0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo al metro de nit. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull xecs.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

el que pots fer al web Dicat també ho pots fer a l'A. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Dicat tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Dicat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareix avui al Congrés per la crisi de Ceuta. Ho farà després de l'informe de la policia que apunta que les forces de seguretat del Marroc van ser totalment permissives amb l'entrada de migrants i que fins i tot els van guiar cap a la frontera. El govern espanyol insisteix a exculpar les autoritats marroquines i qüestiona els policies de la unitat d'estrangeria que signen l'informe. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
2: El director de la policia ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta.
1: Ahir milers de ciutadans es van manifestar arreu de l'Estat contra la gestió de Sánchez de la crisi, en molts casos convocats pel Partit Popular i Vox. La de Madrid hi havia els líders dels dos partits, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal.
3: Que una ciudad española ha sido invadida, ha sido ocupada y lo ha sido lamentablemente con el conocimiento del gobierno de España.
4: Estamos en manos de un gobierno lacayo que actúa al servicio de un gobierno extranjero.
1: Repassem ara altres informacions en format més breu amb l'Anna Alfonso.
5: Els dos acusats de matar un home a Manresa la matinada de dimarts ja són a un centre d'internament de menors. El jutge els hi va enviar ahir acusats d'un delicte d'homicidi. A la comarca del Bages s'han multiplicat els actes d'homenatge i record a la víctima. Ahir centenars de persones es van concentrar a Manresa i a Castellnou de Bages per demanar justícia.
1: Aquest matí la consellera d'Educació, Esther Niubó, es reunirà amb els sindicats USTEC i CGT que, de moment, mantenen la vaga per al primer dia de curs. El sindicat majoritari, la USTEC, veu difícil desconvocar l'aturada, però reconeix que pot tenir un seguiment baix. També retreuen al departament que no hagi aprofitat l'estiu per negociar.
5: Rússia manté la pressió militar sobre Ucraïna amb nous atacs amb míssils i drons que han causat 8 ferits aquesta matinada a Odessa. A Kiev també s'han sentit explosions, tot i que no consten ferits. Malgrat aquests atacs, el president Salvador Illa manté la intenció de visitar avui la capital ucraïnesa, on vol abordar la futura reconstrucció del país i la possible col·laboració de Catalunya.
1: El documental Broken English, dedicat a Marianne Faithfull, inaugurarà el Festival Inèdit de Barcelona. A la mostra també s'hi estrenaran el documental d'Albert Serra sobre la cantant alemanya Ingrid Caven i el curt flamenco de Carla Simón. L'inèdit es farà del 29 d'octubre al 8 de novembre. El projecte de transformació urbanística del futur campus de Salut Clínic Universitat de Barcelona preveu la construcció d'un nou barri amb més de 1.100 habitatges, la meitat dels quals protegits.
5: Se situarien a l'entrada de Barcelona per la Diagonal. El consorci que l'impulsa, format per la Generalitat, els ajuntaments de Barcelona, l'Hospitalet i Esplugues de Llobregat i altres institucions públiques, ha donat nous detalls del projecte. De fet, un dels objectius del pla és eliminar les barreres entre les tres ciutats. Inclourà 22 hectàrees d'espais verds i noves estacions de la línia 3 del metro. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, destaca la importància del projecte.
6: I ho fem no només construint un gran equipament assistencial, sinó també construint ciutat.
5: L'estimada és de 1.700 milions d'euros i està previst que el nou campus entri en funcionament al 2035.
1: Esports, el ja exjugador del Barça, Marc Casado, ha deixat entreveure cert descontentament amb la manera com el club ha gestionat la seva sortida, com ha cedit al Deportivo de la Corunya. Va marxar l'últim dia de mercat després que li retiressin el dorsal i l'apartessin dels entrenaments.
5: Al Girona, el migcampista Unahi marxa al Panathinaikos grec. El marroquí deixa Montilivi a canvi d'uns 16 milions d'euros i un en variables, a més d'un percentatge en cas d'una futura venda.
1: I a l'Open dels Estats Units de tennis, Paula Bodosa ha accedit a la segona ronda en derrotar l'australiana Daria Kasatkina. En canvi, la barcelonina Oksana Selikmetieva ha quedat eliminada contra l'uzbeka Rajimova. De la jornada d'aquest dimecres destaca també l'eliminació del madreny Rafa Jodar, que ha caigut en primera ronda per un contundent 6-2, 6-1, 6-1 contra el xinès Wu, número 142 del rànquing ATP. I a aquesta hora, en joc, Carlos Alcaraz, que s'enfronta al portuguès Jaime Faria. El murcià domina 2-7-1.
0: Fins aquí les notícies.
7: Xinès Wu?
1: Wu.
7: Però Wu no era un d'aquests de bola de drac? El monstre Wu o...
1: És el que... com es deia la pel·lícula aquesta? De Monstruos, S.A.? Que ve Wu?
7: Ah, sí?
8: Espantava? Sí, la nena. La nena es diu Wu.
1: Correcte. Veus? Jo tot de cares que em feien que sigui.
7: Sí, és que però... millor que ho tirem per aquí, el monstre Wu. Un que feia saltar del llit.
9: Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Molt bon dia, matiners. Avui és dijous 3 de setembre. Si us acabeu de despertar, de tenir en compte que avui tornarem a tenir un dia assolellat amb alguna nuvolada de tarda al Pirineu, però sense precipitació. La calor es va consolidant, pujarà una mica més la temperatura, entre els 30 i 35 graus en gran part del país, i els valors més alts podran acostar-se als 38 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Montgat, al Maresme, el sol sortirà a les 7:19 i el dia durarà exactament 3 hores i 2 minuts.
0: Vinga, dia llarg també, Lara García, bon dia.
1: Què tal? Bon dia, matiners. Avui us porto una cita de l'actor Javier Bardem que diu: ser progressista implica creure que el progrés social mai ha estat definitivament conquerit. El progrés és la protecció de les minories i la lluita contra qualsevol forma de discriminació.
0: Maiol Roger, a partir de les 6 del matí, al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Bon dia, què ens heu preparat per avui?
2: Doncs avui molt pendents de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés, que és a les 9. També parlarem dels problemes amb la meva salut, que molts hi han tingut accés i tenim resposta de salut. I després tindrem a Juana Dolores a l'estudi del Matí de Catalunya Ràdio.
0: Hi haurà una abraçada de Juana Dolores amb Xavier Graset, potser en directe?
2: Li preguntarem a Xavier, que encara crec que encara està de vacances, però li preguntarem
0: si vol... Ah, però crec que encara no
2: es porta gaire bé. Jo crec que pel Xavier no hi havia gaire problema,
0: És més per Juana Dolores?
2: Home, veient l'escena i recordant-la, crec que és més per Juana Dolores que pel Graset.
3: Jo crec que ella tampoc tenia gaire problema.
4: Contra ell, no.
3: Contra ell, jo crec que no anava...
2: Va rebre ell com...
0: Va rebre ell.
3: Dany col·lateral.
4: Però va riure molt el Graset.
3: Sí.
0: Estarem pendents, doncs, de Juana Dolores aquest matí, al Matí de Catalunya Ràdio. Bé, i de fet, en aquest programa celebrem el dijous com si fos un divendres. Feu lloc a l'estudi, que serà el meu futur marit, tot i que ell encara no ho sap.

0: Tornen Maneskin i ho faran per la Porta Grossa. Serà el Festival de San Remo l'any que ve, 6 anys després d'haver-lo guanyat i rematant la jugada, aconseguint també la victòria al Festival d'Eurovisió. Ho ha confirmat Stefano De Martino, el director artístic i presentador del certamen. Així doncs, tornarem a veure plegats damunt de l'escenari Victoria De Angelis, Thomas Raki i Ethan Torquio. I, evidentment...
1: Damiano David.
0: Per cert, traducció de l'èxit de Maneskin, aquesta cançó que es diu I Wanna Be Your Slave, com porteu l'anglès?
2: És el teu esclau, no?
3: Sí.
0: Res més a dir.
4: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Del matí 9 minuts. És que no sé què us fa tanta gràcia.
3: Oh, meu guapo.
0: No,
3: Sí, del matí, això.
0: Ah, per favor, sí, i tant.
3: Sí, sí.
0: Entra Damiano David ara mateix perquè l'estudi i jo deixo de fer el programa.
3: I no, no, fet, nosaltres marxem i tu et quedes aquí.
0: No, no, no, marxo jo, sí, home, us deixaré aquí la...
3: No,
0: aquí.
3: Que nosaltres marxem, us deixem
0: intimitat. No, no, no, que no, que us deixo fent el programa i me'n vaig jo amb ell. No em quedaré aquí a l'estudi. Àlex Bosch, què ha passat al món mentre dormíem?
5: Doncs, bon dia, matiners, avui anem a Algèria. El seu govern té una nova proposta per als narcotraficants del país. Unes vacances al desert. Ho expliquem, eh?
0: Sí, sí.
5: Perquè això té de trampa. Vol convertir una antiga caserna militar de Tanes Rouft, que és al sud-est del país, en una presó d'alta seguretat per als anomenats barons de la droga d'aquest país. I la ubicació no és precisament
0: còmode ni agradable, no, tampoc. Però... Perquè... Ah, no és casual.
5: No, no, no és casual, perquè es tracta d'un dels deserts més inhòspits del món, pràcticament deshabitat, i amb temperatures que poden superar fàcilment els 50 graus.
0: Seria com un alcatraz del desert, no?, una miqueta.
5: Ens tenim una mica tu dels estius de Lleida, eh? L'anunci arriba mentre Algèria endureix la lluita contra el narcotràfic. Les xifres expliquen el perquè. Algèria té 46 milions d'habitants, dels quals, i segons dades del 2024, més de 3 milions...
0: Déu-n'hi-do.
5: Són toxicomanes.
0: Són... Wow.
5: O sigui que el problema que tenen a Algèria és bastant important. Així que ara els barons de la droga ja saben que s'exposen a una presó d'alta seguretat, en ple desert, i en un dels llocs més calorosos del planeta.
0: Et faig de director de presons, et veig allà al desert amb el turbantet posat, allà a 50 graus, Àlex.
5: Jo soc del Pirineu, tu.
0: Gràcies, Àlex.
5: Apa, tiau.
0: Avui el món serà un lloc millor perquè podrem tenir accés a correspondència inèdita. Alerta de Mercè Rodoreda. Andreu Merino.
6: Gràcies al llibre Mercè Rodoreda, cartes a les amigues retrobades de la Catalunya republicana a Romanyà. Està editat per Edicions Sivillà de la Bisbal d'Empordà i recupera cartes intercanviades entre Rodoreda i Susina Amat, Julieta Franquesa i Carme Manrúbia. Eren les seves tres millors amigues de joventut i es van conèixer treballant al comissariat de propaganda de la Generalitat Republicana. La Guerra Civil i l'exili, però, les van separar. Ara, el llibre d'Anna Maria Saludes Amat i Araceli Bruch-Pla permet recuperar les seves comunicacions i descobrir una faceta íntima, quotidiana i fins ara poc coneguda de l'autora.
0: 5 del matí, 12 minuts. 3 bones notícies per començar el dia. Si sou dels atrevits, podreu pujar gratis a un cotxe Tesla a Sabadell, Marta.
7: I diem atrevits, això, perquè és un cotxe que va amb conducció autònoma, sense volant i sense conductor. La conducció, això sí, estarà supervisada a les instal·lacions del Tesla Center Sabadell, una prova que ja ha començat, però que es farà fins el dia 30 de setembre. Ho podeu fer entre les 10 del matí i les 6 de la tarda. I cada sessió, doncs, dura entre 15 i uns 20 minuts. Això sí, s'ha de reservar plaça, l'aforament, evidentment, és limitat, i el cotxe, per sort, doncs, no anirà del tot sol, perquè hi haurà un expert, un senyor Tesla, que es mantindrà al volant durant tot el viatge per supervisar aquesta conducció i agafar el control manual del cotxe en cas, doncs, que sigui necessari.
0: Quina poca gràcia que em fa
7: això
0: de la conducció autònoma dels cotxes, que ho vagin provant els atrevits.
7: Sí, sí, que ho provin a Sabadell, vagin fent...
0: Ho diu una terrassenca per qui estigui escoltant ara mateix la ràdio, que hi haurà terrassencs que diran, home...
7: Estan d'acord amb mi, els terrassencs.
0: Es prohibeixen els collars d'estrangulació per als gossos. Ot Serra.
1: Ho estableix una nova normativa europea que, això sí, no entrarà en vigor fins d'aquí 2 anys. També limita l'ús de les gàbies i no es podran fer operacions com tallar les orelles i la cua als animals si no és per recomanació mèdica. Aquesta llei específica busca el benestar de gossos i gats. Entre altres coses, també restringirà la reproducció d'animals estretament emparentats si ha de comportar problemes genètics o malalties hereditàries.
0: Minut i mig, arribem ja a 5:15 del matí, fent el primer cafè del dia des dels matiners, i tot apunta que l'estrena de La Bola Negra el proper 25 de setembre serà tot un èxit.
8: Si te quiere enamorar un cocodrilo, te enamora. Si te quiere enamorar de mí.
7: Ahir es va publicar el tràiler oficial de Netflix i en només 7 hores va aconseguir més d'1.200.000 visualitzacions a les xarxes de la plataforma. Només a X supera els 840.000 visionats i més de 200.000 a TikTok.
4: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Tal dia com avui enterraven Michael Jackson.
1: I ho feien 70 dies després de la mort del cantant, que va ser el 25 de juliol del 2009. Van tardar tant perquè se li havien de fer moltes proves per l'autòpsia i saber exactament de què havia mort. A Jackson el van maquillar i li van posar el vestit amb corbata i guants blancs que tant el caracteritzaven. A més, aquell cos es va posar dins d'un taüt banyat en or i a la caixa també hi van posar les notes que els seus tres fills li havien escrit. El van enterrar a Los Angeles en una cerimònia íntima després d'un homenatge multitudinari que li havien fet dies abans. Per cert, que comparteix cementiri amb Humphrey Bogart.

0: Wall, sens dubte una de les grans cançons del rei del pop Michael Jackson. Passa un minut d'un quart de sis del matí. Vinga, va, moment de fer una repassada al món de la tele, perquè sí, perquè ens encanta la tele i ens deixa moments per emmarcar. Sonsoles Ònega, cada dia millor amb el seu català.
1: L'actor, director de teatre i presentador de televisió Àngel Llàcer va visitar el plató de I ahora Sonsoles per presentar el seu programa Una fiesta de muerte.
2: Con Ángel Llàcer, hola. Ella te llama...
3: Hola,
2: dice... Ángel...
1: Ángel.
2: Ángel.
3: Ah, es que me llamo Ángel.
2: Perdón.
3: Claro, pero me puedes llamar Ángel, ¿eh?
2: ¿Sí?
3: Sí, claro.
2: Pues Ángel...
3: Cariño, me puedes llamar lo que quieras. Mientras sea bonito...
2: Lo bonito que tú eres.
3: Por eso, tú me puedes llamar lo que quieras.
2: Pues Ángel Llàcer, ¿no?
1: Ángel.
2: Ángel Llàcer.
1: Ahora sí, ahora sí, ahora sí.
0: I que fos alemany a vegades al català.
1: Veritat,
0: eh?
1: Angel.
0: De veritat. Hi ha vegades que dic...
1: Espavil.
0: Noi. És que de veritat. Anava mirant el tall i penso... Ah, és que, per Déu, és que no és tan complicat. Una cosa
1: Angel.
0: És Angel i l'altra és Àngel.
1: Claríssimament, nois. És voluntat, eh?
0: Totalment.
1: És voluntat.
0: La Trapa'm de si pots, de TV3, té uns concursants molt aplicats, Marta.
1: Sí, és que tots tenim una amiga, com la noia que ara escoltareu, després dirà que no li ha anat bé l'examen i traurà un 10.
4: Atenció en aquesta Bíblia, eh? Pa. Quantes pàgines té, això?
5: No sé, com, bueno, 43 comarques, una per comarca, i hi ha informació bàsica.
6: No només hi ha comarques aquí, eh? La... Té moltes notes al darrere.
4: Ah, s'ha fet notes?
6: Sí, tant, programes de TV3. Programes de TV3, Eufòria, concursant d'Eufòria.
7: És una enciclopèdia, això.
4: Una cosa més que hem de saber, o no?
7: Bueno, se'ns ha confessat que en el moment de la dutxa al matí, que escoltes una mica de musiqueta, ell ha estat preparant també la Trapa en si pots amb música catalana per tenir les respostes de les preguntes.
4: Ho dius en sèrio?
5: Això sí que em va anar bé. No se'm va preguntar res.
4: Estàs com indignada. Em foto el dossier de comarques de Catalunya i no em pregunteu res.
0: I acabem amb Carlos Latre. I aquí, Lara, carinyet.
1: Perdona, pensava que anava la Marta. L'actor còmic i imitador s'ha posat a la pell de Mourinho per explicar com seria el rei Lleó si el protagonitzés la plantilla del Real Madrid.
8: Estava pensant si Real Madrid fuera el rei León, com seria. Està claro que Courtois seria Timón, Cucurella seria Rafiki, Vinícius, Bernardo Silva i Arda Güler serien les hienes. Pumba seria Tchouaméni, Camavinga seria Zazú, Mufasa seria Florentino, Rüdiger seria Pumba, Mbappé seria, també podria ser perfectament Mufasa, podria ser Simba de pequeño, i lo que més clara és que jo seria Scar.
0: Vinga, va, que estem fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, des dels matiners, també una missió conjunta per ICAT, i arriba també el moment, als matiners, d'obrir la revista del Cor. Avui us portem les persones més riques del món i que estan marcant agenda, Marta.
1: Sí, és un rànquing que ha fet la revista Lectures. Comencem, evidentment, per una de les reines indiscutibles. En aquest cas va dedicada al nostre company Frederic Vincent.
0: És que, clar, a veure, Freddy és fan absolut
1: gran
0: de
1: fan.
0: Taylor Swift.
1: Clar, per això, tot per ell. El seu patrimoni supera els 2.000 milions i és la primera cantant que es va fer multimilionària amb la seva música i els seus concerts. I ara, però, hem de seguir amb una altra reina. Te felicito
0: que viene tu. Home, és que Shakira amb la tonteria deu estar fent, com dic jo, piticlin, piticlin.
1: Home,
0: una mica de caixa.
1: No ha parat mai, no ha parat mai. El seu patrimoni es creu que és d'entre 300 i 380 milions i això, que encara no ha començat, doncs la seva residència a Madrid, on seguirà, on segur, segur que es forrarà, vaja.
0: Quan te n'adones del patrimoni més a més de Shakira, dius també, o sigui, després vas estar amb l'estira i arronsa per 4 duros per entendre's, per vendre's la casa amb el Piqué. Vull dir que no sé si ho va fer per diners o per posar-li una mica més complicat.
1: Sí, potser per collar una miqueta més. Qui ja ha fet gires i ja ho ha petat és, evidentment, una de noi. Rosalía també està en aquest rànquing i qui també hem tingut per aquí, en aquest cas, és Bad Bunny. Por la mañana café, por la tarde
0: ron, ya estamos en la calle, sal de tu balcón. Bad Bunny, que també podria començar a repartir una mica de dinerons, eh?
1: Tu no pare,
0: comença a facturar una barbaritat.
1: Atenció, 2025 va generar 57 milions d'euros, 35 dels quals només de la seva residència que va fer a Puerto Rico. Això, evidentment, i no estem comptant la gira que va fer després del 2026.
0: Doncs vinga, facturar. Noies, hem de fer una gira dels matiners. A veure què aconseguim facturant.
1: Tan mal.
0: hauríem d'anar als llocs on la gent està desperta.
1: Per això,
0: no? Podríem fer.
1: Seria xulo, eh?
0: Ara parlarem amb la Vanessa Ferrer quan arribi, també. I avui també parlem de l'estrella de la premsa del cor, Laura Fa, que ha confessat com va acabar dedicant-se a la premsa rosa.
1: Doncs el portal Girona Secret ha explicat que és una dèria, o més aviat un talent, que li ve des de petita.
9: Tenia uns 12, mare d'una amiga meva, sempre deia, vaig a comprar les lectures i les agafava, me les donaven perquè jo li expliqués a les mares, a les altres mares, i vaig començar fent esports perquè vaig pensar que era el que més s'assemblava. Que no volia fer tele perquè, com no era guapa, dic, no faré tele, i com que tinc aquest català de Barcelona, vaig dir, no faré ràdio. Fes de ràdio i tele, vull dir que trobo que les coses han canviat bastant.
0: Home, per sort, estimada Laura Fa, les coses han canviat. A mi m'encanta, Laura Fa hauria de fer un programa des del càmping, directament. Sí.

0: contra l'extrema dreta per vincular els fets amb la immigració i atiar odi. I l'alcalde de la localitat, Marc Aloy, admet que calen solucions perquè els joves no cometin crims com aquest.
1: Haurem de denunciar aquestes conductes, haurem de denunciar-les, perquè òbviament la manipulació a la població per generar odi i generar enfrontaments socials té una gravetat que és extrema. En aquest cas no som menors no acompanyats, malgrat que s'ha aprofitat per associar en l'imaginari de la gent la paraula menors amb menors no acompanyats, i per tant no se'ns escapa que hi ha alguns que ho volen utilitzar.
2: Que hem d'abocar molts més esforços, molts més recursos des de tots els àmbits. La policia fa la seva feina, però hem de dedicar molts esforços des de l'àmbit social per acompanyar aquests menors, acompanyar aquests joves, sovint de famílies desestructurades, però això no justifica que hi hagi aquesta violència.
0: A la tarda, Marta Montaner va explicar què la va escandalitzar revisant les xarxes socials.
3: Mira, Garriga, avui gairebé escupo el cafè de després de dinar quan m'ha aparegut a la plataforma X un vídeo de pràcticament gènere de terror. La qüestió és que era un fragment d'una entrevista que la presentadora Sonsoles Ónega li va fer ahir a l'Àngel Llàcer, Antena 3, al programa I ara són soles.
4: Con Ángel Llàcer, hola. Ella te llama...
5: Hola,
4: dice... Ángel...
3: Ángel.
4: Ángel.
5: Ah, es que me llamo Ángel.
4: Perdón.
5: Claro, pero me puedes llamar Ángel, ¿eh?
4: ¿Sí?
5: Sí, claro.
4: Pues Ángel...
5: Cariño, me puedes llamar lo que quieras. Mientras sea bonito...
4: O lo bonito que tú eres.
5: Por eso, tú me puedes llamar lo que quieras.
4: Pues Ángel Llàcer, ¿no?
3: Ángel.
4: Ángel Llàcer.
3: Ara sí, ara sí, ara sí.
0: Més enllà d'aquesta casa, i Carlos Herrera va posar el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, en la diana pels fets de Ceuta.
6: Que se ha pasado un mes defendiendo la colaboración de Marruecos y ahora la propia, su propia policía le desmienta la versión oficial. Está Marlaska pidiendo a la dirección de la policía que le informe desde cuándo se conocía esa información, pero necesito saber para que yo pueda ejercer mi responsabilidad. Cuentistas. Cuentistas. O el ministro del Interior no se ha enterado de nada, como ahora quiere hacer ver, o nos mienten descaradamente. En cualquiera de las dos opciones, todo es absolutamente inasumible.
7: Carlos Herrera també potser hauria de connectar-se una mica amb els astres, eh?
3: Ja aniria bé.
7: Entre ell i Jiménez Los Santos han començat la temporada que sembla que els hi faltin vacances més que n'hagin tingut. Mare meva, com estan? S'han de relaxar. Han de trucar al Sergi Tous o la Cristina Borreguera d'Astrocat.cat perquè els hi diguin quin dia els hi espera astrològicament parlant. Bon dia, Sergi.
8: Bon dia, matiners. Avui, dijous 3 de setembre, la lluna entra a bessons i l'ambient es torna una mica més inquiet i imprevisible. Poden aparèixer informacions, converses o punts de vista que ens facin canviar ràpidament de perspectiva. Però compta amb reaccionar al primer titular. No tot el que ens sorprèn és necessàriament cert. La clau d'avui és mantenir la curiositat, contrastar la informació i permetre'ns canviar d'opinió quan descobrim alguna cosa nova.
7: Canviar d'opinió és important a vegades.
3: Sí, que necessari.
7: Tu no sé si tens amics aquells que no varien l'opinió sabent que no estan tenint raó.
3: Jo a vegades, eh? L'amiga sóc jo, eh?
7: Ja, ja fas cara, ja fas cara. Vinga, que ens estem aproximant ja a 6:15 del matí. Aquí li direm anys i anys per molts anys, Lara.
3: Doncs, Xavi, avui tenim un dia fluixet. Oh. Tot i així no podem passar per al que avui fa anys l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, que en fa 48, i també l'actriu i presentadora de televisió, Natàlia Estrada, que en fa 54, i ja em perdonareu, però jo no sé qui és, no, la Natàlia Estrada.
7: Que jo crec que tu no havies ni nascut amb la Natàlia Estrada.
3: No sé qui és.
7: Va ser una presentadora molt coneguda als inicis de Telecinco, ara viu a Itàlia.
3: Fixa't, doncs mira, jo de totes maneres, com que sóc una persona educada, li vull dir que tingui un fantàstic dia d'aniversari i a l'Alba Vergés també, evidentment.
7: Clar que sí. Cada dia als matiners ens despertem amb la música que ens porta i que ens proposa un rostre conegut.
9: Bon dia, matiners i matineres.
10: Adrià Sales, compositor i veu del grup La Pegatina.
9: Us volia presentar aquesta cançó que es diu Noreste Caliente, de Jonás, que és una cançó que vaig descobrir fa mig any a Mèxic, i va ser un descobriment. Anava per tota la ciutat de Mèxic, crec que amb la cançó, en bucle, sense parar, escoltant-la i ballant i tal. M'ho he passat increïble, i res, espero que sigui també un descobriment per vosaltres i que us ajudi a començar aquest dia amb tota la força que necessiteu.
10: Matiners.

0: els més matiners.
1: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dijous 3 de setembre. En Alfonso, bon dia de nou.
2: Bon dia.
1: Pedro Sánchez compareix avui al Congrés per la crisi de Ceuta.
2: Ho farà després de la publicació de l'informe de la policia que apunta que les forces de seguretat del Marroc van ser totalment permissives amb l'entrada de migrants i que fins i tot els van guiar cap a la frontera. El govern espanyol insisteix a exculpar les autoritats marroquines i qüestiona els policies de la unitat d'estrangeria que signen l'informe. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
3: El director de la policía ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta.
1: La compareixença de Sánchez arriba l'endemà que milers de ciutadans es manifestessin arreu de l'Estat contra la seva gestió de la crisi.
2: El PP i Vox estaven al darrere de la majoria de convocatòries. Algunes protestes, com la de Madrid, van acabar amb aldarulls, càrregues policials i diversos detinguts. En aquesta concentració hi havia els líders del PP i de Vox, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal.
4: Que una ciutat espanyola ha sido invadida, ha sido ocupada, y lo ha sido lamentablemente con el conocimiento del gobierno de España.
5: Estamos en manos de un gobierno lacayo que actúa al servicio de un gobierno extranjero.
1: A Catalunya també se'n van fer.
2: A Girona, Tarragona, Lleida i a Barcelona, en tots aquests casos, també hi havia contramanifestacions per rebutjar les actituds racistes. Els dispositius policials, però, van aconseguir evitar enfrontaments remarcables.
1: Els dos acusats de matar un home a Manresa dimarts a la matinada ja són en un centre d'internament de menors.
2: El jutge els hi va enviar ahir acusats d'un delicte d'homicidi. A la comarca del Bages s'han succeït els actes de record a la víctima i per demanar justícia. A tot això, la consellera Núria Parlon advertia ahir en declaracions al matí de Catalunya Ràdio que els partits d'extrema dreta han fet servir el crim per atiar l'odi i el racisme amb informacions falses, com ara que els menors eren migrants no acompanyats.
6: Haurem de denunciar aquestes conductes, haurem de denunciar-les, perquè, òbviament, la manipulació a la població per generar odi i generar enfrontaments socials té una gravetat que és extrema.
1: La consellera d'Educació, Esther Niubó, es reunirà aquest matí amb els sindicats que mantenen la vaga per al primer dia de curs.
2: El sindicat majoritari, la USTEC, veu difícil desconvocar l'aturada a aquestes alçades, però reconeix que pot tenir un seguiment baix. Yolanda Segura, portaveu.
7: És una vaga delicada perquè és el primer dia de curs, perquè a més no hem tingut temps de preparar-la amb, no, diguéssim, amb molta antelació i d'anar centre a centre, de fer tota la difusió. Clar, és una vaga que és difícil de dir quin seguiment tindrà.
1: Rússia manté la pressió militar sobre Ucraïna amb nous atacs amb missils i drons.
2: Han causat 8 ferits aquesta matinada a Odessa. Aquí també s'han sentit explosions, tot i que no hi consten ferits. Malgrat aquests atacs, el president Salvador Illa manté la intenció de visitar avui la capital ucraïnesa, on vol abordar la futura reconstrucció del país i la possible col·laboració de Catalunya.
8: El que venim a fer és a mostrar el coneixement, a la resiliència i a la fermesa dels ucraïnesos i també ajudar-los a preparar el país per la pau que volem que arribi el més aviat possible.
1: L'Iran amenaça d'esquerdar els fonaments dels Estats Units.
2: És la resposta als atacs nord-americans d'ahir que van deixar prop d'una vintena de morts, entre ells 4 civils que eren en un casament. Teheran ho qualifica de crims de guerra, mentre que Washington es limita a dir que mai fixa objectius civils. L'escalada al Pròxim Orient manté el preu del petroli Brent per sobre dels $95.
1: I en cultura ja tenim els primers noms que formaran part del Festival Inèdit de Barcelona.
2: La mostra de documentals musicals que es farà entre el 29 d'octubre i el 8 de novembre. El tret de sortida el donarà el treball Broken English, dedicat a Marianne Faithfull. També s'hi estrenaran el documental d'Albert Serra sobre la cantant alemanya Ingrid Caven i el curt flamenc de Carla Simón. El festival tancarà amb The Best Summer sobre l'època daurada de l'indie dels anys 90.
1: Gràcies, Anna.
2: Que vagi bé.
1: Vinga, va, 6:15 del matí, 4 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia, de la premsa, vaja. Marc Jurado, bon dia.
9: Bon dia, Canadies.
1: Maria Fernand Noguera, també, molt bon dia.
10: Molt bon dia.
1: Avui, evidentment, amb Ceuta i en totes i cadascuna de les portades com a protagonistes.
9: Exacte, tant dels darrers detalls de l'informe policial com també de les manifestacions d'ahir, sobretot la de Madrid. Comencem a Madrid, justament, amb El País, que parla de tempesta política pel paper del Marroc en la crisi de Ceuta, mentre que El Mundo titula que dos informes d'intel·ligència van alertar són, per les textuals, entrada massiva i col·lapse immediat.
10: A Catalunya, el periòdico explica que la policia afirma que agents de Rabat van guiar els immigrants. La Vanguardia, que la policia veu connivència marroquina en un assalt planificat al detall. I l'Ara hi afegeix que l'informe policial deixa Marlaska en evidència.
9: Precisament l'Ara és l'únic diari que publica una gran foto en portada de la manifestació de Ceuta contra la gestió de Sánchez. A la Vanguardia, el periòdico El Mundo i El País, fotos gairebé calcades de les manifestacions multitudinàries, però de Madrid, amb la Cibeles plena a vessar, amb desenes de milers de persones pels quatre costats.
10: I per acabar, també avui en portada, La meva salut permetrà accedir al perfil de familiars amb la seva autorització. Ho llegim a El Periódico. I les grans fortunes de Madrid guanyen riquesa i les catalanes s'estanquen. Això ho titula La Vanguardia.
1: Avui el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, centra les mirades de molts articles d'opinió.
10: Sí, l'editorial de La Vanguardia es titula Marlaska a l'ull de l'huracà de Ceuta.
9: I assegura que el ministre hauria de tenir en aquest moment més dades sobre el que ha passat a la ciutat autònoma.
10: L'Ara titula l'editorial Descrèdit absolut de Marlaska i malson per a Sánchez.
9: I posa de manifest que l'informe policial desmenteix la versió que ha defensat el govern espanyol des del primer dia de la crisi a Ceuta.
10: La directora del periòdico, Gemma Martínez, diu que és insòlit que Marlaska hagués de preguntar al director general de la policia què sabia el seu propi cos sobre l'entrada de migrants a Ceuta i sobre la responsabilitat del Marroc.
9: I assenyala que les discrepàncies públiques entre la policia, el SENA i el govern espanyol són inadmissibles.
10: L'editorial del Mundo encara va més enllà i diu que el govern espanyol no té sortida davant del clamor per Ceuta.
9: El diari diu que la campanya de desinformació amb què el govern ha respost a l'informe de la Policia Nacional és el colofó d'un desastre de gestió que exigeix com a mínim al cessament del ministre de l'Interior.
10: Mentrestant, El País mira cap a una altra banda i l'únic article d'opinió que publica avui sobre Ceuta és per denunciar que les nenes són les més vulnerables.
9: És un text signat per les presidentes de dues entitats en defensa de la dona, Lina Valenciano i Ángeles Álvarez.
1: 6:15 del matí i 7 minuts. Sílvia Solanes, bon dia.
11: Bon dia.
1: Repàs també de la premsa digital. Què ha sortit a subhasta?
11: Doncs el Ferrari de Víctor de Aldama hi ha sortit per 241.000 euros. Atenció, perquè fa un any el volia vendre només per 25.000, però ell el va comprar per 130.000 fa 6 anys. Un batibull de números un dia avall i més alt i més baix. Això llegim al diari.es, que també diu que Justícia va encarregar una taxació professional per veure, després de veure aquests canvis de preu. Resulta que el 2020, quan l'havien taxat per 25.000 euros, es havia fet una taxació administrativa i no real del mercat.
1: Déu-n'hi-do. Rànquing, per cert, de conductors.
11: Mira, Barcelona i Lleida, entre els conductors menys segurs de tot l'estat. Un informe de CarWow el situa en el podi de les ciutats on es condueix pitjor, només superades per Màlaga.
1: Espera, que tinc aquí una lleidatana. Marta,
12: sé que estaves... Torna-hi.
11: Barcelona i Lleida on es condueix pitjor.
1: Jo vaig per Lleida amb por.
12: Tu a Lleida guapo no hi vas gaire.
1: Jo a Lleida hi vaig cada cap de setmana, allà sí, a la Seu Vella.
12: A la Seu Vella. A la Seu Vella
11: o a Nàpols.
12: No
1: sí que sí, els de Catalunya Ràdio estem acreditats. I jo quan vaig allà a la Seu Vella... Tinc por, Marta, vaig amb por. Per
12: Seu Vella no és Seu Urgell, no ens confonguem.
1: No, escolta, Marta, per favor.
12: No, perquè després...
1: És que els lleidatans, de veritat, com sou? És que després, no sé... Tenim localitzades les coses, però jo per la Seu Vella...
12: M'agradaria fer un test.
1: Per la Seu Vella vaig amb por.
11: Fem-ho, fes de mon test.
1: No, Sílvia, seguim.
11: A la banda dels bons conductors, segons aquest estudi, hi ha Lleó, Còrdoba i Lugo. Ho recull el Segre.
1: Sorprèn, també t'ho dic. El banc més famós per als turcs és a Barcelona.
11: Sí, a simple vista és un banc normal i corrent, però s'està convertint en un banc extraordinàriament fotogènic per als turistes turcs. I et preguntaràs per què?
1: Per què?
11: Doncs tan simple com que l'exfutbolista blaugrana Arda Turan s'hi va fer una foto quan jugava al Barça. Et diré més, el banc no és ni modernista ni el banc on realment es va seure perquè el van renovar. Si teniu curiositat, està a Jardinets de Gràcia. Veureu turcs fent-s'hi fotos? Ho trobem al Nacional.
1: M'encanta. Ai, Déu meu, un possible nou parador nacional a Catalunya.
11: Sí, en concret a Tarragona, l'edifici en desús del Banc d'Espanya, però encara no està al sac ni ben lligat. De fet, és proposta de l'Ajuntament, però l'oposició no ho compra i s'hauria d'aprovar el ple. Les primeres projeccions apuntarien a una quarantena d'habitacions. Ho explica el diari Més.
1: Queden només 5 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí. Bon dia, matiners, benvinguts als matiners de Catalunya Ràdio. Marc Curado, aquesta nit ja s'ha notat la pujada de temperatura, eh? Ja m'he hagut de tornar a posar el ventilador de l'habitació.
9: Sí. I tant i tant, mínimes tropicals hem tornat a tenir aquesta nit passada, matí que tindrem una mica més càlid a la façana litoral, també el plitoral i algun punt de l'interior. Avui tindrem un dia assolellat, tret d'algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre i alguna nuvolada inofensiva a la tarda al Pirineu. La calor s'intensificarà una mica al migdia i els valors més alts poden vorejar ja els 38 graus.
1: D'aquí uns moments, per cert, començarem a escoltar els primers matiners que aquestes hores ja esteu desperts. Ens podeu trucar, com sempre, al 93207474, al telèfon del programa per saber què esteu fent desperts a aquestes hores del matí. Mentrestant, repàs cultural d'algunes propostes per avui dijous 3 de setembre, Marta.
13: Sí, comencem parlant de cinema perquè avui sabrem la preselecció de l'Acadèmia Espanyola d'aquelles pel·lis doncs, que seran les favorites per anar als Oscars. Evidentment no són les definitives, per això encara haurem d'esperar, però les que tenen més números, sens dubte, seran La Bola Negra, que hem parlat abans de Los Javis, o El Ser Querido de Rodrigo Sorogoyen i amb Vicky Luengo i Javier Bardem com a protagonistes. La notícia la sabrem avui a 11:15 del matí i, com dèiem, per la candidata final que anirà als Oscars, encara ara haurem d'esperar una mica més coses. En aquest cas, hem de parlar del famós cop de rock.
14: Cop de rock, la vida.
1: Clar, torna Cop de Rock.
13: Torna. Ho fa al Teatre Coliseum. Només 5 funcions, per tant, si voleu anar i voleu tornar i tenir una mica de nostàlgia, doncs teniu aquesta oportunitat. Només 5 dies, des d'avui fins al dia 6 de setembre. Aquesta vegada, però, no serà amb Goll de Gom, sinó és amb La Barca, que és una jove companyia d'Osona.
1: Doncs que torni a Cop de Rock amb aquests clàssics de la música en català. I per clàssic ja, la Dada Maria. Us convidem, com sempre, també a tots els oients que ens esteu escoltant a participar, a veure si sou intuïtius igual que nosaltres. He vist passar la Sara Llobet, que ja serà Elias, jo crec que és una relació que s'ha trencat. Maria, bon dia de nou. A veure, ara sí, bon dia de nou.
15: Molt bon dia.
1: Ara, la veu veig que va cap amunt, Maria.
15: Sí, gràcies.
1: No, si és una manera irònica.
15: És irònica. Saps què passa? Que estic encostipada i no em sento, llavors no ho sé. Si tu dius que va cap amunt, jo m'ho crec. Si dius que va cap avall, també m'ho crec. Ni idea.
1: Et desitjo la millor de les recuperacions.
15: Està costant, això.
1: Sí,
15: però anirem cap amunt.
1: I tant, sempre. Cap avall ja no.
15: Sí, no.
1: Cap avall ja no. Lara García, un aplaudiment, que avui has arribat puntual.
15: Vamos. Molt bé.
1: Vinga, va. Què avui, Maria?
15: Mira, va, selectivitat.
1: Avui selectivitat?
15: És com un examen de la selectivitat, aquesta pregunta.
1: Sí. Doncs vinga, va, a veure, avui selectivitat.
15: Aquests dies, ahir, avui i demà, es fa la selectivitat de setembre, sí?
1: Sí.
15: Hi ha més de 9.000 estudiants matriculats, tornant a provar sort en la repesca d'aquestes proves d'accés a la universitat, i per això avui us pregunto...
1: No, digue, pregunta.
15: Us pregunto quin percentatge d'alumnes va superar la selectivitat de setembre l'any passat.
1: A veure, un moment, ja m'explota el cap. Quin percentatge d'alumnes va superar aquest examen?
15: Va aprovar la selectivitat al setembre, a la repesca.
13: Quin percentatge, així?
15: És a dir, ja la convocatòria
1: Jo diria, avui començo jo.
13: Vinga.
1: Jo diria un 70.
15: Val.
1: Potser és molt, eh?
15: Marta. Canalia 70.
13: Jo 87.
1: Ah, mira, veus? Lara?
13: Jo 75.
15: Molt bé.
1: I qui guanya la Dada Maria d'avui és...
15: Canalia!
1: Sara Llobet, funciona millor sense tu.
15: Sí, sí.
1: Està aquí la Faraigua.
13: Pobreta.
1: Funciona millor sense tu. Sara Elias, que s'ha trencat aquesta relació d'estiu, s'ha acabat. Sí, no em facis senyal d'acord, no. S'ha acabat. Explica'ns-ho, això.
15: A més, t'has apropat molt, eh? És un 72%.
1: Oh, quin intuïtiu.
13: Quin ull que tens.
1: Cada dia més.
15: La nota mitjana va ser... Us atreviu a dir-ho?
1: Jo ja no em mullo, que he quedat molt bé, vull dir. La Lara està desinfladeta
13: un 6,
1: perquè porta dos dies guanyant.
13: La mitjana, avui, eh? Bé.
15: Del setembre, eh?
13: Vaig sobrada, tio. Això vol dir que molt malament, no? Un 6 i pico. 5,9.
15: 5,5.
1: Molt bé, Marta.
13: Molt bé.
15: I per comparar amb la convocatòria del juny, tant aquest any com el passat, van aprovar el 95% dels estudiants, o sigui, més al juny que al setembre, i els que s'hi van presentar, i la nota mitjana va ser un 6,4. Al juny?
1: Gens malament.
13: Molt bé.
1: Gens malament. Doncs escolta, moltíssimes gràcies, Maria.
15: Vinga,
1: i millora't, com sempre.
15: Gràcies.
1: Ha arribat a 6:15 del matí. D'aquí uns moments escoltem els matiners que ja esteu desperts. 9-3-2-0-7-4-7-4. Per cert, moment de moure el dial de la ràdio. Aquest matí marxem una mica enrere, més concretament fins l'any 1986. Aquell estiu a Catalunya Ràdio, una de les dones més estimades de Catalunya ens proposava la seva particular tria musical a Per raons sentimentals, que sembla el títol d'una sèrie de TV3. Us parlo de Núria Feliu. Escoltar-la és no oblidar-la i sempre, sempre és un bon moment per tornar-la a recordar. Ella, la Núria, o millor dit, la Feliu.
16: És per raons sentimentals que m'agradaria trobar-vos cada tarda d'aquesta hora i junts fer entrar els músics, els cantants, els autors, els poetes, els artistes, el swing. No necessàriament és una big band a tot ritme. Swing també és cadència. Swing és feeling, és a dir, sentiment. Swing és sofisticació. Com la d'aquella dama que, malgrat el pas del temps, aconsegueix mantenir-se al dia, viure el moment i fer-se acaronar per les millors veus.
1: Viure... Feeling. Maiol Roger, bon dia.
17: Bon dia.
1: 15 minuts, engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Tot preparat. Avui amb què, Maiol?
17: Doncs mira, avui molt pendents de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés sobre Ceuta. És a les 9, des d'un quart d'hora abans copsarem l'opinió d'alguns diputats catalans, alguns a la bancada de l'oposició, com Nacho Martín Blanco del Partit Popular, alguns a la dels socis del govern, com és Aire Vidal dels Comuns i Francesc Marc Álvaro d'Esquerra Republicana. També repassarem el que ha passat amb la de la meva salut, perquè hi ha hagut canvis i hi ha queixes d'alguns ciutadans que ens han arribat a la bústia del programa sobre les dificultats per accedir-hi, i en parlarem amb el govern, que ens diu, ei, no us preocupeu, que és fàcil, ho expliquem i segurament que li tindrem tot clar. Després, a l'àgora del matí, també rebrem a Juana Dolores.
1: Oh, és que tenim unes ganes...
17: A veure,
1: ella a les distàncies curtes és meravellosa, eh?
17: Sí, sí.
1: Dir, perquè les... No.
17: I per molta gent a les llargues també, diguem.
1: No, sí, exacte, sí, però dic perquè va haver-hi molta gent que es va quedar amb aquella fotografia de Juana Dolores amb el Xavier Grasset al Miss 324, i que és veritat que és una tia que crec que té moltes coses a explicar.
17: És d'aquella gent que el soroll que acompanya el personatge no fa justícia.
1: Ara, molt ben dit això, Maiol.
17: I després obrirem la taverna, que és dijous, primera taverna de la temporada, que encara, tot i que hem vingut d'un estiu de menjar i beure copiosament, almenys els que hem tingut la sort de fer-ho, també ve de gust aquests cap de setmana que ja comença a acostar-se, doncs obrir la taverna amb els nostres col·laboradors habituals i veure on podem anar aquest cap de setmana a menjar i beure.
1: Molt bé. Doncs tot això a partir de les 6 del matí. Gràcies, Maiol.
17: Fins ara.
1: 9-3-2-0-7-4-7-4. El telèfon per participar en directe als matiners. 2 minuts i tornem.
18: Garriga, què fots?
19: Estic esperant els primers visitants del tour.
18: Quin tour? Què dius?
19: La tarda, Catalunya Ràdio Free Tour. De fora, que no coneguin el programa i que així els fem conèixer.
18: You should know now about la tarda de Catalunya Ràdio.
20: Where can I find it?
19: Participen del nostre programa Svetlana, amb Antoni Bassas.
20: Antoni Bassas.
18: Veus com ho sap?
19: En Lídia Heredia.
21: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
22: La millor
23: fora del dia.
24: On la matia.
25: La millor fora del dia.
21: Els matiners.
1: Marta, ha parlat un dels grans amors de Freddie Mercury.
26: Sí, ho ha fet el Corriere de la Sera, que ha parlat en exclusiva amb ella, ara té 76 anys. Quan van ser joves, doncs van ser parella, i va haver un dia que es veu que Mercury li va dir: Mary, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar: no, ets gay.
1: A mi això també va passar.
21: De 5 a 6, a Catalunya Ràdio, el matiner.

0: l'Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia.
1: Bon dia, bona hora, què tal, com esteu?
0: Molt bé, doncs mira, aquí estem amb la Marta, que t'estem escoltant atentament, sabent si els carbassons van a bon ritme.
1: Els carbassons, sí, van fent. De fet, n'hi ha un altre que s'està fent gros, ja te l'estic preparant per tu.
0: Ah, molt bé.
1: Però avui m'he trobat una altra cosa, és que he pensat en vosaltres també, perquè m'he trobat una cosa de la mida del carbassó.
2: Ep.
1: Gairebé.
0: Què vols dir?
1: Una aranya. Un aranyot.
0: Un aranyot?
1: Un aranyot. Mentre estava fent pipí aquest matí,
0: sí,
1: darrere meu hi havia una cosa tan grossa...
2: Així peluda. Però...
0: És que l'aire...
1: No era peluda.
2: Ah,
1: no era
2: que...
1: peluda.
2: Les aranyes peludes fan molta por, eh?
1: Tu saps el diàmetre del carbassó que parlàvem ahir?
0: Sí, de 10 centímetres ben bo.
1: Diàmetre.
0: Però escolta'm una cosa.
1: Aquell
0: com has actuat davant de l'aranya?
1: Mira, no sé com ho feu vosaltres quan us trobeu aquestes circumstàncies. Jo l'he agafat amb les mans així fent una boleta i l'he portat a fora, l'he tirat a la muntanya.
0: Ah, molt bé, això.
2: És molt valent,
0: molt bé.
2: Eh?
0: Sí, és a dir, que en cap cas l'hem matat, per entendre'ns.
1: No. He estat dubtant a veure què fer, si fotre-li un cop de sabatilla o fer això. I mira,
0: no,
1: això. I després he estat investigant una mica, com es diu el bitxo aquest i què fa això. Es veu que menja insectes, vull dir que no pica, com molt mossega una miqueta, perquè no molesta gaire. O sigui que dic, mira, doncs encara he fet un bé.
0: Escolta'm, gens malament,
1: els insectes de la casa.
0: Molt bé.
2: Clar, exacte.
0: Escolta'm,
1: es diu aranya domèstica gegant, per cert.
0: Ah, sí? O sigui, ho has buscat, eh?
1: Sí.
0: Ah,
1: aratigena i nom és aranya domèstica gegant.
0: Molt bé. Doncs escolta'm, sempre prenem coses amb l'Eloi. Tu, a mi això m'encanta. Eloi, aquesta nit ho estàvem comentant abans, que s'ha notat molt la pujada de les temperatures, eh?
1: Sí, s'ha notat i espera, més que ho notaràs, eh?
0: Sí,
1: Perquè avui comença a disparar-se així ja més fort el termòmetre. Ahir pensa que vam tenir algunes màximes de 36, 37 en alguns llocs, els llocs més càlids. Avui ja arribarem a 37, 38 i demà ja hi ha alguns llocs que ens marquen alguns valors de 40 graus. O sigui que això, divendres, dissabte i diumenge és quan les temperatures toquen sostre i es mantindrà aquesta calor, aquest temps estable. Ara avui hi ha 4 núvols matinals al Delta de l'Ebre, una mica tramuntant al nord de l'Empordà, poca cosa, i ja està, fora d'aquí no hi ha més novetat. Sobretot l'important és la calorada que farà els pròxims dies.
2: O sigui que podem tornar a la platja i aprofitar el sol encara que estiguem treballant i sigui setembre, eh?
1: Oh, i tant. És cap de setmana clarament de platja.
2: De platja.
0: Sí.
2: Així ho allarguem tot una mica, perquè si no, tu, la cosa és difícil, eh?
0: Sí. Estirem una miqueta, que encara tenim temps per aprofitar, doncs això, platja o muntanya, que li agradi.
1: Ja que hi som, doncs ens ho mirem positivament.
0: Exacte. Vigila que no et pigui cap més aranya, Cordomí.
1: No m'ha picat, home, que estava allà.
0: De moment.
2: Fes-li una foto quan te la tornis a trobar.
0: Ah, sí, publica-la, per favor.
1: Vale, la propera, sí, es l'envio, és veritat.
0: Que vagi molt bé, Eloi.
1: Adéu, fins ara.
0: Adéu. Una mica de música, perquè només amb 8 minuts arribem ja a les 6 del matí i passen pels matiners de Catalunya Ràdio... d'aquelles cançons que segur que recordeu. Són Black Eyed Peas amb Where is the Love?

0: Vinga, va, que només 5 minuts, arribem a les 6 del matí des dels matiners de Catalunya Ràdio. Em sembla que ja el tinc preparat per aquí. Ricard Ostrell està mirant l'ordinador. Podeu avisar el Ricard, és que ara com que compartim... té un estudi flamant, Ara s'ha posat els cascos.
1: Òscar Fernández, eh?
0: Com? Perdó, perdó?
1: Que és l'estudi d'Òscar Fernández.
0: Es diu estudi Òscar Fernández, quin era el teu?
1: Jo li posaria ja el nom, sí, sí. És on feia, on fa, vaja, el Catalunya Migdia.
0: Ah, val. És a dir, que podem dir que oficialment l'estudi dels matiners és estudi Canalies, doncs.
1: L'estudi matiners és l'estudi Butlletins.
0: No, no, no, no, no, no. O sigui, si el
1: que
0: teu
1: de fet
0: estudi...
1: és el d'ara de l'Òscar Fernández, crec. Crec que l'Òscar ara fa el Catalunya Migdia on ets tu.
0: No, exacte. Però a mi em va dir l'Òscar que aquest estudi es deia estudi Òscar Fernández, el que fem els matiners. Però si tu em dius que des d'on feu el matí ara és l'estudi Òscar Fernández, l'estudi dels matiners s'hauria de dir estudi Canalies.
1: Sí, però ets el primer que has començat en el nou estudi.
0: Exactament. O sigui que això...
1: Hòstia, avui em costarà. Veig que no vocalitzo gaire.
0: Que has dormit malament?
1: No, he dormit bé, sí.
0: Ah.
1: Sí, sí.
0: Has dormit les teves hores o no?
1: Sí, les meves sí, les que toquen ja no.
0: La canalla sí. Ja saps que a vegades de
1: sí,
0: es desperta
1: no, avui he dormit
0: matí.
1: Unes... no arriba a 6 hores, però bé, bé.
0: Ah, però està bé, està bé, està bé, està bé. Escolta'm, avui tens una visita que crec que serà molt interessant d'escoltar. Abans ho estàvem dient amb el Maiol, sí. Que Juana Dolores, molta gent, té la fotografia de quan va visitar Xavier Grasset.
1: Sí.
0: I molta gent s'ha quedat amb aquesta imatge de Juana Dolores.
1: No, Juana Dolores és una artistassa molt gran, per cert. S'ha fet llibres boníssims. El que passa que és una provocadora com a artista i això està bé. Ens agrada la gent que provoca. I llavors va fer un vídeo fa poc que deia que no parlarà més en català, no escriurà més en català.
0: Ah.
1: I això ha generat molta controvèrsia, molta gent ha parlat d'ella i ara ha fet un altre article fa poc, el diumenge, en què doncs critica les influències d'esquerres. I avui en parlarem.
0: De fet, Juana Dolores ens ha deixat moments com aquest.
2: Sobretot reivindicar la figura de Pasolini com algú que va morir assassinat com a conseqüència del seu compromís social que va determinar tota la seva obra i tota la seva vida, perquè el van assassinar precisament per comunista i homosexual, i sovint és alguna cosa que quan se li fa algun homenatge s'oblida o es blanqueja o es minoritza. Espero que vingueu. L'entrada és totalment gratuïta.
0: Quireu, quan convidava la Juana Dolores...
1: Això molt polèmic no és,
0: exactament,
1: eh?
0: no, molt polèmic sí, no és. Sí, però sí que és cert que és una persona que la gent la recorda precisament per aquesta enganxada que va tenir el Xavier Grasset.
1: Sí, és una provocadora, perquè és que la provocació ven, funciona, i és una manera també de fer de provocar debats i de generar que passin coses. És una gran artista,
0: Sí, no sé si hi haurà abraçada amb el Xavier Grasset algun dia, hauríem de fer la reconciliació, Ricard.
1: Vam fer-ho a col·lapse, alguna cosa, no? Me'n recordo què vam fer, però vam com vídeo, vam creuar-los. No sé ben bé què vam fer, però alguna cosa vam fer, sí.
0: Bé, doncs en tot cas...
1: Tinc una memòria de peix. Veus?
0: Cada dia pitjor, Ostrell.
1: Sí.
0: Escolta'm, doncs res, d'aquí molt poc engega el matí de Catalunya Ràdio. Que vagi molt bé, que avui
1: gràcies.
0: Tens, com sempre, últimament està la informació carregadeta, eh?
1: Sí. Avui anirem cap al Congrés dels Diputats a partir de les 9 perquè parla Pedro Sánchez i el sentirem després d'un ball sí. De versions que hem de conèixer entre els avisos policials, els informes policials, el que va dir Pedro Sánchez dilluns, en fi, avui sabrem doncs, més detalls de la implicació de Marroc també en tot el que ha passat a Ceuta.
0: Estupendo, doncs escolta'm, tot teu.
1: Gràcies, fins ara.
0: Que vagi molt bé el dijous, Ricard, fins ara. Doncs ja ho sabeu, d'aquí res 30 segons engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Ja ho ha vist, avui a part de Juana Dolores, tota l'actualitat, com sempre, fins a les 12 a la Pública i Nacional. Nosaltres hi tornem demà, puntuals, a partir de les 5 del matí, per despertar-nos plegats. Gràcies també als que ens escolteu a través d'ICAT. Som els matiners de Catalunya Ràdio. Que vagi molt bé el dijous. Fins demà.

les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Els experts!
0: Roger Seró.
2: I ara la calidesa d'una de les nostres divas, la Dua Lipa.
0: Sergi Vives. A veure, tots sabeu que vaig dormir pels llocs perquè m'aixeco molt d'hora. Laia Vidal.
3: I el gos en català fa bumbu. Però el que fa en bas. Sound, sound.
0: Anna Closa.
4: Jo vaig estar la setmana passada un parell de dies fora perquè tenia festa.
0: Laura Grau.
5: És dels oficis amb menys coeficient intel·lectual de...
4: Vinga!
5: ...la societat, eh?
0: Mariví Pérez. L'estudiant en pràctiques, que ara no recordem com es diu. Els experts, temporada 15. Aquesta, per fi, sí que és la bona.

0: pets. I jo, al capdavall, totes les històries que he sentit, al final, el que més em crec és que els pets es diuen els pets perquè sí. O Antònia Font, que de totes les llegendes que jo vaig sentir, algunes d'elles sexuals, al final, el que han explicat ell és que Antònia Font és una amiga seva, que es diu Antònia de nom i Font de cognom. Bé, el que ens preguntem, Laia, amb aquest nou estudi és, haguessin tingut la mateixa fama si s'haguessin dit d'una altra manera? Els pets, de fet, al principi deien condons adulterats. Quasi que van tirar per un nom més comercial a l'hora de triar els pets.
1: Sí. Això justament és el que es preguntava una empresa de naming que va encarregar un estudi i una mica va arribar a la conclusió, no us diré que no fos interessada, que el nom sí que fa la cosa i que decidir-se per un nom o per un altre doncs no només condicionarà l'èxit de la seva música, sinó també, i penseu, les vendes, per exemple, de samarretes. Segons quins noms posis, tu la samarreta transcendeix molt la música del grup, la portes, i si algú no sap que el grup existeix, doncs pot ser que es quedi senzillament amb el nom que posa la samarreta, no? És curiós el cas, per exemple, de les al·lèrgiques al pol·len, el grup que un podria pensar que va néixer amb aquesta voluntat d'homenatjar les L geminades, per exemple.
0: I sempre ha passat que s'han complicat la vida, perquè sobretot perquè s'han canviat de nom de grup, no?
1: Exacte, res més lluny, perquè el nom original del grup era en castellà, al·lèrgiques al pol·len, el van senzillament traduir i van ensopegar doncs, amb aquestes L geminades, però va ser més aviat una casualitat.
0: A tu, Laia, Sergi i companys aquí a la ràdio, quants cops us ha fet com una mica de mandra entrar, ni que sigui Spotify, al YouTube o a la nostra discoteca digital, a buscar cançons seves i haver de posar dos punts volats tan seguits?
1: És veritat, sí. És una cosa... Però veus, en canvi, això, a l'hora de la veritat, no els ha dificultat realment.
2: No.
1: Per tant, sembla que no hi ha gaire...
2: A més, ja tothom les coneix com les al·lèrgiques.
1: Totalment. Sembla que el nom, la identitat del grup, és essencial per connectar amb el públic, això és el que diuen aquesta empresa, i per molt que això sembla òbvia, en grups com, que us diré, Ginestar, que escullen aquest nom, ja ho sabeu, per homenatjar aquesta militant antifeixista catalana de les Terres de l'Ebre...
0: Jo al principi pensava que era el poble,
2: jo també.
0: El Ginestar.
1: Però quan ho expliquen, jo crec que és una... És, de seguida et dona ja un segell, no?, del grup i per on van els tiros. Doncs en altres grups no és tan evident, és a dir, Oques Grasses no et diu tant del grup, o directament Zo, ningú no et dirà, a veure, anem a escoltar aquesta gent pel nom que tenen. Tampoc per Manel, per exemple, no hi ha un referent comú que ens porti a pensar de què deu anar la música d'aquest grup, d'aquests grups, vaja. Doncs des de l'empresa Naming han analitzat diferents festivals de música a escala mundial i han agrupat els noms de les bandes en quatre grans grups.
3: Vas pellant potets, gires esvolant en el ritme de sa música.
1: Mireu, comencem pels grups que tenen noms familiars o vinculats a un familiar o a un entorn molt proper. Fan referència, per exemple, a un parent, a un nom intrahistòric. Seria el cas de Deep Purple, per exemple, que es veu que és el nom d'una cançó clàssica de jazz i d'un senyor que es deia Peter DeRose, i era la cançó preferida de l'àvia del guitarrista, que era Ritchie Blackmore. Doncs a partir d'allà van posar Deep Purple al grup. Per tant, una vinculació doncs, amb l'àvia d'un d'ells. A casa nostra doncs, seria el cas d'aquests que sentim, Antònia Font, ho deia en Roger, o Charango. Jo no sabia que l'origen del nom de Charango, no sé si ho sabíeu, és perquè el Marcel Lázara tocava sempre de petit un instrument tradicional peruà que es diu així justament, charango.
2: Ah, carai, jo em pensava que era perquè com música de charanga.
0: Sí, pensava això.
1: Doncs no, és un instrument peruà que es diu així, charango, que tocava en Marcel Lázara de petit i per tant doncs van posar el nom del grup.
0: Mira, ara que dius aquesta formació que els Deep Purple, que feien referència a l'àvia d'un dels membres, en Salva diu, sempre m'ha fet gràcia, ens diu el Salva al nostre grup de WhatsApp, els Liner Skyner, es van posar el nom d'un profe d'ells que se n'han fotia del seu look.
1: Veus,
0: i van canviar només una Y per motius legals, eh?
1: Mm-hmm. Doncs sí, veus, són aquestes bromes internes, no? Coses que fan referència, que tot segur que quan les expliquen tot és xulo, hi ha un referent,
2: sí,
1: veus que
2: sí,
1: hi ha un que està buscat, exacte.
2: Sí.
1: O, per exemple, el dels tiets, no sé si ho sabíeu, es van posar a l'Oriol de Ramon i en Xavi Coca, es deien Tete, l'un a l'altre, Tete, sí. Tete, i llavors van dir, doncs posem els tiets.
2: Doncs menys mal que es van dir tiets i no tetes.
0: Eh? Sí. Bueno, i no eren tiets, no? Després ho van ser.
1: Exacte. Després ho van ser.
0: Mira, a veure on posaràs en categoria aquest següent grup. Els Xuxos d'on són tradicionals?
1: De Girona.
0: Doncs ens diu en Ferran que a Banyoles hi havia un grup de punk que es deien Xuxo de Pus.
1: Ai,
2: ai, ai.
0: És com el farcit és similar, no?
2: Bueno...
1: Ai, diferent.
0: Bueno, els que sentim de fons suposo que és posar-te de nom al teu ídol. Si t'agrada l'escriptor Yukio Mishima...
1: Exacte, noms culturals fan referència a moments històrics, a moments del cinema, a noms de la literatura. És el cas, per exemple, d'Iron Maiden. El nom se li va acudir al baixista i fundador Steve Harris mentre veia la pel·lícula L'home de la màscara de ferro. En un moment de la pel·lícula apareixia un instrument de tortura anomenat donzella de ferro, que consisteix en una mena de sarcòfag amb claus al seu interior. Un nom que, diuen, encaixava a la perfecció amb aquest enfocament de rock dur i sinistre.
0: Jo els vaig descobrir els mortadelos, les donzelles de ferro. Aquest sarcòfags amb punxes és per torturar algú, que històricament no van existir mai, però mira.
1: Doncs mira, en el món de la ficció sí. I mira, d'això n'han begut aquests grups. A casa nostra, per exemple, un papa o Masoni, són dos noms que apareixen en còmics.
0: És com un nen aborigen nord-americà, que és un còmic també de l'època d'Astèrix i companyia.
1: Exacte, del mateix autor.
0: Ah, mira, del Goscinny també.
1: Sí.
0: I el Masoni, bueno, les Masoni sortien a l'anime Capità Harlock, que era una mena com de venusianes, unes enemigues, unes extraterrestres que eren com les dolentes de la pel·lícula.
1: Doncs mira, aquest...
0: Les Masoni són boniques, però no són dones. Era una mica que t'enganyaven en aquest rotllo. Recordeu aquest passatge, oi?
1: En Jaume Pla o l'Adrià Puntí doncs, devien tenir doncs, els teus mateixos referents a nivell de còmics, si més no, eh? La Ludwig van, no cal dir-ho, fa referència al compositor alemany, o Mishima, que dèiem, el pseudònim d'un escriptor japonès.
0: De tothom que digui la Ludwig Bang, que ho pot deixar de dir ja, eh?
1: Sí.
0: És Bang.
1: Mireu, ara anem pels noms de recurs. Aquells per sortir del pas, el que dèieu, eh? Poso una cosa improvisada i ja, si un cas, si tenim èxit, ja ho canviarem. Fan referència, doncs, a això, a aquesta pluja d'idees sense cap referent. També poden ser noms pràctics, com, per exemple, Guns N' Roses, que va sorgir de la unió de dues bandes de Los Angeles, L.A. Guns i Hollywood Rose. Quan es van fusionar, van combinar els noms de totes dues formacions i una mica endavant.
2: És practicitat.
1: Exacte. També seria el cas de Figaflaues, no sé si ho sabíeu, no tenien nom i una amiga els va dir, és que tenia un so que podria ser dur, però és una mica figaflor. Doncs mira, de figaflors, figaflaues.
2: Ah,
1: saps? O el que dèiem dels Pets, eh? Van fer la votació, els Pets va ser l'únic nom que no tenia cap vot.
2: Ah, va ser per aquí, això.
1: I tant, el
2: molt
1: que
2: bé,
1: van triar.
2: Molt bé,
3: bonic, el cel més blau, rosa clar de núvol baix.
2: I això que són noms de planetes?
1: No, són els acrònims. Aquí trobaríem els ABBA. A casa nostra tenim la Pau Gang, per exemple.
0: Els ABBA, que es deien així, a PBBA.
1: Sí, els noms de pila de cadascú.
2: Ah, clar.
0: S'ho van pensar zero, aquest.
1: El de Pau Gang, com us dic, prové de l'acrònim de Pretty Ass White Niggas, o bé el grup de hardcore i metall COP, que també venia de columna Odi Proletariat. En el cas de la Venus, no és un acrònim exacte, però sí que pren una vocal i una consonant del seu nom i dels seus dos cognoms, Valèria Núñez Saurí.
0: És un paracrònim.
1: Exacte.
0: La Valèria Núñez Saurí, que s'ha dit Venus.

0: la tipologia de persones, una secció que
1: sí,
0: no ha mort
1: mai, no, no ha mort.
2: Oients, ara sabreu quin tipus de persona sou segons reaccioneu al final de l'estiu.
1: Segurament sou totes, bueno, jo crec que podria identificar-me amb alguna part del meu subconscient amb totes les que diré, però jo crec que tothom té una tendència molt clara. Us podria dir que d'entrada sóc aquesta.

0: què vols aprofitar?
1: És el moment del remordiment.
0: Ah, val. La recta final de l'estiu per fer una mica de valoració de com ha anat tot plegat, no?
1: Bueno, és el moment de dir, és que realment jo volia fer això, això, això i l'altre, volia quedar amb aquesta persona, volia anar a veure aquest, volia anar de visitar aquest altre i no m'ha donat temps. Llavors ara és anar rascant. Com, bueno, i el primer cap de setmana de setembre què feu? Ah, no, és que no ens va bé perquè no sé què, perquè no sé quan... Tots són remordiments i, a més, hi ha una crisi existencial de la parra, que ja la desenvoluparem una mica més endavant. Però, clar, és aquest moment de tristesa absoluta, de dir, és que ara m'he d'esperar 9 mesos a que torni a fer aquesta calor i, aquesta, i que hi hagi aquestes vacances.
0: Home,
1: també
0: dic
1: que és tot una mica prematur.
0: Per Nadal
1: perquè...
0: no pots tornar a quedar? No pots?
1: Què dius per Nadal? Jo t'estic parlant del temps. Sí.
0: Ah, val.
2: Però Laura, també t'he de dir que amb aquest canvi climàtic que tenim a sobre, tranquil·la que el novembre...
0: Sí. No, no, de calor, que ens ho diuen abans.
1: Acabaria ara de tornar a fer 35 graus, oi, aquesta
0: setmana. No, 35, 37 i 39, aquest cap de setmana.
1: No es pot aguantar. Bueno, Amaral, que sàpigues que sí que queden dies de verano i sembla que per molta estona, per tant...
2: Sí, per desgràcia, fins i tot.
1: Anem cancel·lant una mica aquesta actitud i aquesta cançó que és horrorosa, o sigui, de veritat, jo la passo cada cop que em surt perquè dic, no es pot ser més tallavenes a la història de la música. Seguim amb gent que crec que sí que està una mica contenta de que s'acabi l'estiu.

0: parlant sobretot de gent que té criatures, jo crec. Però també d'aquesta mena de persones que també puc arribar a entendre força bé, necessiten una mica d'ordre, de rutina. Jo, sincerament, ja estava molt cansada del que era aquest caos d'horari, de calendari, que no sabies on era la gent, que tothom estava, que si al seu poble, que si de vacances amb els amics, o que si amb la seva família, no sé on. O sigui, jo necessito estar a casa meva, però no només jo estar a casa meva, sinó saber que tothom està a casa seva i que tothom
1: rutina,
0: està al seu lloc de treball.
1: Rutina.
0: Jo necessito pensar on és la meva amiga Júlia i saber que està treballant al teatre on treballa i no haver de pensar, ah, no, és que ara està a Calaf fer perquè la seva àvia no sé què. No, és veritat.
2: És com tot que has de pensar molt. En canvi, quan tothom està al seu lloc, tot el seu calaixet i tot allò, és més com fàcil de trobar, com és normal.
0: Exacte, tothom endreçadet, tothom al seu lloc de feina, la canalla a l'escola, jo necessito que el meu cap torni a tenir aquesta seguretat. Després portem dos mesos aquí i ara estem fins
2: a això també és veritat.
1: Això sempre passa.
0: Però ara sí que hi ha un punt d'il·lusió, no?, d'això de comprar el material escolar. A mi això m'encantava.
1: Ai, sí.
0: M'encantava, tio.
1: Aquelles llibretes noves, aquella olor.
0: Forrar llibres. Ja es fa, encara es fa això de forrar llibres.
1: No, ara s'encarrega la gent.
0: Primer que no hi ha llibres.
1: Això tu no tindràs llibres, jo en tinc 15 que m'han costat una pastissa.
3: I no ho feu.
0: No,
1: ho encarreguem.
3: Aquí?
1: A la llibreria.
0: Que te'ls forra la llibretera, els llibres.
2: És l'esclavatge, vull dir, els romans, al costat de lo teu.
0: S'està perdent tot. Les tradicions, els costums, el romanticisme.
1: Bueno, es va decidir així després que jo proferís tota mena d'insults als llibres perquè me quedava molt moltes botllofes, i aleshores, doncs, la meva parella em va dir, escolta, saps que hi ha un lloc que ho fan?
3: És que potser sí que mola, perquè potser són com una mena de tresines que fan economia submergida.
1: Exacte.
3: I porren llibres.
1: Ja t'ho dic jo.
2: Sergi, també t'etiqueten la roba de les criatures, et posen l'etiqueta.
1: No, això ho fan nosaltres.
0: I si fan la mosa, també.
1: La confessió s'havia acabat, oi que sí?
2: A berenar també els l'encarregues, que és fàcil.
0: Lamentable.
1: Una nova cosa, va.
0: Seguim amb gent que no se li acaba l'estiu, de moment. Per què?
2: Quina sort.
0: Perquè són els pesats dels collons que fan vacances del setembre. Qualsevol de dos. Gent que, a més, es creu moralment superior per agafar-se vacances del setembre com si no fos una cosa pràcticament obligada per doncs, la gent que porta la seva oficina o el seu comerç o el que sigui, on sigui que treballen, que els obliga a agafar vacances del setembre perquè probablement a l'agost han de tenir personal. Llavors, nois, a mi em sap greu, però no em feu cap mena d'enveja. I ja sé que vosaltres us motiveu molt, us esforceu moltíssim en explicar per què és molt millor fer vacances al setembre, perquè no hi ha ningú enlloc, perquè les coses són més barates, la gent no et molesta. Jo ja sé que sou feliços i jo me n'alegro, sincerament, però no intenteu humillar-nos a la resta. O sigui, jo he estat molt feliç fent vacances a l'agost, podent anar a les festes majors xules, tal. Al setembre no trobaràs ningú, doncs molt bé, doncs quin avorriment. No, jo què sé, ja us ho fareu. Ah,
1: potser
0: per cert,
1: plou perquè, clar, és setembre.
0: És veritat.
1: Es veu que a l'agost no plou tant.
0: A setembre sí que hi ha riscos.
1: Amb aquella rabieta, saps? Continguda.
0: Sí. I a més hi ha moltes coses que ja han tancat al setembre. Ah. A mi hi ha alguns xiringuitos que m'agrada molt anar, que ara ja aquest cap de setmana fan l'últim dia de temporada.
1: Els restaurants comencen a tancar ja, Però alguna cosa et sortirà tot més baratet.
2: Home, a mi em segueixen fent enveja per una qüestió, que és que quan tu tornes ells se'n van. Això és l'únic que em fa enveja.
1: Sí, això sí.
0: Sí, però no, jo penso igualment que hi surten perdent. Per cert, no n'hem parlat, però per mi, finalment, després d'haver vist com ha anat l'estiu musical en aquest país, cançó de l'estiu per mi aquesta,
1: Ah, sí? Un dia qualsevol d'agost?
0: Et diria que sí, mira què et dic.
1: Doncs la DJ Trapella ens va dir que era A la fresca.
0: Sí,
1: amb un any de diferència
0: fort.
1: Es veu que és la que més ha estat celebrada.
0: Marta, surt de la cova.
1: Doncs ens va dir això,
2: Va dir això,
1: I potser ens sap una mica més de tu de música,
0: A veure, no. També potser té una visió una mica esbiaixada perquè és una tia que es dedica a punxar.
1: Potser sí.
0: Quan tu estàs punxant de festa, el que vols escoltar és Yo quiero bailar toda la noche, que és una cançó del 2001.
1: També és veritat.
0: Saps?
1: Potser és aquesta la cançó d'aquest estiu.
2: No, sí. És veritat que, clar, ella diu el que ho peta més en aquell moment. No vol dir que sigui la cançó nova que la gent més s'ha posat.
1: No, això no.
0: Ja et dic, jo aquesta l'he sentida de força i, a més, és bastant de consens. O sigui, molts tipus de gent diferent. No com els catarres que dius pares, clarament, sinó una mica de diversitat generacional. Seguim amb un altre tipus de persona que penso que sí, que clarament em representa.
1: Què t'estàs ballant a sobre?
0: No, però hi ha una manera molt fàcil d'intentar fer veure que no existeix el setembre, que és seguir tota la roda de festes majors que comentàvem ahir. I dir, bueno, aquest cap de setmana on toca? Vinga, tothom cap a Olot. Vinga, tothom cap aquí, cap allà.
1: Home, i ajuda que dues de les grans, la Mercè i Santa Tecla, són justament
0: són
1: a finals
0: moltes, de setembre. Que, clar, realment t'ajuda a no acabar de desconnectar mai d'aquest ambient festiu i tradicional i folclòric, que ja sabeu que és la meva passió. I m'he d'organitzar una mica perquè no vull que m'agafi desprevinguda, perquè, clar... És aquell, és que jo no sé com ho feu. Comenteu-nos al grup de WhatsApp dels experts com combineu la gent que treballeu amb les festes majors

0: Tardanes i tot. Com ho fas?
1: Només una dada. Estem organitzant un acte que comença un diumenge a 2:15 de la nit. Comença i dilluns aquí serem a les 7.
2: És una ràbia. És la ràbia de Llinars. Et volem ben fresca,
1: eh? És un concurs superfantàstic que es diu Estirada de Llengua.
2: Molt bé.
3: És d'enrotllar-se.
1: Tenim 15 grups participants. No, és de llengua catalana.
2: Sí, sí.
1: A veure, què veieu que està organitzant la Laia? Escolta, té una pinta excel·lent. Us convido tots a participar-hi i a venir-hi.
2: Va, i l'últim grup, l'última tipologia que ens havies preparat.
4: L'última tipologia és gent que... És que ja d'entrada no li agradava l'estiu. Llavors, que s'acabi una mica se la pela, perquè ells el que volen realment sentir i estan comptant els dies és això.
2: Home! Perdona.
1: Quin tipus de gent és això?
2: A l'agost ja s'estaven instal·lant en alguns carrers les llums que s'acabaran encenent d'aquí un mes i poc.
4: No, ja tinc un amic que cada cop que la temperatura... Un amic que tenim tu i jo en comú, Sergi, per cert, que cada cop que baixa la temperatura dels 20 graus m'envia una nota de veu dient-me... El sents? El pots olorar? Ja és aquí l'hivern. Aneu traient totes les bufandes i tots els abrics, perquè ja és aquí la millor època de l'any. I jo a punt de plorar, perquè a mi m'encanta l'estiu. Jo li faig el mateix a la primavera, evidentment, cada cop que el termòmetre puja per sobre de la temperatura habitual.
1: Sí que hi ha gent que està esperant tancar-se a casa amb els jocs de taula i la manteta. Això hi ha gent que ho està esperant molt fort.
2: Perdona, PortAventura, d'aquí una setmana i mitja ja comença a instal·lar tot allò de Halloween.
4: Sí, ja temporada d'invierno, anem tots a buscar...

0: aquest dia lluminós i assolellat, es preveu alçades de calor, una ala de calor per d'aquí pocs dies també, Laia.
1: Sí, no, ja, fins al cap de setmana, i diuen que fins dilluns o dimarts.
0: Uau. Bé, doncs tenim aquí alguns comentaris dels oients que clamen un retorn. Mira, diu en Ferran, diu que divertit va ser la Rita Oller quan va dir he descobert en Dan Peralbo, sí. O...

0: Descobert un grup
1: Ludwig van.
0: Que... I diu, exacte.
1: Jo vaig flipar.
0: He descobert un grup que es diu la Ludwig van. I el Toni diu, jo ja la trobo a faltar. I en Jordi, que diu, ha renovat la Rita Oller? Doncs efectivament, bon dia, Rita.
1: Sí. Bon dia, com esteu?
0: També lloen el teu coneixement de l'art dramàtic.
1: Escolteu, moltíssimes gràcies.
0: I la teva habilitat com a quasi llicenciada de l'Institut del Teatre. Abans ens deia fora d'antena que li falten 320 crèdits.
1: I el, mentida.
0: I el TFG, bueno, uns quants.
1: Uns quants.
0: I el TFG a de Heri Sabinova, o a Javi and the Boogie, quan ja l'hagis entregat, doncs ja ho tindràs tot. Bé, doncs, parlant de teatre, entre altres històries, has d'anar a Tarragona, perquè avui comença el FIT, el Festival Internacional de Teatre de Tarragona, te n'hi vas avui en directe, i també havíem llegit novetats sobre la sala Texas. Per on vols començar?
1: Sí, mira, començarem per novetats, i és que ahir van sortir nous espectacles de la cartellera del Teatre Tantarantana i el Texas. Llavors, a mi hi ha coses que he vist algunes en primícia i que ja us puc ni recomanar així d'entrada. Una és a la Vall, que és escrita per l'Oriol Morales i Pujolà i dirigida per en Joel Quesada, que a mi em va recordar molt aquesta narrativa sobre la natura en el teatre, que em va semblar molt interessant. Jo us en parlaré amb més deteniment, però el que sí que us recomano d'entrada és que feu un cop d'ull a la nova programació, que és molt interessant. D'altra banda, al Texas també hi ha coses molt interessants, algunes que em creen molta curiositat, com els monòlegs de Loie Sherman, el retorn de Firefly de la Calòrica...
0: Aquesta l'han fet un munt, però segueix...
2: Sí, és de les que va fer primeres o que van fer una mica, no dir famosos, no ho sé, però no, de les obres clàssiques de la Calòrica.
1: Sí, i llavors tenim l'oportunitat de veure-la, perquè jo, per exemple, l'he llegit, però no l'he vist, encara que porti mil anys en cartellera. Sí, mira.
0: Jo l'he vist, però no l'he llegit.
1: Ah, doncs mira, fer l'inversa.
0: Tu, Laia?
2: Jo ni l'he vist ni l'he llegit.
0: Però t'estàs segura que és de les més famoses?
2: Sí, perquè és el que em va donar a conèixer a mi la Calòrica sense haver-la vist, imagina't.
1: Imagineu, doncs això, podreu veure-la al Teatre Texas. Llavors, també feu una ullada i la setmana que ve en parlarem amb més deteniment, perquè avui hem de parlar del Festival FIT, que és aquest festival que es fa a Tarragona, que és la seva 13a edició, on es fa una aposta per les noves dramatúrgies, les arts escèniques contemporànies, a molts espais diferents de la ciutat i no només els estrictament teatrals. És a dir, que si aneu per la ciutat, segurament us trobareu una corrua de gent fent alguna activitat artística, que això ja posa de bon humor només despertar-se.
0: Com hi vas? Amb quin tren?
1: Tren? Vaig amb cotxe. Oh. Vaig com a persona ben privilegiada amb el meu cotxe.
2: Bueno, ben privilegiada les embossades que et trobaràs. Sí, bé, ànims, en tot cas.
1: Enveja, això és pura enveja. Clar, ells estan aquí al matí, no hi poden anar. Però bueno, vosaltres, si algú hi pot anar o es pot acostar, va, allà ens trobarem.
2: Quan ens ho expliques?
1: Jo us enviaré fotos, no patiu.
2: Gràcies.
1: Llavors, a mi em sembla molt interessant perquè en 4 dies es fan 16 propostes escèniques, 2 espectacles vermut, 2 workshops, sopars, sessions musicals, és a dir... Hi ha una oferta ben diversa i que jo crec que també aposta per entendre les arts escèniques no només des del prisma de la representació, sinó també el debat. Llavors, anem-hi. A part, per què? Per què aquest festival a mi em sembla molt important? Perquè té un compromís també amb la descentralització cultural. Llavors, també estén la seva programació a Vilaseca i la Canonja. Llavors, hi ha una cosa que es diu BusFit, que connecta totes aquestes poblacions i altres municipis del territori, com el Catllà, la Riera de Gaià i la Nou de Gaià. Llavors, a 9 espais diferents de Tarragona i 2 municipis FIT, podrem trobar totes aquestes propostes. Aquest any el lema és el talent torna a casa i recupera artistes i companyies d'èxit que van créixer en aquest mateix festival i que aquesta vegada tornen amb propostes noves. Per exemple, jo tinc moltes ganes de veure Bomba Bà de la Glòria Ribera, que
2: ja... Cabaret, oi? Hem dit,
1: exacte.
2: Sí.
1: I que és el seu tercer projecte escènic i aquest any té com aquesta investigació sobre la festa i la guerra com a objectes d'estudi, que a mi això ja em sembla molt interessant com a punt de partida de posar aquests dos elements en qüestió.
0: A mi sempre m'ha agradat el concepte de revista, perquè és com molt general, però és tot un gènere, no?
1: Exacte, és que parlem també d'un gènere, no? D'una manera d'entendre i de fer teatre, i això, i a mi, només per això, ja crec que és una bona aposta per anar a veure dins aquest festival el FIT. Llavors, tenen una pàgina web molt ben feta, que jo sóc molt fan de les pàgines webs, quan estan ben fetes és un plaer,
2: sí,
1: navegar-hi.
2: Sí, perquè sobretot compares amb les que estan mal fetes on no trobes res, que et poses bastant nerviosa, i per tant quan les pàgines web són aclaridores i pràctiques, un 10.
1: Intuïtiva, divertida, clara, mireu-la si podeu, i si no els podeu trobar també a través de les xarxes com a FIT amb dues T's Cat. Llavors, això organitza l'equip de la Sala Trono, voluntaris, també, que crec que se'ls ha de felicitar per
2: clar,
1: aquesta
2: que la gent s'impliqui, és molt xulo això, perquè al final estàs implicant la societat en la cultura, que és el més important.
1: És a dir, la mateixa ciutat està allà donant-se veu a nivell artístic i cultural, per tant, aprofiteu i aneu-hi, però és que a més hi ha entrades per cultura jove, així que no us ho podeu perdre. I també, parlant d'un altre festival, tenim Fira Targa. Un Us aviso amb temps perquè falta una setmana per l'experiència per mi que dona inici a la temporada teatral catalana. I això comença el dijous 10 fins al diumenge 13 de setembre. Llavors, és a Tàrrega, és una experiència completa. Jo hi porto anant 4 o 5 anys, és divertidíssim, pots anar a acampar allà, 15 euros 4 dies d'acampada.
2: Això és regalat.
1: I camines també per tot arreu seguint la mateixa lògica i tot està ple d'arts escèniques. És un plaer i a part hi ha també molts espectacles que després veurem en cartellera i allà els podreu veure en primícia o també hi ha espectacles que es recuperen. És a dir, que és un lloc molt interessant per conèixer ben bé què s'està movent a nivell d'arts escèniques en el nostre
2: territori.
1: Molt bé
2: també per Tàrrega, perquè trobo que van ser pioners en descentralitzar la cultura arreu del territori. Ara ja gairebé ho fa tothom, però al seu moment, quan va aparèixer Fira Tàrrega, no hi havia tants esdeveniments culturals d'aquesta alçada repartits arreu del territori amb vocació nacional de país. I trobo que Fira Tàrrega sí que ho va ser des del principi, s'ha consolidat com això i ha fet escola per molts altres esdeveniments que han descentralitzat la cultura i trobo que és molt, molt important, no?
1: Jo penso que és un dels referents més importants, que ara també és un lloc on també els espectacles també, en certa manera, es difon. Hi ha també un mercat, per dir-ho d'alguna manera.
2: Sí.
1: Vull dir que també és
2: això
1: una estructura
2: tot el país,
1: molt peculiar.
2: Sí.
0: I com a fira et farmejaràs uns quants espectacles per anar-los explicant durant tota la temporada? És a dir, te'n juntaràs uns quants?
1: Voleu que ho faci?
0: Sí.
1: Així ho faré, sí. Imagineu, no. Sí, i tant. Hi ha moltes propostes molt interessants i us recomano que us hi passeu, si podeu, ni que sigui un dia, pujar i baixar, també és una molt bona experiència.
0: A més, no està tan lluny, no?
2: Què vas? Aquí no dia tiro de pedra, però no t'ho poder dir això, no? Però aquí al costat.
0: No, m'havies de dir que els llocs no estan a prop ni lluny, que és Tàrrega, jugar-lo.
2: Clar, pels de Cervera és a tocar.
0: Ara,
1: doncs vinga, gent de Cervera, som-hi. I ara us presentaré un grup de música que arriba entrepitjant fort i que es diuen Muniats. No són bé.

0: divertits, frescos, jazzístics i romàntics, però sobretot de Vic.
1: Sí,
0: també
1: sí,
0: és una cosa que veiem reiterades en les seves cançons. Aquest grup, que és nascut de la mà d'en Gil Codina i l'Edu Vergés, sorgeix amb l'afany de desmarcar-se de les tendències urbanes i ultraprocessades d'avui en dia. I, per exemple, com amb aquesta cançó, que és Amb els teus ulls blaus.

sol, funk, jazz, blues, hip-hop, ens intenten fer ballar i us recomano que els escolteu i també que seguiu les xarxes on es diuen @moniats. I també us presento l'última cançó, que és Let Me Know.

científica que desconeixia i que m'ha fet pensar i si pot ser encara amoïnar-me una mica més. És la relació entre les altes temperatures i l'increment, això potser no t'ho esperes, Roger, de la violència. Una anàlisi publicada per Environmental Health Perspectives que conclou que les temperatures elevades s'associen de forma consistent amb majors taxes de criminalitat, especialment de caràcter violent. I es fixa, a més, en un cas concret, en el de Finlàndia, on la temperatura ambient va explicar, sembla, un 10% de l'augment en la taxa de crim violent al llarg de més d'una dècada, amb un augment d'un 1,7% per cada grau centígrad addicional, és a dir, més calor, doncs més violència. Una altra anàlisi, en aquest cas de 44 ciutats nord-americanes, això va ser entre 2005 i 2022, va concloure que el risc de ser víctima d'un delicte era especialment alt en aquelles localitats on les temperatures es desviaven dels seus registres històrics i arribaven a màxims de calor. Per què passa això, no? Quina és l'explicació? Doncs mira, d'una banda, hi ha la hipòtesi del que s'anomena temperatura-agressió, que es basa en el fet que la calor sembla afectar directament la fisiologia cerebral, de manera que les temperatures altes generen diverses molèsties, estrès físic, alteren l'equilibri hormonal, modifiquen els processos relacionats amb la regulació emocional i, a més, el malestar tèrmic redueix el que seria la tolerància a la frustració i, per tant, augmenta la impulsivitat. És a dir, que sembla que el cervell calent gestiona pitjor els conflictes. Alguns estudis recents apunten fins i tot canvis en el que és la connectivitat neuronal i també en els sistemes químics relacionats directament amb l'agressivitat. De l'altra banda, també hi ha la teoria de les activitats rutinàries que suggereix que quan fa calor la gent surt més, canvia els seus hàbits, augmenten les oportunitats per des d'així de trobada entre potencials agressors i possibles víctimes. De fet, als Estats Units, el Bureau of Justice Statistics va constatar que les taxes de violència en parella són significativament més altes a l'estiu que no pas la resta de l'any. I un equip de científics ha confirmat que això no passa només en les persones, sinó que algunes espècies d'animals es poden tornar fins a 4 vegades més agressives quan les temperatures augmenten diversos graus per sobre de les habituals. Per exemple, hi ha uns peixos d'aigua dolça que, si els han sotmès a temperatures fluctuants, han mostrat més atacs, més mossegades contra els seus companys de banc de peixos. O també hi ha les formigues alpines, que estan acostumades a les regions més càlides, que han exhibit nivells superiors d'hostilitat davant de no pas d'individus d'altres colònies en regions més temperades. Per tant, hi ha també documents de respostes semblants en ratolins, en rates, en alguns primats. Per tant, és realment biològic aquesta resposta més violenta, més agressiva, quan el context és d'aquestes temperatures tan incòmodes, de temperatures extremes de calor. Afegim, doncs, una problemàtica més a les onades de calor.

0: experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Notícies curioses curtetes. Si de vegades sentiu que us falta inspiració, sapigueu que el Mago Pop s'han anat fins a la NASA per trobar-la.
2: Caram.
1: Antonio Díaz ha visitat el centre, el Johnson Space Center de la NASA a Houston, per preparar un nou espectacle que preveu fer en estadis. De fet, el cel, les estrelles i els viatges espacials seran una de les fonts d'inspiració del nou projecte del Mago Pop. A la NASA el van rebre amb la salutació "Welcome to el Mago Pop", impresa en la mateixa pantalla que utilitzen per seguir aquelles missions especials.
2: Jo crec que a vegades no ens donem compte de no sé, la fama que té aquest paio, eh?
3: Sí, s'ha de dir que...
2: A nivell global.
3: Sí, sí, sí. No li va malament, diguéssim.
2: No, la veritat és que no.
3: I aquests de la NASA també deuen estar contents que els vingui a distreure algú de tant en tant, que no sigui del seu gremi.
1: I atenció, perquè els gironins estan passant un calvari amb el campanar de la catedral. Resulta que no marca bé les hores. Ho fa amb dos tocs menys. I de fet es veu que quan són les 8,
2: sí,
1: doncs la campana només sona 6 vegades.
3: Hosti, això sí és un problema, bueno, que jo sí que la faig cas, ja,
4: però això t'acostumes. És com aquella gent que no canvia el rellotge del cotxe. Diu, i és que ja estic acostumat. Llavors, els gironins, quan toquin 6 cons, digueu, són les 8.
1: Ja, però és que si són les 2, clar, no fa cap toc.
2: I quan és la 1?
1: Ah, tampoc.
3: I a més a més, que hi ha el tema dels quarts i tot això, i quan toquen a morts, jo trobo que no és una cosa que puguis acostumar-t'hi. O sigui, és una cosa que ha d'anar... Jo els conto, i vas d'anar bastant quadrat.
4: Però quina catedral tens a prop, tu?
3: No, és que les esglésies que no són catedrals també tenen campanes.
2: Quan és la una, deu tocar 11 cops.
4: Doncs ja està, és acostumar-s'hi.
3: Que no.
1: Això sí que no m'he trobat a la notícia.
3: Fes sumes quan estàs escoltant les campanes.
2: Per cert, i gironins, dieu-nos, què està passant, per favor?
3: A l'estiu és quan més sents les campanes, perquè és quan tens sempre obert. Per tant, és fatal.

0: el punt de partida sempre és una dada, una xifra. Avui, Laia, per parlar de sociolingüística, de quina xifra partim?
1: Doncs mira, que el 50% dels catalans del final del segle XIX eren monolingües, no entenien el castellà. Efectivament, ho diu un estudi sociolingüístic del Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació de la Universitat de Barcelona. Què ens diu la recerca històrica exactament? Doncs mireu, que si bé els intents de l'estat espanyol, no és cap novetat, són, des de sempre, imposar el castellà arreu del territori, sigui de grat o per força, doncs la societat catalana es va poder mantenir en bona part monolingüe durant tot el segle XIX gràcies als dèficits d'un sistema d'ensenyament obligatori espanyol molt deficient. La llei que se n'havia d'encarregar és una llei de 1857, la llei Moyano, però segons aquest estudi, doncs va ser una llei molt deficitària. S'hi van destinar molt pocs recursos, molt poques infraestructures, també coixejaven els plans d'estudi, la preparació dels docents.
2: No com ara, que en PISA tot va superbé.
1: És que, mira, a vegades no, tot va, té un bé i un mal.
2: Sí.
1: D'aquesta manera, el poc prestigi i els escassos resultats expliquen que realment l'índex d'analfabetisme es trobés fins ben entrat al segle XX a nivells altíssims. És a dir, un sistema o una llei que intentava això, procurar l'alfabetisme per tothom o l'alfabetització, doncs va ser un absolut fracàs perquè no es va dotar dels recursos necessaris.
0: Sí, un dubte que tinc jo. Això que dius, aquesta dada tan interessant, d'altra banda, no se sabia ja, vull dir, al segle XIX la majoria de gent del món parlava una llengua que era la seva i ja està.
1: O és que... No, ara t'explicaré que França no era així, per exemple. És a dir, això va fer que la penetració del castellà als territoris no naturalment castellanoparlants fos molt baixa i sempre condicionada per la classe social. Sí que no estem parlant ni de documents oficials ni de la classe alta i benestant, eh? Parlem, doncs, del poble. En canvi,
0: la
1: teva pregunta...
0: Els rics no els hi costava massa canviar de llengua, no?
1: No, els rics sempre ho han tingut molt clar, això. Sigui com sigui, Roger, per exemple, a llocs com França, la uniformització lingüística va ser molt més eficient i més prematura. Més o menys a la mateixa època, a finals del segle XIX, la Tercera República Francesa va utilitzar amb molta més vehemència l'escola per erradicar els dialectes i les llengües com el bretó, com l'occità, com el català, i com ho va fer? Doncs castigant durament els alumnes que no parlaven francès i posant professorat de París arreu del territori amb un que coneixia la llengua perfectament i, per tant, podia aplicar aquestes mesures de càstig.
2: Sí, van repartir regles per tot arreu per picar les mans als nens que parlaven
1: regles i gent que en sabia, i llibretes bones i llapisos, de manera que la gent va entendre que l'educació i l'alfabetització anaven de la mà del francès, i a més va ser una expansió territorial real i, per tant, doncs va ser molt més efectiva.
0: No està mal pensat, tampoc, per part de França.
1: No, clar, digue'ls-hi tontos.
0: Amb el territori busco parlant, també va passar, que no l'has dit?
1: Sí, també. De fet, en el cas de França, l'Església també hi va anar de la mà, va tenir un paper molt rellevant. De fet, fins i tot anteriorment, al segle XVI, ja va decidir l'Església dels Hugonots fer servir la llengua francesa per la litúrgia. Fins i tot Occitània, és a dir, allà el francès era tan incomprensible com el llatí, i tot i així els van imposar anar a missa i escoltar la litúrgia en francès.
0: Els Hugonots eren els protestants, no? Vull dir, van incorporar el francès a la litúrgia abans que els catòlics.
1: Exacte, sí.
0: Bueno, té lògica.
1: Sí. Però sigui com sigui, el segle XIX va ser quan aquesta vara va arribar i l'ensenyament, un bon ensenyament, fins i tot podríem dir, que realment equilibrava la població, això sí, en francès, doncs va arribar a tot el territori i va ser molt més efectiu que no pas, doncs, una mica per sort nostra, aquí que eren una mica incompetents, doncs, els que ho havien d'aplicar des de l'estat espanyol.
0: És la dada que avui ens ha llançat la Laia per aprendre més de sociolingüística i d'història en general.
3: Els experts. ICAT.

0: pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: I avui, al Borsa Never, obrim una subcarpeta que ja hem tocat més d'un cop. Diversos cops havíem fet cerca de cançons que feien onomatopeies, com lo-lo-lo, la-la-la. Avui obrim una altra, que és cançons que fan na-na-na. I per damunt de tot es trobaríem aquesta. Na-na-na-na, Hey Jude, o aquesta altra més propera en el temps, de la cantant italiana Gala, Freed from Desire. Català, tenim cançons que fan na-na-na? Doncs sí, Doctor Prats ha fet na-na-na. L'únic que vull és cantar na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. I els Oques Grasses també han fet na-na-na. Però avui viatjarem 30 anys enrere, fins al 1996, per anar a trobar un grup que es deia Glaucs, que tenia cançons com Els teus ulls glaucs. Per exemple, vaig aprendre que el glau, que és un color.
2: Sí, anava a dir, jo obligatori no treure el diccionari.
1: Sí, sí, sí, un verd blavós tirant a gris. Doncs els Glaucs, aquest grup comandat pel Jofre Bardagí, cantant que feia tremolar més la veu que en Joan Manel Serrat, que ja és dir, ens va deixar una cançó que feia na-na-na, i és més, convidava a cantar na-na-na quan no seguies en donar una lletra com la que sentireu tot seguit, carregada de metàfores, de contes, que no sabies ben bé d'on baixaven ni on volien anar a parar, i amb una intro que semblava més de rockabilly de Tennessee que de Begur, el poble d'on va néixer el grup. Aquí la teniu, es diu Històries Curtes. Potser sona.

són les 7. Va, lleva't, que arrenca una nova hora dels experts. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: Ja ha arribat el matí, ja són les 7 i 2 minuts i comptem amb la vostra presència, estimats oients experts, per aquesta nova hora de ràdio aquí cada matí a ICAT, els experts, amb música com la que ens canta la cosina fent ciroll. Amb ella anem engegant, aquí amb la companyia també de la Laia Vidal. Bon dia.
1: Bon dia, Roger Saró.
0: Avui que és dijous 3 de setembre, bon dia, Sergi Vives.
2: Molt bon dijous.
0: I ens interessem per saber aquest dijous a quin temps farà Gemma Puig.
2: Ah, calor.
3: A primera hora d'aquest dijous, temperatures semblants o un pèl més altes. Valors de nit tropical entre la costa i el prelitoral. També temperatures entre 18 i 19 graus cap a Ponent, fins tot algun valor de 20 graus. Sol, algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre, alguna boirina matinal, i a la tarda poden créixer algunes nuvolades anecdòtiques inofensives cap a punts del Pirineu. Farà una miqueta més de calor, ni que sigui 1 o 2 graus. Moltes més màximes entre els 32 i els 35 graus i les més altes arribant a tocar o fregar els 38 graus. Aquesta calor s'anirà intensificant més de cara a divendres i sobretot el cap de setmana els valors més alts podran tornar a tocar els 40 graus.
2: Clar que sí, és setembre, però 40 graus, fot-li 42
0: gaudiu,
2: graus.
0: Gaudiu, ja, oients, gaudiu de la calor, que d'aquí 4 dies estareu dient em moro de fred.
2: Sí, bé, home, sí.
0: Ens saluden els oients, en Marc, que ens diu bon dia. Bon dia, Marc.
2: Bon dia.
0: L'usuari Terra Lliure, que ens envia el típic gif de bon dia.
2: Bon dia.
0: És com molt familiar que t'enviïn un gif per saludar-te.
2: I tant.
0: Ens saluden Jordi. L'Aixa diu bon dia, penya.
2: Ei, penya.
0: La Marta ens... un emoji d'avió. Ah, que diu que ha estat alçada tan aviat perquè ha d'agafar un avió. Marta,
1: ah?
0: Digue'ns on vas.
1: Vas?
0: Potser està de vacancetes encara.
2: Que ens digui, que ens ho digui.
0: I l'usuari Xarnego, que també ens saluda amb un gif del típic bon deia amb aquest personatge, aquest gendarme francès, Sergi.
2: Això és Aló, Aló, no?
0: És Aló, Aló, és la sèrie sí. Francesa. Gràcies, Xarnego, gràcies a tots vosaltres, amb qui avui parlarem d'enganyifes.

0: perquè avui us hem de parlar d'un nou documental català titulat La Supervivent. Ja el teniu a sales. Un documental sobre la catalana que es va fer passar per supervivent dels atemptats de l'11S i no només això, va acabar sent la presidenta de l'Associació de Víctimes.
1: Us sona això a algú altre?
2: Sí. I si tenim els catalans.
0: I hem dit l'Enric Marco catalana.
1: Exacte.
0: De fet, apareix Enric Marco en aquest documental.
2: Home, però Enric Marco també era català.
0: Sí. Sí, era la broma, que era absurd dir-ho. Sí. Bé, serà d'aquí uns instants que parlarem de cinema, també connectarem amb Venècia, on ja ha engegat el festival de la mostra de cinema. Abans, però, com és tradició, aquesta hora, la pregunta del dia. A tema enganyifes, a fraus, hoax i usurpacions de personalitat. A quina heu dut a terme? Heu caigut en alguna enganyifa o frau? Sou cautes a l'hora de no caure-hi? Sou innocents, si us ho creieu tot? Començo llegint el comentari de la Miau, perquè efectivament sí que fa usurpació de persona, i de forma habitual. Ens diu la Miau: tinc una amiga amb qui tothom opina que ens assemblem molt i ens confonen, però a nivell que els últims 15 anys ha passat sovint, i diu l'últim cop la setmana passada. Moltíssimes vegades ens han intervingut per separat al carrer una persona desconeguda parlant-nos com si ens conegués, i realment a qui coneix és a l'altre. No és que siguin bessones, són dues amigues, pel que veig, de la mateixa població i que s'assemblen molt.
1: Han mimetitzat.
0: Sí,
2: a mi només m'ha passat amb la meva germana, això una mica i no gaire, eh?
0: Jo a vegades, sabeu que la germana, puc dir que viu al mateix carrer que jo?
2: Sí, qui? La meva germana?
0: Sí. I a vegades me la creu i dic, Déu.
2: Sí, i no te la confons amb mi, que no?
0: No.
2: Hi ha gent que té problemes.
0: A tu també et diria, Déu, fins demà.
2: Clar, també és veritat.
0: Bé, diu la Miau, us prometo que és una situació molt divertida perquè imagino que tinc una doble amb qui em confonen sempre i a qui no conec, i amb la seva amiga diu, tenim un pacte mutu de simplement ser agradable amb el desconegut.
2: Clar,
0: Sí, seguir-li la veta, i així quan es retroben poden jugar a donar algunes pistes i endevinar qui era l'altra persona.
1: Ho converteixen en un joc.
0: Una mica oportunitat perduda, perquè com et diu el Sergi, ho han convertit més en un quin és quien, que no pas en un joc sexual, els interessos, tal. No, és una cosa més blanqueta. Salto al xat d'en Ferran, que diu, quan algú em pregunta com et dius, li dic, em dic Xavier. Bé, Ferran està ja ancorat a l'estiu, una mica, encara és estiu.
2: Però bé.
0: Es pots fer encara.
1: És una enganyifa, poc enganyifa, aquesta.
0: Antoni diu, aquests dies he llegit a diversos diaris l'estafa del turista al qui roben, que es veu que els foten un rotllo, que els han robat i necessiten diners i fan veure que és una transferència, però que s'aprofiten de les bones persones.
2: Caram,
0: o sigui, en aquest cas,
2: ja és vella, em sembla.
0: Quan, o sigui, la víctima no és el turista. És un local que li has de dir que ets un turista perdut.
2: Suposo.
0: És el revés.
2: Aquest tema d'engany d'estic desesperat, m'han pres els diners, tal, això sí que és vell.
1: Ara es veu que els establiments en alguns restaurants utilitzen la IA per dir, mira, sí que t'he fet la transferència o el pagament, i es veu que mostren una mena de rebut fet a partir d'intel·ligència artificial.
2: Caram.
1: És a dir, que la IA ja s'afegeix una mica als cimbres, eh?
0: Jo, si vols el cambrer, diria, no, fins que no surti el meu de tàpol, no crec. La Mireia, m'ho crec tot perquè mai crec que ningú em pugui mentir.
1: Hosti, doncs on va, Mireia?
0: Soc naïf.
1: Sí.
0: La Magda, atenció que la Magda ens obre aquí un capítol de crims de llibreries, penseu que també hi ha crims de llibres, eh? Diu, fa molts anys em vaig fer passar per una altra persona en una llibreria. Vaig preguntar si tenien un llibre, concretament L'Orfaneta de Menàrguens, novel·la catalana de l'any 1850, que havia de llegir la facultat, eh? La Magda, recordeu que és filòloga, és la seva missió. I li van dir, el llibreter li va dir, ah, que ets la tal que ha trucat per reservar-lo.
1: Oh.
0: I la Magda va dir, sí. I tant, sóc jo. I el tema és que només en quedava un, se'l va quedar ella, i diu que tants anys després encara el conserva i cada cop que el veu...
2: Almenys l'està tractant bé.
0: Sí, però recorda el mètode amb el qual el va aconseguir.
1: A veure, si hi ha algun oient o oienta que va demanar un cop L'Orfaneta de Menàrguens i va veure que després van dir no, i el vas venir a recollir, doncs ara és el moment d'interpel·lar la Magda.
0: Mira, és una novel·la històrica, no sé si us sona aquí alguns, d'Antoni Bofarull, publicada el 1862.
1: Caram,
0: uau, mola. Bé, doncs això és pre-renaixença, eh? Vull dir, una cosa clàssica.
2: Sí.
0: Ressentim més respostes a la pregunta del dia d'avui en format àudio.
3: Bon dia, experts. Doncs mira, jo vaig caure a l'enganyifa d'una típic link de la...
4: Mama!
3: Marca Escamper, que estava en liquidació d'estoc i no sé què, i que valien entre 15 i 20 euros i coses així. I vaig fer un carregament, no us exagero, potser vam demanar com... Bueno, sabates pel pare de les criatures, per mi, pels nens i tal, uns 120 euros. Pues, tururut.
4: La veritat és que sempre he sigut bastant il·lus i bastant innocent. Fixeu-vos si era innocent que un amic meu em va dir que els Reis d'Orient eren els meus. I clar, va arribar el dia 6 i em vas trobar joguines que no havia demanat i el que havia demanat no hi era. I als meus amics sí que li arribaven. Clar, pensava, si els Reis d'Orient són els que els hi porta les coses que volen els meus amics i a mi no. I no acaba la cosa. Amb 14 anys vaig demanar el vaixell pirata dels Playmobil i els meus Reis d'Orient van decidir que no me'l regalaven perquè ja tenia 14 anys i que no era edat per jugar amb Playmobil. Si em van regalar uns guants, si a Cornellà no fa fred per portar guants, no feia servir per jugar de porter.
5: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
6: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: Són els dorayakis, aquests pastissets que ens encanta esmorzar. Si ens els porten la Flash i Ice Cream amb els seus amics de 31 Fam i aquesta cançó que es titula així, Dorayakis. Ara són les 7:11 i sí, parlem de cinema, parlem d'un documental català amb protagonista catalana.
1: Uns primers atemptats que han tingut lloc a les Torres Bessones de Manhattan, al World Trade Center.
2: The tower enveloped in smoke.
3: Burns on skin, strange smell of fire.
4: I see that.
0: Ja ha arribat a sales de cinema La Supervivent. És la nova pel·lícula de Quique Maillo, el director de títols tan diversos com ara la pel·li de ciència-ficció Eva, la sèrie Arròs Covat, el biòpic sobre Locomia, sempre li seguim la pista, i ara en Quique es llança el documental sobre la vida de Tania Head, que en realitat no es deia així. És la persona que va ser presidenta de l'Associació de Víctimes dels Atemptats de l'11S a Nova York, a les Torres Bessones, tot i que ella aquell dia no estava ni a les Torres ni a Nova York. De fet, estava en aquesta ciutat des on us parlem cada dia, a Barcelona, sí. a casa seva.
5: A mi, aquest punt de partida em sembla al·lucinant. Sí. Que no fos ni a Nova York
0: aquell dia. Una dona catalana de classe molt alta, però molt, molt alta, de les famílies més riques de Catalunya, que sí que tenia unes cicatrius al cos que li van anar molt bé, una mica per l'enganyifa, i que sí que tenia un trauma familiar amb un pare empresari empresonat, amb la família dividida, i sí que es va establir a Nova York per estudiar un màster de direcció d'empreses, òbviament, i va començar allà la seva mentida a partir de fòrums d'internet. Doncs, després que el New York Times destapés l'escàndol el 2007, la Tania Head va desaparèixer i fins ara. Ja us avanço que aquesta pel·li deixa clar des de la primera escena que no han tingut accés a la Tania Head, però sí que la pel·li aprofundeix en altres temes, com ara perquè els seus companys, víctimes reals de l'11S, els costa tant culpar-la o perseguir-la. És un documental sobre fer el bé mitjançant el mal. Ens parla de per què algú té aquesta necessitat de viure aquesta mentida i que normalment són persones que han tingut poc efecte, han rebut poca atenció a la vida, segons apunten els experts que entrevisten. Que també ens parlen d'una cosa que m'ha interessat molt, que és el trauma com a moneda social. Sempre que hi ha una tragèdia, digueu-me, companys, si us ha passat, surt algú que coneix algú que coneix algú o és una persona molt propera.
6: Sí, sí.
0: I a mi no em surten els comptes, també ens parla de la jerarquia que s'estableix entre víctimes, entre els que han perdut un familiar, qui va sobreviure de les torres caminant xinutxano, qui va sortir ple de pols, qui va sortir ple de pols i ple de sang i a més va sortir a la tele.
5: És a dir, qui va estar pitjor?
0: Qui va ser més víctima?
6: Clar, clar.
0: Sí. És a dir, són coses com...
6: La teva pena és més greu que la meva, no?
0: Sí, però és com molt greu, però a la vegada com molt humà, i tant les víctimes com els psicòlegs i entesos parlen sobre aquest tema, que les persones ens comportem així. També ens parla d'una cosa també molt trista, que és la culpa que senten les víctimes que no van morir. És a dir, la gent que 25 anys després encara es repeteix.
6: Super...
0: Per què hi vaig sortir de les torres xinutxano i d'altres milers?
6: Això passa molt amb els supervivents dels camps nazis, no?
0: Sí, sí. Per què d'entre tants jo vaig escapar, i alguns il·lesos, no? Sentim el director de la pel·lícula, Quique Maillo.
7: Dient que tu vas estar allà quan estaves a Barcelona, o dir que el teu promès va morir a aquella torre, és immoral. Però, a la mateixa vegada, i això és el que ens agrada i és el que és magnètic del personatge, on està el contrast, és que ella va dedicar-s'hi amb cor i ànima a pujar l'associació i va aconseguir ajudes estatals, moltíssims milions, està a Washington defensant la seva causa.
8: My name is Tania Head and I'm the president of the World Trade Center Survivor Network.
7: Sure. Arriba en un moment al documental, el documental està explicant que per interpretar de forma amb tanta qualitat un personatge traumatitzat, ella havia d'haver viscut un trauma. I ella havia viscut dos traumes. Per un costat un accident i per l'altre costat aquest trencament familiar, no? Aquest cas de corrupció, que és un dels grans primers casos de corrupció en democràcia aquí a Catalunya.
0: La Supervivent, que el dia 8 arribarà al 3CAT en el marc de l'Espai Sense Ficció, i nosaltres ja hem tingut accés a la versió ampliada del documental que arribarà a Filmin el proper 11 de setembre, dia que es compleixen 25 anys dels atemptats. I veureu, els seus companys de l'associació, que diuen que quan la Tània va deixar l'entitat, aquesta va anar decaient, perquè és ella la que la sostenia.
6: És a dir,
5: lluny de lucrar-se, va donar diners.
0: Sí, sí,
5: és
0: sí,
5: molt
0: sí.
5: Bèstia.
0: I segueixen dient que sense ella la cosa s'ha anat frenant, per sí, molt sí, traïts sí. I mentits que se senten.
5: Fort.
0: També veureu el seu terapeuta de Nova York, que li feia la teràpia per superar un atemptat que ella no va viure, però a vegades anava allà on hi havien hagut les torres a fer teràpia, a tancar els ulls, a pensar en aquells moments amb el terapeuta.
5: És molt bèstia, això.
0: Pinta cara, aquesta teràpia, també.
5: Sí, sí.
6: No, clar.
0: Bé, o companyes de la infància d'aquí a Barcelona que expliquen com era la seva vida prèvia. També la periodista de La Vanguardia, que va investigar el cas des d'aquí. I sí, en aquest documental també es reflexiona i també es treu sobre la taula la figura de l'Enric Marco.
7: El fet de que la vida real algú porti una vida que no vol portar i alteri la seva identitat per construir una altra, aquest falsejament de la realitat m'interessa moltíssim. Aquest sentiment de pertanyença, de ser estimada, de ser algú, de fama també, m'interessa moltíssim, no? Aquest, el pirateo, no? O sigui, són pecadors, però són pecadors venials, no? En el fons, la Tània, això, volia mort, mai va aconseguir un calés d'això. Més aviat al contrari, es va gastar molts calés.
4: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Foo Fighters us ensenyen a volar ben d'hora al matí, a les 7:19, ens canten Learn to Fly, i per cert que tenim ja la programació de l'Inèdit, el Festival de Documentals Musicals, i hi ha bon material dels Foo Fighters, la pel·li de clausura. En parlarem d'aquí uns minuts, perquè ara, si deixem el cinema, hem de parlar de Postosex. Tell me that you love me, és a dir, de postures sexuals, parlem de postures sexuals i també ciència, tot i que, clar, és un tema que hom pot pensar que és una qüestió bastant subjectiva. Per exemple, Laia, a mi m'agrada el volcà invertit, no sé si...
1: No, el controlo, almenys per aquest nom.
2: És el volcà invertit.
0: És quan et poses els peus al clatell i la teva parella o parella sexuals et llepen l'anus. És el volcà invertit, té una forma...
2: Val.
0: Bé, però la qüestió és que la ciència també hi entra i sí que té alguna cosa a dir més enllà dels gustos, que són les que poden ser més plaents, que també, per cert, va molt bé pensar en l'altre, que és una cosa molt excitant, també.
1: Ah, exacte. Doncs mireu, no sé si heu sentit mai a parlar del viatge de l'orgasme. Doncs mireu, afecta sobretot a les parelles heterosexuals i es pot resumir amb una xifra difícil d'ignorar, eh? El 95% dels homes heterosexuals afirmen, segons un estudi publicat a Archives of Sexual Behavior, arriba a l'orgasme de manera habitual durant les relacions sexuals. D'acord? Homes, 95%. I entre les dones heterosexuals, la xifra cau fins al 65%.
2: Però això fa molt de temps que està una mica reflexionant, no?
1: D'acord, ara anem a veure què passa, no? Les dones lesbianes, però, arriben a l'orgasme habitualment en un 86% dels casos, gairebé tant com els homes heterosexuals. Una mica a risc de treure conclusions precipitades, creieu que podríem culpar els homes heterosexuals d'això? Tranquils, és una pregunta sense ànim d'ofendre, que podeu deixar per la reflexió.
2: A priori sí que és veritat.
1: No, era una pregunta...
2: No, anava a dir que una dona coneix més una dona que un home o una dona, no?
0: Bueno, doncs podem...
1: Doncs les dones deuen conèixer molt bé els homes, segons la teva tesi.
0: Bueno, però que són més senzills. No, és el que he dit abans. Jo responc la teva
1: pregunta.
0: Ulles
1: més llistes.
0: La teva pregunta retòrica la responc amb el que he dit. Pregunta, que vol l'altra, que és també sexy i
2: també és veritat,
0: i és molt guarro, també. Que ja està, i que et digui.
1: Bé, com que les vostres aportacions no em satisfan, vaig a dir-vos, exacte, unes quantes coses que diuen els científics. Mireu, segons ells, part de la resposta la podrien tenir les postures sexuals més establertes, sobretot el missioner. Mireu, en un article publicat a Psychology Today, el divulgador Michael Castleman recull estudis segons els quals només una de quatre dones aconsegueix l'orgasme sistemàticament en aquesta posició clàssica.
0: Aquest és de cara, eh?
1: Això, exacte.
0: Perquè te va bé per fer petonets, llavors et canvies, exacte. No?
1: No, gent, no, comentis tot un moment. Això independentment d'altres variables, d'acord? Com sigui la parella o la durada de la pràctica. És a dir, el missioner, una de cada quatre aconsegueix l'orgasme. Això genèricament, d'acord?
2: Sí, malament.
1: Clar, és a dir, segons en Castleman, tot això té a veure amb l'anatomia, perquè el missioner tradicional és difícil que el penis estimuli directament el clítoris, que, per si algun despistat, és el principal òrgan relacionat amb l'orgasme femení.
0: On està?
1: Mireu, si amb prou feines i aquest contacte és molt difícil que la penetració sigui exitosa, almenys en termes d'orgasme femení.
0: Sí.
1: Hi ha, però, sempre segons els científics, una alternativa. Nois, hi ha llum al final del túnel. És la tècnica d'alineació coital. No sé si n'havíeu sentit a parlar.
2: Mai a la vida.
0: Potser ho hem fet i no sabíem el naming.
1: Exacte. Doncs mireu,

0: És el que us volia preguntar, si la volíeu. Voleu els detalls?
1: Sí, clar, és que t'he explicat el volcà.
2: Home, si té tant d'èxit, home, doncs sí.
0: Mireu, doncs sembla que la tècnica no té massa secret. El que cal és, el que està a sobre s'ha de situar amb el cos més endavant. És a dir, no pas cara a cara, sinó amb el pit a l'alçada de les espatlles de l'altre. És a dir, una mica més amunt, d'acord? Sí. És un desplaçament que afavoreix que es pugui estimular el clítoris. I no cal buscar la penetració repetitiva, sinó una pressió constant sobre el clítoris en què la fricció adquireixi tot el protagonisme. I amb aquest lleuger moviment una mica més endavant, una mica més amunt, s'aconseguiria.
2: Ja ho entenc.
0: En tot cas, si no us ha quedat del tot clar, doncs tècnica d'alineació coital, aquestes són les paraules amb què us heu de quedar.
2: És un TAC, una tècnica d'alineació coital, un TAC.
0: Exacte. Doncs fins aquí la meva tasca de sexòloga d'avui.
2: Gràcies.
1: Gràcies.
2: Laia, aquesta faceta teva no la coneixíem?
0: Doncs mira, escolta, la ciència ens ha de posar llum a tot arreu.
1: És un nou estudi d'Archives of Sexual Behavior. Jo trobo que es pot interessar. Digueu-nos si ho teníeu ja resolt, això, o si us pot ajudar el que us ha explicat a la Laia. I ara sí, tornem al cinema, perquè ja està en marxa la mostra de Venècia, que ja ha entregat ahir a la sessió inaugural el Lleó d'Or honorífic a George Clooney.
2: Felicitats, Clooney!
1: Felicitats!
0: Enhorabona!
1: A la cerimònia inaugural.
0: Sempre prenent cafè.
1: Allà mateix, ben a prop, hi havia el nostre company, l'Òscar Callau.
3: L'actor nord-americà ha conreat un any més la seva relació d'amor amb el Festival de Cinema Venecià, on es va estrenar l'any 1998 amb Out of Sight, un romance muy peligroso, sense oblidar que es va casar a la Ciutat dels Canals l'any 2014. Clooney també va presentar aquí Jai Kelly l'any passat, on donava vida precisament a un gran actor guardonat per un festival de cinema italià pel conjunt de la seva carrera. Well,
4: today I do. Sí, avui em passa això mateix, és una mica com el tribut que rebo a la pel·lícula, és divertit. Tinc 65 anys, tot és melancòlic per mi ara. Tot el que tingui a veure amb fer-se gran és melancòlic. Vull dir que si miro una pel·lícula en la que he participat, no la veig ja com una pel·lícula. Més aviat veig els records de la gent que vaig conèixer o amb qui vaig treballar.
1: Gràcies, Òscar, des de Venècia. I aquí a Barcelona ja tenim les primeres confirmacions del Festival Inèdit.
5: Welcome to the Ministry of Not Forgetting. Today we announce our first subject, Marianne Faithfull.
1: La 24a edició del Festival de Documentals Musicals de Barcelona arrencarà el 29 d'octubre amb aquesta pel·li, Broken English, sobre la Marianne Faithfull, sobre la seva última actuació i la seva última entrevista abans de la seva mort l'any passat. Un docu on hi participen testimonis com Tilda Swinton, Nick Cave o Courtney Love, entre altres. També sabem que presentaran documentals musicals l'Albert Serra i la Carla Simón. El primer amb un documental sobre Ingrid Caven i també la Carla Simón amb un curtmetratge sobre el flamenc. Els dos hi seran en persona presentant-los. I a la cinta de clausura, The Best Summer, és un documental sobre l'època daurada del rock alternatiu dels anys 90, amb imatges i entrevistes inèdites de formacions com Beastie Boys, Sonic Youth, Pavement, Bikini Kill o els Foo Fighters. En parlarem més d'aquest festival sempre tens per descobrir música i cinema al Festival Inèdit. Mira'm quina potència entren els Foo Fighters. Mira, com que ja els havíem sentit abans, ara els hi cedim una mica d'espai a la Gossa Sorda, en aquest any del seu fulgurant retorn. Malai, aquesta cançó té nom de planta angiosperma.
0: De què?
1: De planta angiosperma.
2: És allò que quan vas per la muntanya i se't queda clavada una cosa que no t'acaba d'agradar.
1: No la coneixes, no coneixes aquesta cançó.
0: Sí, és verser.
2: Ara, home.
0: Però no veig on ve el vostre jeroglífic.
2: Ah, no?
0: Angiosperma?
1: Sí, és un tipus de planta.
0: Ah, no ho coneixia.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: La llei que s'hauria d'encarregar és una llei de 1857, la llei Moyano.
2: Mira, Laia, als oients els encanta parlar d'història, sóc que hi ets tu en aquest programa, i quan has parlat de la llei Moyano, saps què ha dit aquí el Toni, al xat?
1: No, què he dit?
2: Me agarres con la mano. Vale, gràcies.
3: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Dos quarts en punt, hora d'actualitzar-nos amb l'Anna Closa. Bon dia.
4: Bon dia.
2: Són dos quarts de vuit d'aquest matí de setembre, dia 3, dijous. Què hem de saber per avui?
4: Que Pedro Sánchez compareix avui al Congrés per la crisi de Ceuta. Ho fa un mes més tard de l'entrada massiva i després de l'informe de la policia que apunta que les forces de seguretat del Marroc van ser permissives amb l'entrada de migrants i fins i tot els van guiar per aconseguir-ho. Tot i això, el govern espanyol insisteix a exculpar Rabat i qüestiona els policies de la unitat d'estrangeria que afirmen l'informe. La compareixença de Sánchez arriba l'endemà que milers de ciutadans es manifestessin arreu de l'Estat contra la seva gestió de la crisi. El PP i Vox estaven al darrere de la majoria de convocatòries. Algunes protestes, com la de Madrid, van acabar amb aldarulls, càrregues policials i diversos detinguts. De fet, davant del Congrés, grups de neonazis van atacar la línia policial i els agents van respondre amb gasos lacrimògens. A Catalunya també se'n van fer, a Girona, Tarragona, Lleida i Barcelona. En tots aquests casos també hi havia contramanifestacions per rebutjar les actituds racistes. I a Ceuta, la delegació del govern espanyol xifra en 20.000 les persones que ahir es van manifestar contra l'entrada massiva. El manifest, per cert, no van fer cap referència a la crisi humanitària. Canviant de qüestió, avui la consellera d'Educació, Esther Niubó, es reunirà al matí amb els sindicats que mantenen la vaga per al primer dia de curs. El sindicat majoritari USTEC doncs veu difícil desconvocar l'aturada, però reconeix que pot tenir un seguiment baix. I sobre el crim de Manresa, els dos acusats de matar un home a Manresa dimarts a la matinada ja són en un centre d'internament de menors. El jutge els hi va enviar acusats d'un delicte d'homicidi. El crim ha colpit la comarca del Bages, on ahir s'hi van fer actes de record a la víctima per demanar justícia també.
2: Les 7:32, el titular d'Esports.
4: El Sabadell és el nou campió de la Copa Catalunya de Futbol, després que ahir superés el Barça Atlètic per 2-1 a la nova Creu Alta. I també us explico que el defensa del Real Madrid, Raúl Asencio, compareix avui davant del jutge per haver participat en una gravació de contingut sexual amb dues dones, una d'elles menor, sense el seu consentiment. A més, també li han retirat el carnet de conduir per haver quadruplicat la taxa d'alcohol, un delicte que va cometre a mitjans d'agost.
5: Déu-n'hi-do, quina peça, aquí a l'amic.
1: Doncs sí.
2: I el temps que farà avui?
4: Doncs avui tindrem un matí una mica més càlid, amb mínimes tropicals, un altre cop a la façana litoral i prelitoral i en algun punt de l'interior. El dia en general serà assolellat, tret d'algun núvol baix a les Terres de l'Ebre i alguna nuvolada inofensiva a la tarda al Pirineu. La calor s'intensificarà una mica més al migdia i els valors més alts poden vorejar els 38 graus.
2: Ara passen 3 minuts a les quarts i seguim al matí amb els Habla de mi en presente, que encara no els havien punxat aquesta nova temporada. Recordeu que entre les seves files hi ha el nostre estimat oient, en Remy, i que canten a la següent estació, ja imminent. Otoño es diu aquesta cançó. I ara de seguida, Laia, parlarem de temperatures també.
1: Sí, senyor.
2: De quin àmbit?
1: Del mar, concretament.

0: Escoltes ICAT.
1: La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gorg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A ICAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
3: A la meva esquerra...
2: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
4: Una de les 10 candidates és... El forner, de l'Osa.
5: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
4: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
6: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
7: Les 7 i 38, Laia, avui de quines xifres tires el fil? Quin és el punt de partida?
8: Doncs mira, des del número 33, perquè 33 graus és la temperatura rècord que han assolit aquest estiu al mar Mediterrani. És la temperatura de l'aigua, eh? És un rècord registrat a la boia d'Illa Dragonera, davant de Mallorca. I, de fet, durant diverses hores seguides, les temperatures no baixaven dels 30 graus, cosa que directament no havia passat mai.
7: Veus aquells que volien un jacuzzi gratis i el tenen?
8: Mira, segur que heu parlat amb gent que ha passat aquest estiu a les illes, sigui a Mallorca o a Menorca, i tots hauran coincidit en dir que les temperatures eren insuportables. Doncs sapigueu que això ve molt condicionat doncs, per aquestes temperatures de l'aigua, eh?
7: És quan diuen aquesta aigua és caldo.
8: Exacte, tal qual, sí. La boia de Barcelona també va registrar un màxim, en aquest cas de 30 graus i mig. Això és uns 3 graus per sobre de la mitjana històrica de 26. A Tarragona la temperatura va enfilar-se fins als 30,7 i a l'Estartit es van registrar anomalies de gairebé 4 graus a 20 metres de profunditat. És el que s'anomena una onada de calor marina. I una mica amb la mateixa filosofia del dia que parlàvem de les onades de calor terrestres, doncs és una mica la norma, perquè no han estat pas dies puntuals, sinó doncs que la cosa ha estat bastant habitual. Has parlat d'onada de calor marina, quan les temperatures de la mar estan per damunt del 90% de les dades històriques en una zona i en una època de l'any, i això ha de ser durant 5 dies o més. Com us deia, té molt a veure amb les onades de calor terrestres. De fet, l'escalfament de l'aigua desencadena aquest efecte dominó que repercuteix directament en la vida quotidiana i en el benestar de tots nosaltres, perquè fa que de nit la brisa marina, i això en Sergi ho sap molt bé, que viu a la costa, no refresqui, per tant, les mínimes es mantinguin molt més elevades del que és habitual a tot el llarg de la costa.
7: Tal qual ho dius.
8: Doncs mireu, a més, l'energia acumulada al mar actua com a combustible d'alta potència i això fa que quan entra en contacte amb les primeres bosses d'aire fred a la tardor o a finals d'estiu, allò de les pluges de tarda de l'agost, doncs pot desencadenar precipitacions torrencials i tempestes molt violentes, que són també aquestes tempestes de pedra que hem començat a veure. Conseqüències també en la biodiversitat. Doncs mireu, ja s'han detectat uns quants esdeveniments de mortalitat massiva de coralls, de gorgònies o d'esponges a tot el Mediterrani. De fet, un estudi que es va fer a Cabrera demostrava que les praderies de Posidònia augmenten la mortalitat a partir dels 28 graus, que són temperatures doncs, que aquests estius ja són més que habituals. Per desgràcia, igual que les onades de calor terrestres, sembla que això marca una tendència i és que, de fet, l'any passat ja es van batre diversos rècords amb l'aigua del mar de setembre més calenta en, com a mínim, els darrers 20 anys. A veure si encara doncs, el pitjor és per arribar i el setembre té temperatures encara més altes.
7: A mi el que m'ha estranyat aquest any és que, a diferència d'anteriors, en què aquest augment de temperatures feia acostar meduses a la costa, aquest any això no s'ha produït tant. S'han començat a acostar ara les últimes setmanes, però ha estat un mes de juliol i sobretot d'agost en el que les meduses no han fet acte de presència i, com dic, venen quan les aigües estan ben tòrrides.
8: Exacte, jo he dit el mateix, és un atractor de meduses l'aigua caleta. Deu ser per algun altre factor que no s'han acostat, però en principi n'hi haurà cada vegada més.
0: I recordeu que les gorgònies és un octocoral de la família de les gorgonidae.
7: Era el que anava a dir.
8: Sí, que s'ha tret de la boca.
0: Estan fixos, no es desplacen.
8: No. A més, només us volia dir per acabar que per variar, per desgràcia, aquí al Mediterrani tenim la pitjor part, i de fet com que és un mar tancat, això també ho va explicar una mica meva científica, com que és un mar tancat, vulguis que no, la circulació
7: costa de refrescar.
8: Costa més de refrescar. De fet, la seva temperatura supera de mitjana 8 graus respecte a la de l'Atlàntic, i en aquest context d'escalfament global i de canvi climàtic, la Mediterrània és oficialment el mar que s'escalfa més de pressa que cap altre mar del món.
7: No molt això, eh?
8: No.
7: No gaire. Intentarem que el matí moli una mica més amb l'energia de Gertrudis i Doctor Prats, que ens canten amb tota la cara No em dóna la gana. 7:42. En un món perfecte.

0: matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Són a 7:45 del matí. Mira, Laia, reaccionen als oients, diuen Lluís. Això de l'orgasme femení generalment és perquè els homes no en sabem, però que quan aprens la cosa va bastant bé. També diu, em passa que des de l'eclipsi vaig com una moto i no dormo gaire. A més, m'he refredat i m'ofego a les nits o a la migdiada. També deu ser pels canvis de temperatura.
2: Jo m'estic esperant el tema de l'orgasme quan en jubili, penso prendre-ho tot.
1: Doncs ja t'hi posaràs, sí. Diu també el Lluís, com a nota puntual, potser tens una idea també, Laia, per entrar-hi, ens recorda que el setembre és el mes de prevenció del suïcidi, que m'agradaria que en parléssim.
3: Ah, doncs vinga.
1: I diu, ens diu, no deixeu mai de parlar de com us sentiu amb persones que no us jutgen.
2: I tant.
1: I diu, és tot el que tinc a dir per avui, si cal alguna cosa més ja tornaré. I diu, ah, bé. I diu, sí, una cosa, la meva dona avui fa anys, doncs...
3: Home, per molts anys.
2: Com es diu la dona, digues el nom.
1: Sí, digue'ns el nom, quants anys fa que esteu junts i si no et fa re una mica la historieta de com us vau conèixer,
2: ara,
1: que sempre mola, eh?
2: Una mica de greix.
1: Ara llegirem el Lluís, la resta podeu compartir cosetes i historietes i precs aquí.
0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
1: Aquí al nostre grup de WhatsApp on teniu fixada l'enquesta i també podeu votar la cançó de les 10, la que culmina el programa cada dia. Trieu-la, decidiu-vos per una de les 4 que us llença en Sergi, inspirat en...
0: L'efemèrdida!
2: Un 3 de setembre, com avui del 2021, fa 5 anys s'estrenava la pel·lícula Cinderella, un musical sobre la pel·li Ventafocs, protagonitzada per na Camila Cabello.

Boom era un musical de tipus jukebox, és a dir, que utilitzava cançons famoses ja existents, que en aquest cas interpretaven els actors de la pel·lícula, del mateix tipus que pel·lícules com Moulin Rouge, i que, a diferència d'altres com Mamma Mia, no s'assenyien només a un únic grup. Avui us farem escollir entre quatre de les cançons que apareixien al musical Cinderella, en aquest cas en la seva versió original. La que sentim ara mateix no compta perquè era justament un dels únics temes escrits justament per la pel·li. El film sí que es versionava, per exemple, aquesta altra cançó.

Us sona, no? Aquesta cançó és el You Gotta Be de la cantant britànica d'R&B Desiree, un tema que ho va patar quan es va publicar l'any 1994 i ho va seguir fent els anys següents perquè va ser utilitzada a molts anuncis publicitaris, fins al punt que 5 anys més tard un nou comercial, en aquest cas de Ford, va aconseguir col·locar-la de nou al número 1 de les llistes. De fet, és una de les cançons més reproduïdes dels anys 90. Molt més recent és aquest altre tema que també trobem a la pel·lícula.

L'any 2014 es publicava la cançó Am I Wrong d'un duet noruec anomenat Nico i Vince, que va petar-ho també primer als països escandinaus per fer-ho després a la resta d'Europa i mig món. La cançó s'acompanyava d'un videoclip gravat a Botswana que volia positivitzar el continent africà mostrat sovint sempre al voltant de notícies negatives. A la Ventafocs de Camila Cabello també s'hi podia sentir un tema de Queen.

una cançó qualsevol, sinó aquest temacle anomenat Somebody to Love, una cançó gospel increixendo que s'incluïa al disc A Day at the Races, el cinquè àlbum de la banda, publicat l'any 1976. De fet, aquest desembre aquest disc farà ja 50 anys. I acabarem amb els White Stripes.

0: Aquest duet nord-americà de rock alternatiu se'n diu una cançó que s'ha popularitzat a estadis d'arreu del món. És el Seven Nation Army, que també apareixia al film que recordem avui. Quatre cançons originals que es versionen al musical A Ventafocs de la Camila Cabello. Quina voteu per tancar el programa? El Desiree, de la cantant Desiree, You Gotta Be, I'm My Wrong, de Nico Ibin, Somebody to Love, the Queen, o Seven Nation Army, de The White Stripes.
1: Mira, ara hi ha un empat justíssim, no tècnic, sinó exacte, entre els vots que han rebut la cançó de Queen i aquesta que sentiu de The White Stripes. Anem encara una estona llarga per votar, a les 10 punxarem la cançó guanyadora, però anem al salseo del Luis, que teníem pendents. Diu que la seva dona, que es diu Montse, felicitat.
0: Felicitats, Montse!
1: Avui en fa 46, ens coneixem des de fa 24 anys. I com es van conèixer? Doncs en una discoteca, diu, una discoteca de Vilafranca, una nit que jo no volia sortir, però al final vaig dir que sí, i mira quines coses té la vida.
0: Ja sol passar això, eh? Aquella nit que no vols sortir, aquella nit que estàs allò dubtant, aquella és la bona, sempre.
1: Ja ho crec que sí.
2: S'ha d'adoptar, s'ha de sortir.
1: Ara, exacte, Laia, la fiestera del programa.
2: Són
1: 9 minuts per les 10, tenim temps de més música abans d'acabar aquesta hora. Ara la Halsey, que us canta Could Have Been Me.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Com és quan toquen amb morts?
2: A veure, no em vull equivocar,
1: però
2: crec...
1: Com és trist,
2: no? No, crec que és el És com si fos sostingut, saps?
1: Sí, sí, sí.
2: Com si fos una nota sostinguda a dintre del patagrama.
1: Però sí que fa com una variació, però tot és molt baix. És just quan mors, és una mica d'esperar. Aneu tots cap a missa, que ja el tenim aquí.
2: Home, no, què va? És quan s'anuncia que s'ha mort algú, no? Encara s'ha de saber qui s'ha mort, no? I l'endemà o així, ara l'enterro.
1: És a dir, home, no.
2: Que sí.
1: Com? Què dius? El toca morts és quan és a l'enterrament.
2: Que no.
1: Com que no?
2: No, ja vaig a trucar a mi mare perquè m'està posant
1: mal.
3: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Diuen els oients del xat que acabo de dir falta no sé quants minuts per les 10, però...
4: No, per les 8.
1: Jo em referia a la 10 d'aigua, l'origen d'una font, allò que brolla, i segons diu el diccionari es pot fer servir com a metàfora, tenir 10 d'una cosa, tenir-ne en abundància. Jo em referia a l'abundància que vindrà a la següent hora.
4: Absolutament.
1: Amb molts nous i fantàstics temes.
4: Jo t'entes.
1: Ara, però, el que hem de parlar és de llibres, perquè arriba la setmana de llibre en català, que ja ha anunciat la seva programació. Tenim ganes de veure-us passejant, gaudint de l'estiu, amb un vermut, una cervesa i parlant de llibres, que és el millor que es pot fer a la vida, amb escriptors i trobades i tota mena d'actes. Tindreu convidades com molts escriptors, clar. Mercè Ibarz, Lluís Calvo, Marc Vintró, Pau Cosí, Miquel Desclot, Miquel Candel, Llucia Ramis, el nostre company Marc Ferrudo, la Lucía Pietrelli, Ramon Mas, l'Edna Miró, Laura Gós, Míriam Cano, també internacionals com la Palestina, Adania Shinley, i enguany també hi haurà molta programació amb persones que creen contingut literari a xarxes, com ara la nostra Bet Molina.
4: Home, molt bé, la Bet.
1: També Marta Sangrà, Aina Posada, també al podcast Club Tàndem de la Marina Porres i la Juliana Canet. Podem sentir ara el president d'editors.cat, Oriol Magrinyà, que reivindica la setmana en un moment, diu, d'emergència lingüística.
5: Les notícies que arriben referent de la llengua ens preocupen, a vegades ens indignen, i en aquest context creiem que la setmana del llibre en català s'erigeix una mica com un cert contrapunt, com una mostra innegable de la fortalesa i la vitalitat del sector editorial en llengua catalana.
1: Prop d'un centenar de casetes, més de 200 autors signant llibres a la Passeig de Lluís Companys de Barcelona a partir del dia 18 de setembre. Ara teatre, perquè Sergi Balbel ha estrenat obra Ella i la màquina, una història sobre la relació entre persones i tecnologia, estrenada just ahir al vespre a la sala Heartbreak Hotel, per si us voleu ja omplir l'agenda de teatre, al barri de Sants de Barcelona. El director i dramaturg va escriure aquest text fa anys i durant la pandèmia el va acabar. És ara que s'estrena i a l'escenari veureu la Gata Roca i l'Enric Cambrai. Sentim el director, Sergi Balbel.
6: La revolució digital, aquesta cosa com la màquina, que la màquina és un concepte que evidentment existeix des que l'home és home, no? I és aquest enginy, aquests invents que els homes fabriquem teòricament per arreglar-nos la vida, no? És aquesta relació que de cop tenim de dependència amb una màquina que de cop té veu, ens parla, ens qüestiona, ens ajuda i ens vol fer la vida millor.
1: Fins al dia 10 d'octubre podeu anar-hi, l'11 d'octubre, a la sala Heartbreak Hotel. I abans d'arribar a les 8 en punt del matí, Anna, bon dia de nou.
7: Bon dia.
1: Quin és el tema que més t'ha sorprès de la jornada?
7: Doncs mireu que la intel·ligència artificial està cada vegada més present en el nostre dia a dia. Això és una cosa que sap tothom. Però la notícia que us porto avui és una mica bastant surrealista. De fet, resulta que hi ha gent que utilitza la intel·ligència artificial per anar-se'n d'un restaurant o d'un hotel sense pagar.
1: A veure.
7: Un dels casos més destacats va passar a Cambrils. Una parella de turistes va intentar marxar d'un hotel després d'ensenyar un comprovant que aparentment demostrava que havien pagat més de 4.000 euros. El problema és que els treballadors de l'establiment van comprovar que els diners no havien arribat. Segons els Mossos d'Esquadra, el comprovant havia estat generat amb intel·ligència artificial, és a dir, no havien fet el pagament, havien creat una imatge que semblava demostrar que sí que l'havien fet. I aquest no és l'únic mètode, perquè en un altre cas, en un restaurant de Galícia, uns clients van presentar un vídeo en què aparentment es veien insectes al menjar o a la taula. Hosti, amb aquestes imatges van intentar aconseguir que el restaurant els deixés marxar sense pagar i fins i tot van amenaçar de publicar el vídeo a les xarxes socials.
2: Hosti, ja gent dolenta, eh?
7: Molt dolenta. Els treballadors, però, van sospitar que les imatges estaven manipulades amb intel·ligència artificial i van advertir als clients que avisarien la policia. Finalment, aquest sopar es va acabar pagant. De fet, crear una fotografia, un vídeo o fins i tot un document fals és cada vegada més senzill i no cal tenir grans coneixements informàtics, però vaja, els experts insisteixen en una idea molt clara, és que no s'ha de confiar únicament en una captura de pantalla, una fotografia o un vídeo com a prova.
8: A més, clar, sí, la invenció de la gent, tu t'imagines, creant... Mira, és que ha vingut un T-Rex, tenia un T-Rex a la sopa.
2: Hòstia, sí, és que...
8: M'has col·locat aquí...
2: Em preocupa molt, Has començat... O sigui, anava de mal en pitjor. Has començat amb el tema del comprovant del pagament, que ja em semblava aberrant, perquè, a més, el que... saps què genera tot això? Que haguem de dubtar de tot.
7: És exacte.
2: A dir, que tu, hi ha gent amb bona fe que potser t'ensenya un comprovant de veritat i tu ja no te'l creus, que això per mi és el greu de la intel·ligència artificial.
8: Però que la intel·ligència artificial i l'estafa estarien lligades de la mà, això ja es va veure des del primer moment,
2: sí,
8: en què van començar a notar
2: no
8: veus que imitaven d'altres, imatges...
2: Clar. No, i no ho estem
8: claríssim.
2: Resolent, i això està generant una societat, a més, absolutament desconfiada els uns dels altres, que això té una conseqüència que no havíem vist venir. Però és que a sobre, la gent que s'inventa que li han posat animals al menjar, és a dir, que tu estàs fent dient que han fet una cosa mal feta, que no és veritat, i a sobre amenaces de fer-ho públic. Però la gent no té entranyes, o què passa?
1: Són turistes.
2: Sí, no, bueno, no entra per aquí massa. Vull dir, a veure, ho trobo gravíssim, eh? La veritat és que no sé quina de les dues situacions veig pitjor, i em preocupa moltíssim. I jo crec que hem de dir que això és, vaja, il·legal.
8: Avui és el tema, eh? L'enganyifa.
9: Pep, que ja són les 8! Activem-nos! Tothom amunt! Escolta, Sicat, els experts. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: vas anar buscant la Fúmiga i l'Abril des del País Valencià. Així engeguem aquesta hora a les 8 i 2 minuts d'aquest dijous, dia 3 de setembre. Parlem de música. Bon dia, Sergi Vives.
1: Bon dia, Roger.
0: I de viatges. Bon dia, Laia Vidal.
2: Bon dia, Roger Saró.
0: Potser coneixeu a gent, o potser vosaltres mateixos anireu a Madrid a veure la Shakira aquest mes. O també recordeu que quan va venir en Bad Bunny a Barcelona, molta gent es va desplaçar a aquesta ciutat per veure'l. O la Tini, aquesta artista argentina, que també li hem posat a l'ull a sobre, que de tota Europa només actua a Barcelona i Madrid, i per tant, gent potser de tot el continent aniran a veure-la en aquestes ciutats. Doncs això té un nom, un concepte, és el geek tripping.
3: La paraulota.
2: Exacte, l'Ariana Grande ha vingut aquests dies a Europa, però només fa concert a Londres i tots els seus seguidors europeus s'hauran de desplaçar aquests dies a la capital anglesa si la volen veure en directe. Segur que coneixeu algú que hi ha anat, de fet, expressament. Doncs tots aquests han fet geek tripping, que és el nom que rep internacionalment el fet de viatjar per anar a veure a l'estranger o lluny de casa teva el teu artista preferit. És a dir, quan un concert es converteix en el punt central del viatge i tot el que l'envolta. És a dir, hi ha una visita de la ciutat, però també es busquen els cafès amb els miradors i totes les webs de seguidors doncs comencen a donar-te aquests detalls i tot es va construint al voltant dels admiradors d'aquesta música.
1: Això perquè... també hi ha gent que ho fa football tripping una mica,
2: també,
1: no?
2: També, sí, seria com, jo crec que és un fenomen copiat, eh? És a dir, sí. Anem una mica abans, ens trobem fins i tot els fans en algun entorn concret que hem quedat, comencem a celebrar aquest artista i fins i tot doncs, després també. És una tendència que ha explotat els darrers anys i els principals protagonistes serien els millennials i la gent de la generació Z que diuen que busquen experiències genuïnes quan viatgen, no només llocs doncs, per marcar una llista, sinó vincular-ho a una experiència, a una convivència amb gent que hi ha anat pel mateix que ells, i fins i tot també aleshores les ciutats a vegades s'hi aboquen, es posen, com si diguéssim, per aquest esdeveniment, i per tant doncs, ja preparen coses alternatives que ho envoltin. Això fa augmentar el turisme d'un lloc, perquè concerts de Coldplay o de Taylor Swift doncs, han convertit les ciutats que els acullen en un destí ideal, segons venen aquestes ciutats, per escapades de cap de setmana, amb milers de fans que s'hi queden una mica més de temps doncs, per explorar aquests llocs.
0: Dissabte actuen els Power Burkers a Barcelona.
2: Seria doncs a veure si ve molta gent a veure.
0: Per desplaçar-s'hi.
2: Sigui com sigui, segons els operadors turístics, fins d'un 48% de les persones de la generació Z asseguren que els concerts o els esdeveniments culturals els influeixen directament a l'hora de prendre la decisió de viatjar a un lloc o a un altre. Per tant, ja sabeu que això és una de les noves tendències en viatges i es diu geek tripping.
0: Sí, sempre mola viatjar amb un motiu més enllà de visitar coses, no? Si tens una cosa que et cridi, genial per voltar una mica.
2: Doncs això és justament el que pensen els més joves i, per tant, vinculen això als viatges, a les experiències, sigui un esdeveniment esportiu o, en aquest cas, doncs, artístic.
0: Digueu-nos si teniu algun geek tripping a la vida, algun geek trip, i, o si n'heu fet algun, i llegirem els vostres comentaris. Per ara ens quedem amb les veus de Javito i amb Marcel Lazra, que ens canten Abraça't a tu.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Vosaltres creieu que no es pot cridar la gent quan estàs fent un rodatge?
2: No s'ha de cridar la gent.
1: És que ell és el director, aquests són els actors, i si
2: igual,
1: un rodatge
2: és difícil... Igual, però tractar
3: bé la gent. És que els està traient el millor.
2: No, no, no, no, no.
4: És sota pressió. Sí.
2: En absolut.
4: Laia, per favor.
2: A
4: més,
1: ella...
4: Treballa!
2: Vale. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Mira, Laia, parlant de geek tripping, ens escriu en Xavi, que diu que avui mateix agafa un avió i se'n va a Irlanda a veure demà a Galway un concert de l'Ali Sherlock, aquesta jove cantant irlandesa, i que ja té entrades per tornar a Irlanda al desembre.
2: Caram!
1: I va veure el raper Snika, recordes, no? Aquesta...
2: Sí, aquells que cantaven en gaèlic, no?
1: Sí, que tenen una pel·lícula també. Guai, tio, Xavi, i ens diràs, si ens faràs cròniques des d'Irlanda i que tens dos concerts.
3: Doncs, oi, tu vol que t'agradés Irlanda?
1: Sí,
2: ara amb avió, també, una mica.
3: Sobretot Irlanda, sí.
1: A veure...
2: A viure una mica i així tampoc no fem tanta petjada de carboni.
1: Parlem de Barcelona, sentim els Esbatlan, sí, amb la seva cançó d'amor a la seva ciutat, i hem de parlar, si era obligatori, d'aquest anunci que s'ha fet viral, que suposo que era el que volia, perquè al capdavall és un anunci de roba, i direm la marca, és desigual.
2: No calia dir-la tampoc,
1: sí, bé, i que de fet ja estan comentant els oients, de seguida girem les vostres reaccions, però vaja, que han fet aquesta campanya publicitària bastant polèmica, i el que, Sergi, si algú no l'ha vist, l'anunci, explica'ns.
3: Sí, els perfils de les xarxes de Desigual, que recordem que és una marca de Barcelona, eh? Han penjat les últimes hores un spot de poc més de 30 segons que convida a descobrir la cara B, diuen, de la ciutat, i ens la mostra plena de carteristes, gentrificació, veïns crispats i excés de turisme. La protagonista és una model nord-americana que ens va fent, doncs, una mena de recorregut per llocs coneguts al centre, com el carrer Jaume I, la plaça de la Catedral o el carrer del Bisbe.
5: Welcome to Barcelona. Let me show you around. Traffic is wild. We love...
3: En el relat, tot en anglès, com sentiu, la model explica que el trànsit és salvatge, mentre un taxista la reprèn amb el claxon, pateix un intent de furt entre rialles, es posa a passejar coloms lligats amb corretges com si fossin gossos, és increpada per una veïna que li diu en català que surti del mig, i se'ns diu que el preu d'un cafè amb gel en una terrassa de Barcelona és quasi de 10 euros. Des de la seva publicació...
1: Bueno, si vas tu a trampes de guiris...
3: Clar, des de la seva publicació, l'anunci ha acumulat una allau de comentaris crítics de veïns i usuaris que consideren que la marca banalitza els problemes que la ciutat pateix de manera real i quotidiana. Portaveus com la de la secció local de Ciutat Vella del Sindicat d'Habitatge de Catalunya, Dereia Odonya, considera que campanyes com aquesta llancen llenya al foc en la imatge que es projecta del barri i el segueix estigmatitzant com a perillós.
2: Mira, només té una explicació, això, i és que no volen vendre cap samarreta a ningú català. És que, si no... no s'entén. És a dir, jo crec que volien que es parlés d'ells, això és evident, ho han aconseguit, a costa de que no hi hagi cap català que vulgui comprar mai més cap samarreta d'aquesta marca, perquè, evidentment, estratègicament és lamentable. L'única paraula en català que surt és per d'una persona malcarada renyant algú altre. És a dir, la imatge que vol donar és aquí els expats molestem. Doncs molt bé, potser encara ens estan fent un favor. És a dir, realment molesten els expats i dificulten molt la vida quotidiana. Per tant, efectivament, sí, és una imatge real.
1: Però això de que, també el que deia aquest portaveu, això que aquesta imatge que Barcelona troba pel carrer és perillosa, ja fa mesos
2: que va... Això sí que no, sí, la fatal. És que tot mal, aquest anunci, o sigui, no hi ha per no agafar-lo.
3: Ells diuen que ho han fet de forma humorística, sí, però reconeixen, almenys, que el to no era el correcte, doncs no. De moment, però, la companyia ha deixat els vídeos penjats a les xarxes, vull dir, no els ha retirat.
2: No, bueno, perquè ja et dic, o sigui, insisteixo, ells volen que se'n parli i com que malauradament ja no depèn dels clients d'aquí, doncs farà el que voldran igual.
1: L'Albert, el nostre oient, diu, em sembla que tiren bastant de sarcasme i ironia i la penya no ho està pillant.
2: Sí, mira,
1: bueno, a veure, òbviament el to és sarcàstic, el tema és on vas a parar amb aquest sarcasme. Exacte.
2: Totalment, i a més, quina imatge estàs donant, sobretot, perquè per molt que te n'enriguis...
1: I ara parlem a d'una altra franquícia encara més gran, de la que sempre estem acostumats a donar-los els nostres diners. Laia, per què parlem de Star Wars?
2: Perquè hem llegit que el proper 22 de setembre, falten pocs dies, a Los Angeles obre un nou museu. És un museu dedicat a George Lucas, que
1: oh, que
2: no sé
1: guapo.
2: Si ho sabíeu. Sí, hi haurà còmics, hi haurà art popular més enllà de Star Wars, no només Star Wars, i hi haurà doncs, galeries dedicades a moltes altres artistes, perdoneu, però sobretot també en aquest univers de George Lucas, i sembla que podrem fer aquests viatges en lloc del geek tripping, doncs a viatjar per anar a veure cultura pop en vena, no?
3: Però no existia cap museu de Star Wars, ara m'ha estranyat això.
1: El museu és sobre la figura de George Lucas?
2: O... Sí, això és el que llegim.
1: És un personatge amb una obra més aviat breu, és Star Wars i dues pel·lis més que eren guais, també, però ja està.
2: A veure, sembla que una mica també és l'excusa el tema de Star Wars. No sé si és que ell és un, el magnat, diguéssim, que ha decidit fer això amb el que a ell li agrada, però diu que el tema de Star Wars ocuparà només el 7% del museu i que la resta hi ha doncs, moltes galeries amb obres procedents de les col·leccions personals del cineasta i de la seva esposa. I, per tant, doncs, hi ha moltes peces de coses diferents. Jo crec que és una mica com el seu llegat, o, saps? Fa com una donació i en fa un museu.
3: Deixeu-me dir que si no voleu viatjar fins a Los Angeles per veure doncs, coses de la Guerra de les Galàxies, de Star Wars, sí que hi ha a la Diagonal de Barcelona una exposició a la Casa Seat, que és gratuïta. És una exposició
2: sobre
3: peces de Star Wars.
2: Ah, entesos.
3: Sí, és una
2: molt
3: de les
2: barat,
3: col·leccions
2: sí.
3: privades més grans de l'estat espanyol i és fins al 18 de setembre. Es va obrir el 28 de juliol, vull dir que la podeu veure i no us heu de desplaçar fins a l'altre costat
2: sí,
3: de l'Atlàntic.
2: Home, sí, molt més barat,
1: la
2: veritat.
1: Ho tenim aquí, és 10 minuts caminant de la ràdio. Qui vagi que ens expliqui, sisplau. Ara és un quart de nou.

0: Cardinals Train de San Francisco des de 1994 que giren, ara ens canten Drives By, ara que són les 8 i 18 minuts. Hora en què arriba la Laura Grau. Bon dia, Laura.
1: Molt bon dia, perquè el tinc. Aquest dimecres ja apreta, eh? El dilluns feia com il·lusió.
2: Què dimecres?
1: El
2: dimarts una mica menys.
1: Imagina't lo malament que estic del cap, estic desubicadíssima.
0: I a més, demà és festa, no?, que és la diada.
2: No!
0: A veure, concentrem-nos. Queda encara una setmana i un dia per la diada, avui és dijous i és 3 de setembre.
1: A setembre, ja.
0: Saps què passa? A tu t'està desubicant el fet de que sigui 3. 3 és el tercer dia de la setmana, per tant ja ubiques que és dimecres, però no.
1: Tant de bo fos això, 3. Sergi, i no que tinc el cap com un bombo, perquè ara, de cop i volta, tothom ha decidit que té molta pressa per tot, saps? Tothom ha tornat a l'oficina i es pensen que ets l'única puta persona amb qui has de treballar i tothom vol fer una reunió. Avui, si pot ser a primera hora del matí, si pot ser abans de... No, nois.
3: Sí, estic d'acord.
1: O sigui, què us passa?
3: No us ha passat que el WhatsApp s'ha disparat, s'ha multiplicat per 10 respecte a la setmana passada?
0: A mi el que m'esperbera és veure't amb jersei amb la calor que fa.
1: Deixa, home.
0: Jo he pensat que podríem fer una reunió per establir noves dinàmiques i sinergies.
2: Això sempre està bé.
0: Per donar més dinamisme.
1: Sí, aquestes reunions són les nostres preferides.
0: Oh, i tal. Que durin una hora, com a mínim. Bé, tens un tema que és el folclore. El folclore està de moda, si no és una mica, si no és una mica contradictori, perquè és el folclore.
1: A veure, jo estic una mica incòmoda, amb aquesta posició que vaig a defensar avui. Però d'entrada celebrem-ho.
2: Visca.
1: Nois, bones notícies pel país. El nostre folclore està de moda.
2: Visca!
1: Ens ha posseït Joan Amades a tots.
2: Sí,
1: tu entres a Instagram, a TikTok, i no et para de sortir tota la xavalada, doncs anant a la festa major de Can Collons a Vilatorrada a explicar-te la tradició més friqui que se'ls pot tirar a la cara. Em sembla...
3: Bueno, això està bé, no?
1: Meravellós. Em sembla molt bé.
0: Jo ahir vaig veure al TikTok un noi farmejant aura amb barretina, un combat.
1: No acabaria de ser un folclore que volem que estigui de moda.
2: Avui vaig a ballar per últim cop aquest estiu en un hotel.
0: Vull dir, quina dansa? Quina dansa?
2: Ui, de tot plegat. Des de sardanes, xotes...
1: És que ja m'esteu fotent el tinglado en l'aire.
3: Va, deixeu de parlar.
0: Va.
1: Aquí entra... Mira, començo per la cosa que a mi em molesta, a veure si creieu que tinc raó o si creieu que simplement m'estic passant de flipada, que sóc una pedant dels collons, perquè simplement, com que jo m'estimo el folclore ja des que vaig néixer i que sóc una tia que porta fent contingut d'això des dels orígens del meu canal de YouTube, ara em sembla que m'estan envaint l'espai i em sembla que em fotré gelosa. Si és això... Si creieu que és això, digueu-m'ho, jo em retiro, em deconstrueixo. No, no he desenvolupat encara la meva tesi.
3: Ja ve prou embalada, no la crispis.
1: Exacte. Jo, si és perquè estic gelosa... Si tu que vaig a la meva terapeuta, li explico el meu problema, m'ho treballo i ja està, vale? Però és que crec que hi ha alguna altra cosa, perquè a més he vist algun altre articulista, algun altre autor que també va per aquesta línia, llavors penso que potser no és un tema meu.
0: Digues.
1: Què passa amb tota aquesta nova fornada de contingut sobre el folclore català? És superbona notícia pel país, però penso que potser hi ha hagut alguns creadors que amb tota la bona fe del món han pujat una mica al carro perquè veien que era el que feien els altres i els hi funcionava. Ja no et dic per vendre, perquè ningú t'ho compra, això. Vull dir, hi ha molt poca gent que pagui diners perquè facis aquest contingut. Però una mica sí, doncs, per la viralitat, per estar, doncs, en tendència amb les coses que fa l'altra gent i li funcionen, etcètera.
3: Sí,
1: no?
3: Que té la moda, vaja, que la gent s'hi apunta sense estar-ne especialment convençut.
2: O fan una mena de fals underground, no?
1: Més que res que hi entren, jo penso, des d'un desconeixement del que és la cultura popular.
3: Té una superficialitat.
2: Ui, això pot fer molta vergonyeta, no?
1: Que, clar, que acabes com autoridiculitzant la teva pròpia cultura que tu vols reivindicar, sense voler, no dic que sigui la seva intenció. A mi, per exemple, m'he fet pensar molt un noi que es diu Àlex Roff, que li han donat superbé la meva propulsió perquè faci una sèrie de continguts sobre cultura popular. A veure què us sembla com ho presenta ell.
3: Ai. A veure.
4: M'han donat la beca propulsió! Qualsevol cosa que et proposis en aquesta vida la pots aconseguir, collons! Em vaig apuntar l'any passat, vaig fer un vídeo molt ràpid, no me la mereixia. I aquest any, què? Gràcies als castellers de Vilafranca, em van deixar el seu local. Vaig fer un assaig a castellers i vaig aconseguir-ho, finalment. El projecte més gran...
1: És que, clar, a mi, que la tercera frase que dius al vídeo... que representa que vols divulgar.
3: Clar,
1: sigui,
3: clar.
1: He anat a un assaig de castellers...
3: Però això, perdó, molt malament el que li ha donat la beca. És a dir, un moment.
1: No, a veure, la beca...
3: Home,
1: està bé,
3: però que li donen
1: a molta gent.
3: Però aquest punt de fer-m'ho des d'una persona externa que així ho explicarà pels que no ho saben, és molt perillós, això. És a dir, al revés, qui ha de parlar de les coses
2: Hola,
3: és qui les coneix bé.
2: Laura Escanes?
1: Exacte.
3: Sí,
1: és que exacte, tenim tendència.
3: Però esteu d'acord que és aquesta mateixa motivació? No em posaria algú que en sigui absolutament profà perquè així ho acostarà a tots aquells que no controlen.
1: Sí,
3: perquè
1: i jo
3: és un error de base.
1: Punt, i puc combregar amb aquest objectiu. I jo crec que també n'he participat i també he anat a llocs que no coneixen coneixia i que la gent d'allà m'expliqués les coses i tal, però crec que hi ha un punt de currar-te una mica el guió i de saber on vas que fa una mica de vergonya aliena, especialment això, quan a més a darrere hi ha, en aquest cas, una beca. Però també hi ha gent que ho fa perquè vol i ja està. I també està bé com per ells mateixos fer aquest procés d'introduir-se una mica en la cultura popular si és que no hi estaven familiaritzats.
3: Sí, però Laura, estàs d'acord que quan un fa allò de... Oh! He anat a veure els castells i resulta que...
2: Els uns s'enfilen damunt dels altres.
3: Quan una cosa
0: i després
3: molt...
0: es tiren.
3: Clar, com si fos...
1: Ah, no, això són els falcons. Ah, no, que clar.
3: Com si fos una planta carnívora, saps què vull dir? Com exotificar-ho molt.
1: Exacte, a mi això em molesta una mica, aquesta
3: cosa
1: exòtica.
3: Però és que això és un error. Una cosa és anem a buscar una minoria i no em vull ficar amb ningú, però al revés, és a dir, anem a reivindicar, doncs, jo què sé, el llenguatge dels sords, no? I te'n vas amb un lloc gent que... I, doncs és una cosa prou minoritària com per... Però si tu vas una cosa que a més se suposa

0: Camps, que és el que va fer les galetes del senyor, dels senyors i senyores de Mataró.
1: Ah, sí.
0: S'ha posat també la capa de divulgador de la cultura popular, però una mica en aquesta línia.
2: Aquesta mola més, sí o no? Avui som dilluns, dia 24, ha fet un diluvi universal aquí a Sitges, però hem vingut... Hem vingut a veure la festa major a l'últim dia, que és la processió de Sant Bartomeu.
3: Ara han començat, primer els gegants. Després les diableses o els diables, no sé què són aquí.
0: Noi, si no saps què són aquí, poder no cal que comencis a posar-li el rec al vídeo. No? O sigui, si no saps què estan fent exactament, para de gravar un moment, que a més no costa res, ho preguntes a algú d'aquí, fins i tot, si vols, entrevista'l pel vídeo, i n'aprenem tots, però clar, a mi que em facis un vídeo d'una festa major que el 99% del contingut és hòstia, això no sabia que existia, això
1: sí,
0: què és?
1: Exacte.
0: Això no sé què.
1: Sí, aquest és l'error, clarament.
4: És que fins i tot ho menys tens, perquè si comença a dir, això és menor, és cultura menor.
1: No, estem descobrint una cosa que ningú coneix.
4: Clar,
1: i no
4: clar.
0: Exacte, sí. Estem anant a una tribu de l'Amazones a descobrir el llenguatge, el que ha dit la Laia. És que, sí, és una mica com fer-nos petits de nosaltres mateixos.
1: Ah, això mateix.
0: Aquí hi ha un article que crec que és molt interessant de llegir, del Pol Vinyes. Jo no acabo mai d'estar del tot d'acord amb aquest noi, però sí que és veritat que escriu bé i que a vegades té bons arguments, a Núvol, que el podeu buscar. Merda, ara us hauria de dir, jo per predicar amb l'exemple, com es diu l'article, no?
1: Espera, que te'l busco.
0: Doncs ara no sé com es diu. És un dels últims articles que ha fet a Núvol.
4: Molt bé.
0: És que clar, jo entenc que hi ha coses que a vegades t'agafa el directe i no les pots editar.
4: Ah, clar.
0: Però quan fas un vídeo que té una edició i un guió darrere, doncs jo crec que sí que et pots esforçar una mica més.
4: Et dic els últims titulars. N'hi ha un que es diu La Turra i el Zeitgeist Opinatiu, un que es diu La Recerca.
0: No, ara m'està venint al cap com es diu, però ara no, és una cosa com de... Hi ha catalans que són massa catalans.
4: Ah, sí, ho he vist a Twitter, que la gent ho comentava, sí.
0: És de VilaWeb, l'article, perdó.
1: Ah,
0: de
1: Núvol.
0: Bueno, jo criticant, o sigui, jo fent una secció per criticar que la gent no s'informa prou bé i vaig llegir un article que no sé ni pràcticament on està publicat.
4: On sortirà serà la tancació.
0: Em sembla molt bé que sortirà la tancació.
4: Ah, Catalunya catalaneta.
0: Catalunya catalaneta, sí, això.
4: L'article, si el voleu buscar a VilaWeb, amb un subtítol que diu: quan es trenca el lligam amb la història, la tradició, la cultura i la realitat del país, sols queda el tòpic, l'estereotip i el simbolisme.
0: Llegiu-lo.
4: Catalanitat superficial, diu.
0: Una cosa molt interessant que diu el Pol Vinyes a VilaWeb per aquest article és justament aquest adjectiu, catalanet-catalaneta, és horrible.
1: Sí,
0: per què?
1: Sí, sí.
0: Per què hem començat a dir això? En quin moment ho hem fotut en una cançó mainstream que soni a la ràdio musical de tot el país? No, per l'amor de Déu! O sigui, bueno, és que crec que ningú hi ha donat ni mitja volta.
4: Yeah. Jo pensava que era per extreure'ns a sobre el catalufo i ens van posar aquest quan no calia posar-te en cap.
1: No t'ho havia posat en cap.
4: Era un error de base.
1: T'estan convertint en una tribu, no?
4: Sí.
0: Exacte, o sigui, quin tipus d'identitat és ser un catalanet o catalaneta?
4: No,
0: bueno,
1: pot ser més despectiu, a més.
0: Llavors, la segona part de la secció, que és l'optimista, és explicar-vos... Sí, que gràcies a Déu hi ha molta gent que porta fent aquesta feina de divulgació de la cultura popular amb coneixement de causa, amb un rigor, amb posant el protagonisme de les persones que estan fent la festa als seus pobles, al centre. És, per exemple, l'Eudald Feliu, que fa molt temps que ho fa. Primer ho va fer voluntàriament com a youtuber, que com tots hem començat amb un pal i una canya, i després ho va començar a fer patrocinat per Fem País, i a mi la veritat és que m'agrada molt més el seu estil perquè crec que ho fa realment bé.
5: Avui actuaré a la Passió d'Esparreguera i el primer que m'han dit que he de fer és anar cap a vestuari. Per tant, seguiu-me.
6: Mira, aquí venim i donem els vestits a la gent que surt de poble, els personatges. Ara et buscaré un vestit més o menys a la teva mida.
5: A veure...
6: Com et va?
5: Jo crec que bé.
7: Sí, no?
5: I llavors ja estaré preparat.
6: I llavors, a disfrutar.
5: Ja tinc el vestit preparat. Ara m'han explicat que maquillatge m'hauran de lligar això al cap, m'han donat les sabates... Veurem com va. Som-hi. Ja ho veieu. Ja m'he vestit amb aquesta túnica, que jo ja m'hi sento, eh? Ara hem d'anar a maquillatge, anem cap a baix i que ens ho acabin d'explicar a veure què hem de fer. Tots a vestuari.
0: Bueno, també veieu que és un format blog, que l'Eudald tampoc ho sap tot de la Passió d'Esparreguera, en aquest cas, però hi ha un punt de respecte per la festa.
1: A més a més, una cosa és anar a Esparreguera i parlar d'una cosa que només es fa a Esparreguera i que, per tant, doncs podem entendre que la resta del país tampoc no la coneix i ell no té l'obligació de conèixer-la si no és d'Esparreguera, i l'altre és anar a veure una cercavila random amb uns diables random i no saber què són uns diables, que els tenen a tots els putos pobles del país.
0: Sí, bueno, i que cadascú té les seves peculiaritats, que a mi també m'agrada que justament també s'expliqui les especificitats de cada festa major, clar, de cada tradició, de cada aspecte de la cultura popular. No voleu que us expliqui que la Gemma Polo ha pentinat una geganta?
4: Vols que la roba estesa?
0: Sí.
4: Com que ha pentinat una geganta?
0: Expliquis! No, clar, o sigui, és que a part de la gent que fa els blogs com investigant altres coses de llocs que no són el seu, hi ha penya que està explicant des de dins, que és el que em sembla més interessant, coses que no se sabien, com per exemple que els gegants s'han de pentinar. I la Gemma Polo, després de deixar roba estesa, ha decidit que tira per una altra mena de camí professional, que és pentinar geganta.

0: Galtes, i li han encarregat pentinar la geganta de Vilafranca, la
1: Lisenda. Com a feina, eh?
0: Sí, sí, sí, i està fent uns blogs al seu perfil d'Instagram, la podeu anar a mirar sobre com s'ha documentat per poder fer aquesta feina amb rigor, perquè no és tan fàcil com pentinar una polipocket, entén-me, una Barbie.
2: Clar, clar, clar, com a mínim s'ha d'enfilar en una escala.
1: Hòstia, que fort!
0: I res,
1: tasca, que fos pentinar la geganta.
0: I ja està, només us volia com fer una petita reflexió sobre com estem treballant aquest tema. La Clara Miret, creadora de contingut del Poal a les comarques de Lleida. Increïble, també, com ho està treballant el tema de les festes majors, i ja està, seguiu-la.
3: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Jo he de dir que si em surt zapatilles, la deixo. Vull dir, és una cançó que puc sentir fins al final.
0: Sí, fins i tot si és en castellà, Laia.
1: Sí.
0: Té mèrit.
1: Bueno, perquè em porta unes colònies, vull dir, aquestes coses que passen.
0: Cançó de cançoner.

0: els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Dos quarts de nou en punt. Puc empitjorar el que estàvem comentant i ho lligo amb l'anunci de Desigual?
2: Mira, és que bueno, aquest és un altre tema. Sí. El que prefereixo no parlar perquè és un tema que m'he de luz. Parlar, ja. M'he d'oscuridad i jo soy luz.
1: Pareu atenció, ahir, per primera vegada, no sé si serà habitual i algú li ha passat, al Bumble, on anant fent swipe, em va sortir doncs, un perfil d'una noia, en el meu cas, que és el que m'apareix, amb una petita descripció en anglès, com la majoria, i saps allò que poses el que no vols, una creu vermella, una X vermella, i posava Catalans. És a dir, ella, vivint aquí, ja et deia que no volia ja que fessis swap left, que això no li interessava.
2: Meravellós.
1: Que, de fet, constata una mica la realitat que vivim, però no m'esperava trobar-m'ho de cara.
3: Sí, sí, sí.
2: Ja ni s'amaguen. Diu tant d'aquesta persona.
3: No, deixem això perquè
1: vegis, Laia, que jo poso l'altra cara, suposo que saps què vaig fer, no?
2: Bueno, suposo que
1: entrar-hi.
2: No sé què vas fer.
1: Swipe right. Però bé, ara és el moment de les notícies. L'actualitat amb l'Anna Closa. Bon dia de nou.
4: Bon dia.
1: Ens hem d'actualitzar per despertar-vos ben informats. Què cal saber per avui?
4: Doncs mireu, per tots aquells que estigueu al volant, sapigueu que hi ha més de 13 quilòmetres de cua a la P7, a Cerdanyola del Vallès, en sentit sud per un camió que s'ha incendiat. Hi ha només un carril obert. De retruc també hi ha afectada la B30 paral·lela a la P7. Més coses. D'aquí a mitja hora, Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per la crisi de Ceuta enmig de la polèmica per l'informe policial que apunta que les forces de seguretat del Marroc van permetre l'entrada dels migrants i fins i tot els van guiar. Tot i això, el govern espanyol insisteix a exculpar Rabat i qüestiona els policies de la unitat d'estrangeria que firmen l'informe. Aquesta compareixença es farà encara amb el ressò de les manifestacions d'ahir a favor de Ceuta. De fet, la de Madrid doncs es va convertir en una marxa contra el govern espanyol i va acabar amb aldarulls, diversos detinguts i alguns policies ferits. A Catalunya, les concentracions van coincidir amb convocatòries antiracistes, mentre que a Ceuta, 20.000 persones van reivindicar l'espanyolitat de la ciutat autònoma. Sobre el crim de Manresa, els dos acusats de matar un home la matinada de dimarts ja són en un centre d'internament de menors. El jutge els hi va enviar ahir acusats d'un delicte d'homicidi. A la comarca del Bages s'han multiplicat els actes d'homenatge i record a la víctima i, de fet, ahir centenars de persones es van concentrar a Manresa i a Castellnou de Bages per demanar justícia. I a Barcelona, aquest matí, la consellera d'Educació, Esther Niubó, es reunirà amb els sindicats que mantenen per dimarts que ve la convocatòria de vaga. Des d'USTEC s'admet que el fet de fer coincidir l'aturada amb el primer dia de curs i de presentacions als centres es pot reduir en un seguiment inferior a l'habitual.
1: 8:33, el titular d'esports.
4: El Sabadell és el nou campió de la Copa Catalunya de futbol després que ahir superés el Barça Atlètic per 2-1 a la nova Creu Alta i el defensa del Real Madrid, Raúl Asencio, compareix avui davant del jutge per haver participat en una gravació de contingut sexual amb dues dones, una d'elles menor, sense el seu consentiment. També li han retirat el carnet de conduir per haver quadruplicat la taxa d'alcohol, un delicte que va cometre a mitjans d'agost.
1: I el temps que farà avui?
4: La calor continua intensificant-se a mesura que avança la setmana. Avui les màximes poden assolir els 37 o 38 graus als indrets més càlids i a partir de demà fregar els 40. Avui tindrem un dia de sol i alguns núvols poc importants a l'Ebre al matí i al Pirineu a la tarda.
1: Estem a l'equador del programa. Tenim tantes coses a fer fins les 10, com ara que de seguida jugarem al miniquiz. Aneu traient el mòbil, us donem temps fins que ens acabin de cantar els pets precisament tantes coses a fer, que no és per fer, Laia? És a fer. Digueu bé, Roger.

0: Escolta, Zicat.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Una mirada diferent als videojocs.
5: Per aprendre, pensar i somiar.
6: I want to make you a spy.
7: When you're ready, Bond.
8: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
5: Passió pels videojocs.
4: Generació Digital, amb Albert Murillo.
9: Els diumenges a les 10 de la nit, a ICAT.
4: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
5: Una de les 10 candidates és... Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
4: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
10: Aquest setembre, el cicle Gaudí projecta Tres Adioses d'Isabel Cuixet a 137 poblacions catalanes. Una adaptació lliure de la novel·la Tres Cuencos, Rituales para un año de crisis. Una obra que reflecteix la quotidianitat i en què la vida, l'amor, l'humor i la tragèdia es barregen de manera delicada. Un relat que desperta les ganes de viure i de deixar petjada. Recomanat per ICAT.
5: Els experts, ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
11: Les 8 i 39 minuts. Mira, ara que sentíem els pets, ens escriu la Munsa i ens diu, mira, just ara passo pel costat de Constantí.
12: Ostres! Quines coses, tu!
11: I li hem dit, per què? I sabeu què he dit?
12: Què?
11: Per anar a treballar. I li hem dit, i d'on vens? I ens ha dit, de Torredembarra, que és d'on és ella. I li he preguntat, i on vas? I diu, a les Borges del Camp. I diu, Instinou. Per tant, és una docent Instinou.
12: Quina sort amb el bé que parlen les Borges del Camp.
11: Com parlen?
12: Parlen amb un accent treballer.
13: Hot! Digueu-ho ja, la Laia i jo no podem parar de classificar els accents en aquesta categoria.
14: A tu què et posa hot? Les Borges del Camp, Montbrió del Camp...
12: És que no, perquè és tan diferent com parlen allà.
14: És la gent del camp?
12: És que parlen molt bé, ja t'ho diré. Parlen que sedueixen tota l'estona.
14: Tota l'estona, eh? És el, per tu és el top one, eh?
12: Ara mateix sí. Pots canviar al llarg de la vida. Però
11: li podem dir a la Munsa que, efectivament, a la sala de profes pot haver-hi jogo, no? Pot
12: home, tot arreu. La profes, al gimnàs, a l'entrada, a la secretaria... Uau.
14: A veure, Laia, per favor.
12: Bé, a veure,
14: has començat avui parlant gent, de posicions sexuals.
12: És un lloc amb gent...
14: De llocs...
12: Escolta, amb gent entre molt jove, adolescent i professorat
11: no
12: també.
11: Compten, aquests no compten, em referia a algú que es liés amb la Munsa.
12: Clar, i, ara, i els adolescents també entre ells,
11: sí,
12: no?
11: Sí, sí, sí, també. Bé, li hem preguntat també l'Insti, que es diu Institut Fontanelles, des d'aquí una salutació, aquest institut ple de gent sexy, com si fos una sèrie,
12: home,
11: oi?
12: Home, totalment.
11: A les Borges del Camp. Doncs, Montse, que vagi bé el curs i ja ens diràs si fas vaga el primer dia, això és una cosa que escull cadascú.
13: Sí, això ens ho podríeu anar comunicant. A mi m'agradaria saber quin seguiment tindrà aquesta vaga.
12: Fem una mica de barem, tenim molts
13: ullets. A veure, jo diré, les diré d'alçada d'un campanar com sempre, com cada convocatòria que hi ha de vaga educativa.
14: L'Anna ens acaba d'avançar el seu abans informatiu que no gaire, sembla que...
11: Sí.
12: No sabem de qui fa aquesta especulació.
14: No, l'especulació és com que és el primer dia de curs, doncs clar...
13: Clar, la gent li fa una mica de respecte.
11: Però no entenc que no anaven a la una els docents amb tot això.
14: A la una no, a les 9 del matí.
11: Ah, clar, és veritat. Bueno, una mica abans per preparar la classe.
14: Mini quiz.
11: Si ens voleu compartir, com que la majoria sou docents, doncs què fareu la setmana que ve, com pinta el nou curs, els que teniu nou insti, que us han donat nou comarques més enllà, doncs com si us fa il·lu, no?, aquesta nova destinació, expliqueu-nos-ho aquí al grup de WhatsApp.
5: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
11: Mira, acaba de caure un altre xat de la nostra oient, la nostra estimada Mariona, que diu, ras i curt, vaga, vaga, vaga, emoji de cor groc, que també és el color de...
12: Clar que sí, molt bé.
14: Vosaltres què creieu que farà? Farà vaga?
11: Veurem.
12: La Mariona?
14: Sembla que sí, no? La Mariona.
11: I la Thaís, bibliotecària juvenil, diu, hi haurà molt bon seguiment. Aquí cadascú fa la seva prèvia, no?
13: I la Thaís que ens expliqui com està allò de les biblioteques, perquè no s'ha solucionat encara.
14: No, sembla que no.
11: Bé, mentrestant el que podeu fer és jugar, és molt divertit, encertar coses i guanyar premis. Avui a Miniquiz, Laia, sobre quina àrea del coneixement?
12: Doncs avui, geografia i història. Ah.

0: sabeu quina és aquesta cançó?
1: El País Petit, no?
0: Molt bé, de País Petit és el que parlem, perquè tal dia com avui, de l'any 301, es va fundar San Marino, un dels països més petits del món, precisament. És al nord-est de la península itàlica i és la república més antiga del món que encara existeix.
1: Ah, sí?
0: Sí, jo tampoc no ho sabia. El país va rebre directament el nom del seu fundador, que era San Marí el Diaca, per tant, tampoc no s'hi van matar gaire amb el nom. És el tercer país més petit d'Europa, després de la Ciutat del Vaticà i de Mònaco, i és el cinquè país més petit del món. Però és que, a més, San Marino és un microestat completament envoltat per un altre, en aquest cas per Itàlia.
1: Podem fer servir la paraula enclavament, que feia anys que no la deia?
0: Sí, el que passa que ho vaig consultar i em sembla que enclavament
1: depèn
0: és quan pertany a un altre lloc.
1: No. No, Llívia, per exemple, és un enclavament.
0: Clar, perquè pertany a l'estat espanyol.
1: No, però és un enclavament francès, però un exclavament català.
0: Exacte.
1: És depèn de la perspectiva.
2: Oh, que bo, això.
0: Exacte. Bé, en tot cas, el que us deia és que San Marino és un dels tres únics països al món en què passa això, en què ha estat completament envoltat per un altre estat. Curiosament, un dels altres dos és Ciutat del Vaticà, que també està completament envoltat per la mateixa Itàlia. Però ens en queda un tercer. Quin altre estat del món està completament envoltat per un altre? I us dono quatre opcions. Opció A, Djibouti, que està completament tancat per Eritrea. Opció B, Eswatini, que està completament encerclat per Moçambic. Opció C, Lesotho, que està completament tancat per Sud-àfrica. O opció D, Belize, que està completament encerclat per Guatemala.
3: 638-68-45-65. 638-68-45-65.
1: Només un d'aquests quatre països està totalment rodejat per un altre, com si fos San Marino o Itàlia. Quin és? Djibouti, encerclat per Eritrea, Eswatini, encerclat per Moçambic, Lesotho, encerclat per Sud-àfrica, o Belize, encerclada per Guatemala.
0: Hem de dir que ha de ser completament, eh? Si té un cantó que és mar i darrere el mar hi ha un altre país, doncs no compta. Ha de ser completament.
1: Clar, és el que té la paraula. Doncs completament,
0: exacte. Exacte.
1: Avui, entre els encertants, sortejarem un lot cultural expert molt guapo, amb bona lectura i bones coses. Ara els Imagine Dragons, que ens canten Top on the World, i de seguida diem la resposta geogràfica correcta i el nom de la persona guanyadora.

0: Laia, t'ho agraeixo, perquè a mi m'encanta pronunciar paraules com Lesotho, Eswatini, San Marino, Belize, Liechtenstein o...
1: Sabia que t'agradaria.
0: Però hem d'encertar, hem de revelar quina és la resposta correcta. Quina era la pregunta?
1: Sabia, la pregunta era quin país també està inserit en un altre, quin país hi ha que l'envolti completament en un altre país a banda de San Marino i la ciutat del Vaticà. A quin altre estat del món li passa això? Les opcions eren Djibouti, que té al voltant, no tindria al voltant Eritrea, Eswatini, que tindria al voltant Moçambic, Lesotho, que estaria tancat per Sud-àfrica, o Belize, que estaria encerclat per Guatemala. Doncs la resposta correcta era Lesotho, un país que efectivament està encerclat totalment per Sud-àfrica. Els altres països que us hem dit, doncs sí que tenen bona part del país veí que li tapa les fronteres, però sempre hi ha una petita escapatòria, doncs, cap a un altre país o cap al mar.
0: Mira, Antoni Soto diu, soc Antoni Soto i dic Lesotho. No sé si té un més...
1: Rodolí.
0: Té un més
1: una. No, malauradament no, perquè entre el bon buc com tothom. Hem rebut 90 respostes, de les quals 74 han estat correctes. Per tant, Laura, et demanaré un número de l'1 al 74.
2: Molt bé, doncs vinga, avui farem el número 33.
1: Doncs mira, el 33 és l'Emília, que té un número acabat en 40.
0: Felicitats, Emília, t'endús el lot cultural d'avui, però el protagonisme se n'en va directament. Laia, tenim reaccions des de l'Institut Fontanelles. Epa! De les Borges del Camp.
1: Ai, que em faci un àudio.
0: Un personatge que mai ens havia escrit, però es diu Adrià, saluda, diu bon dia, sóc l'Adrià d'aquest institut, de les Borges del Camp. Podeu saludar la Montse i dir-li que el semàfor de les obres segueix actiu? A les Borges, el primer dia de classe, tenim festa. Digue'n si és perquè sou uns esquirols o és que és festiu a les Borges del Camp. I també...
1: Clar, pot ser que tinguin la Mare Déu trobada i, per tant, sigui festiu. Ui. Perquè recordem que el 8 de setembre és festa, sí, major a mig Catalunya.
0: I diu, igualment, uns quants profes d'aquest institut anirem a fer de piquets a Tarragona, és a dir, que sí que estan mobilitzats.
1: Molt bé.
0: Igualment, el tema que ens interessa, li hem dit a l'Adrià, però vaja, sou sexis en la vostra part, els d'aquest insti? I diu, sí, som molt sexis.
1: Clar, no, sí. Diu, però voleu un àudio, si no, no podem jutjar.
0: D'acord, envia'ns un àudio a l'Adrià, que no és ben bé de les Borges del Camp. Diu, jo soc de Reus, capital.
1: Home,
0: dels,
1: no, Reus, però ja volíem una cosa més d'un àmbit més poble petit.
0: Vale, i sobretot, Adrià, digue'm si hi ha salseo, si hi ha jogo a la sala de profes, si empres el teu català per a...
1: Home, ell no deu tenir res a fer, no? O si hi ha gent de Montroig i de, sí, i de Selva del Camp, i dic, a veure...
0: Bueno, doncs llàstima, pas els de Reus.
3: La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
4: A la Borsa Negra avui us vull punxar una cançó que vaig descobrir aquest estiu i procediré a explicar-vos-la com
1: ja
4: hi vaig
1: tremolo,
4: arribar.
1: Ja tremolo.
4: Mira, el punt de partida, com diu la Laia a la seva magnífica secció d'aquest any, és una cançó de l'any 2025. Ho he fet bé, Laia, ho faig
1: molt
4: bé. I la cançó porta per nom Gone, Gone, Gone. I only want you when you're gone.
1: Aquest
4: és el punt de partida, no és la Worst Never, eh? Això és de David Guetta, Tones and I, Teddy Swims. I per aquelles coses dels links musicals, aquest tema em va dur a un altre del Guetta d'un any abans que duia per nom I Don't Wanna Wait. Una de les meves filles, que deu tenir el mateix gust musical que tinc jo, es va fascinar de cop per aquesta cançó, a menys de repetir-la, tot i que jo vaig procedir a explicar-li... Perdona, aquesta cançó és una versió d'un tema original de Romania i Moldàvia, molt més celebratiu, i d'unes dues dècades abans, és aquest.
0: A Moldàvia parlen i canten en romanès, però escriuen en cirílic. Ho dic perquè segona vegada veieu el videoclip i tal, les lletres estan transformades a l'alfabet llatí.
4: Ai, carai, això sí, no ho sabia. Doncs això,
0: però
4: és
0: hi ha iniciatives per fer servir llatí.
4: Sí, sí, això és el Dragostea. No cal dir que la cançó a casa va agradar molt tant que van començar a sentir diversos dels èxits del grup que interpretava aquesta cançó. Eren
1: sí,
4: Ozone, de veritat.
1: Però si això va ser One Hit Wonder total, no?
4: Sí, sí, sí. No, no, no.
1: No, ah, no?
4: No, no, van tenir aquest altre, mira.
1: Va ser conegut, això també.
4: Això també va ser conegut, això era Desperate Times, que era una mica d'autoplagi de l'altra cançó.
2: Sí, anava a dir, normalment aquests grups funcionen que fan un grandíssim hit i després intenten plagiar-lo 24 vegades a veure si torna a funcionar.
4: Són dues gotes d'aigua, una cançó i l'altra, Desperate Times i el Dragostea d'Intei. Doncs bé, va anar degenerant tant la nostra cerca, la de la meva filla i la meva, que vam acabar amb una altra cançó dels Ous On, que portava per nom Fiesta de la Noche, així tal qual, que això ja sí que no hi ha per on agafar-ho. Us he tret la intro infecta de quasi un minut i us deixo la resta, que també no millora gaire. Mira que era xulo el Dragostea, Ous On, pel que vau quedar, Fiesta de la Noche és la worst never d'avui.

0: d'aquells que tant pot ser dolorós com ser preciós. Segurament t'estimo. Si algú diu això, Laura, com a consell emocional...
1: A mi aquesta cançó em va fer patir una mica perquè pensava, què vol dir segurament? O sigui, tu estimes o no estimes, no? Què vol dir aquest dubte?
0: És com si algú et diu, m'agrades bastant.
1: Una mica.
0: Ui, sí. una mica no crec que gosin.
2: M'agrada molt el segurament t'estimo una mica abans de que tu hagués, abans del segur que t'estimo, no? És el segurament t'estimo, a mi sí que m'agrada, el veig molt...
0: Ja ho tinc clar, el primer segon.
3: Aquests dubtes estan molt bé, però no són el dilema d'avui, eh? Vinga, que els últims minuts d'aquesta hora, com sempre, són per fer el dilema i avui recau el Roger Seró. Què ens proposes avui?
0: Mira, heu d'escollir entre dues condemnes, no? Allò que et diuen una cosa o l'altra, sí. En què et quedaries. Bé, heu de triar opció A, pujar una pedra rodolant a una muntanya que al capdamunt torna a caure i has de tornar a començar, però no tota l'eternitat. És un dia a la setmana, ¿vale? Un dia, i a més, un dia feiner... No,
1: sí, a mi s'acudeixen diverses coses molt semblants a això.
0: Sí, espera, no et puteix el cap de setmana i a més, quan estàs de vacances, zero dies.
3: Pujar una pedra rodolant a la muntanya.
2: Tampoc has dit com d'alta és la muntanya, però bé.
0: Bueno, és un dia feiner... Bueno, si trigues molt... Sí, encara que si la puges només un cop, però has d'empènyer, eh?
2: Clar, però no és el mateix que sigui un turonet que no que sigui la pica d'estats.
0: No, perquè ho has de fer durant les 8 hores de la jornada laboral.
1: És igual, la muntanya on
2: sigui.
3: I l'altra opció quina és?
0: Sí, l'altra opció és haver-ho de fer només un cop al mes, en lloc d'un cop a la setmana. Ara bé, aquí desapareix la fantasia i t'hauries de trobar sempre una excusa per dir perquè no has estat a la feina. És a dir, mentre tu estàs durant 8 hores fent la cosa aquesta de la pedra,
3: sí.
0: No sé, una baixa falsa, una emergència...
1: O sigui, la vida segueix, eh?
0: Sí, la vida segueix. Aquí no hi ha suspensió de la verisimilitud. O sigui, aquí el drama és també que tens aquesta mena de condemna fantàstica que ningú s'ho creuria, però només un cop al mes. Per tant, al cap de l'any, 9-10 vegades només.
2: I sempre és el mateix dia del mes?
0: És igual.
2: Home, no és igual, perquè...
0: No s'ha triat i justifica la tria.
3: Bueno, és com la regla.
2: És més fàcil l'excusa.
3: Clar. No sé.
1: Jo crec que un cop al mes.
2: Jo també.
3: Sí, un cop al mes. No?
1: Sí, jo entenc que hi hagi algú que li generi realment molta angoixa haver d'enganyar tot el seu entorn un cop al mes, però com que jo ja ho faig de normal...
0: Però pensa que durant 8 hores ni podràs mirar el mòbil i estàs com en un entorn de fantasia heroica grecoclàssica, saps? I estaràs allà a la muntanya, vinga, i la gent dirà, on està la Laura? Per què un cop al mes?
2: També t'hi ve, un cop a la setmana d'excursió, vull dir, si està normal... Mira, no, he canviat d'opinió. Un cop a la setmana.
1: Que no és anar d'excursió, que és anar a pujar una puta pedra a una muntanya, és fer
2: sí.
1: Sí.
2: Bueno, però quan t'hi poses, ja ho saps, a mi es posaria forta, t'estaries al gimnàs, mira, m'està agafant.
3: No, jo un cop al mes.
2: A l'aire lliure...
0: A més, t'alliberes de l'angoixa d'explicar una cosa que
2: exacte.
0: Ningú et creuria.
2: I a més, fins i tot em pots enorgullir, és a dir, la teva activitat setmanal esportiva, em sembla bé, un cop a la setmana.
0: I un oient, el Luis, una mica aixafa guitarres, diu, això és el mite de Sísif, en plan, he pillat la referència.
1: Ah, molt bé, molt bé.
4: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència.

Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. I no m'importa nada. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell.

l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: 303.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareix en aquests moments al Congrés per donar explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta. La compareixença arriba després de les manifestacions multitudinàries de suport a Ceuta i de la polèmica per un informe policial que apunta una participació activa de les forces de seguretat marroquines en l'entrada de migrants. Sánchez ha tornat a defensar que no hi ha raons de pes a hores d'ara que acusin directament les autoritats del Marroc de l'execució o organització d'aquesta entrada.
2: Como he dicho antes, puedo garantizarles que ninguna de estas instituciones, tampoco el servicio diplomático, ni la Comisión Europea, ni ningún organismo internacional ha entregado al Gobierno de España evidencias sólidas de que Marruecos planificara o ejecutara el episodio. Ninguna. Pero en fin, todas las unidades competentes del Estado están investigándolo. Como saben ustedes también, está judicializado, señorías. Y pueden tener ustedes la certeza de que compartiremos lo que descubran con total transparencia, como hemos hecho siempre.
1: El president haurà de respondre també a les crítiques de l'oposició per la gestió d'aquesta crisi que va provocar, recordem, l'entrada irregular de milers de persones els dies 30 i 31 de juliol. I la consellera d'Educació, Esther Niubó, reuneix avui amb USTEC i CGT, sindicats convocants de la vaga d'inici de curs. Seran dues trobades per separat amb cadascuna de les organitzacions sindicals. Aquestes reunions arriben després que la consellera es trobés el dimarts amb Comissions Obreres, UGT i professors de secundària en el marc de les trobades de seguiment de l'acord que tots tres van signar al maig. Segons la conselleria, s'han complert el 96% dels acords signats llavors previstos a inici de curs. I pel que fa a la mobilitat, dos carrils estan tallats a l'AP7 a Cerdanyola del Vallès en sentit sud per l'incendi d'un camió que transporta productes congelats. El tram afectat és el que hi ha entre Cerdanyola i Mollet del Vallès i a causa de l'incident se circula amb congestió amb 11 quilòmetres de retencions. La incidència provoca també afectació viària a la B30 paral·lela a l'AP7 entre Badia del Vallès i Sant Cugat del Vallès. A banda, també un camió volcat talla la ronda litoral de Barcelona, la B10, en sentit Llobregat i provoca fins a 10 quilòmetres de retencions mentre els bombers treballen per treure'l del mig. I una dona de 51 anys ha mort en un accident de trànsit a l'A27 a Valls. El sinistre es va produir ahir al vespre quan un turisme i una motocicleta amb dos ocupants van col·lidir per encalç. La passatgera de la moto, veïna de Perafort, va morir mentre que els dos conductors van resultar ferits menys greus. Amb aquesta víctima ja són 89 les persones que han perdut la vida en accidents de trànsit enguany a les carreteres catalanes. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Escoltes Ràdio El Vendrell.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
4: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
5: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
4: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Salutacions cordials, molt bon dia. Benvinguts a la sintonia de Ràdio El Vendrell i ben trobats en aquestes horetes quan passen ja gairebé 6 del punt de les 10 del matí. Avui estrenem jornada, som ja a dijous, dia 3 del mes de setembre. Què tal, com esteu? Espero que molt bé. I benvinguts a la sintonia de Ràdio El Vendrell. La matí, aquí al matí ara continua amb aquestes 3 hores d'aquesta cita d'aquesta hora 10.13, d'aquí que us acompanyarem fins al punt de la una. Salutacions i benvinguts amb aquestes 3 horetes, acompanyant-vos amb aquests matins que es nota que ja la cosa ha començat a fluixar una miqueta pel que fa al temps. Encara que a les hores centrals i a la tarda també la temperatura apreta. De fet, et diuen que venen dies de calor. Per tant, l'estiu continua establert aquí. Així que segurament per vosaltres som dies també encara de vacances, així que anem a disfrutar-los com toca. I si són dies ja d'anar preparant el que ve, que és doncs, la tornada a l'escola, o simplement les vacances s'han acabat, la rutina torna. Gràcies per acompanyar-nos i d'aquí una estoneta obrirem, com sempre, aquesta ullada al que marca la jornada. Després ens anirem en busca de la informació que ve molt intensa amb les notícies de la nostra ciutat, de la comarca, de província i també una mirada cap als temes nacionals i internacionals, així com un repàs als titulars de premsa, als diaris més destacats de Catalunya i de Tarragona. I com sempre arribarem també amb una previsió meteorològica que ens donarà pas amb el treball amb l'LP que sempre descobrim, així com també les versions. Molta música d'estiu i moltes ganes d'acompanyar-te al teu costat. Gràcies, com sempre, per estar aquí. I és moment, doncs, de començar, d'arrencar el matí. Que no es digui, com sempre, amb bona música i amb molta energia, que és el que necessitem.

Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. Si vas una mica despistat, adormit o no saps ben bé en quin dia estàs, aquests primers minuts és per recordar-te que avui és dia 3 de setembre i avui es celebra oficialment el Dia Mundial de la Higiene. Aquesta data arriba a tot el món amb l'objectiu de conscienciar la població sobre la importància de mantenir bones pràctiques higièniques. La higiene personal dels aliments i de les llars és la base fonamental per la prevenció de malalties i infeccions. A més, avui, 3 de setembre, també és el Dia dels Gratacels, una jornada per reconèixer aquestes obres mestres de l'arquitectura moderna. Avui també és el Dia de la Independència de San Marino, una festa nacional en aquest petit estat. I avui també ens marca el calendari que avui és el Dia del Ferreter, celebrat de manera específica a l'Argentina. El santoral d'avui, dia 3 de setembre, destaca principalment la celebració de Sant Gregori el Gran, papa de l'Església Catòlica i reformador de la litúrgia i el cant gregorià. Avui també és Santa Febe de Corint, Santa Basilisa de Nicomèdia i Sant Sandali de Còrdoba. També hi ha altres sants i beats, Sant Aristeu, Sant Macanici, Sant Marí de San Marino. I també ens anem en busca de més coses. Avui, 3 de setembre, és una data d'esdeveniments històrics destacats també a la història de Catalunya. El 1713 es va produir el saqueig de Terrassa. Durant la Guerra de Successió, les tropes borbòniques van ocupar la vila de Terrassa. La van incendiar i saquejar durant 3 dies vius, un fet tràgic que la ciutat commemora històricament cada any. I el 2012 es va produir la declaració d'independència a Sant Pere de Torelló. El ple d'aquest municipi d'Osona va aprovar una moció pionera per declarar el territori català lliure, obrint un precedent que després seguirien desenes de municipis de Catalunya. Pel que fa a la cultura, institucions i esports, el 1450 es va crear l'Estudi General de Barcelona. El rei Alfons el Magnífic va signar el privilegi reial per fundar-lo. Va esdevenir la quarta universitat de Catalunya després de la de Lleida, Perpinyà i Girona. I el 1933, el port de Cambrils va començar de manera oficial les obres de la gran transformació moderna d'aquest lloc destacat. I el 1992, els Jocs Paralímpics de Barcelona celebren la cerimònia d'inauguració i comencen els Jocs Paralímpics d'estiu 1992, que es van repartir entre les seus de Barcelona, Badalona i Mollet del Vallès. A la província de Tarragona continuen vives encara diferents festes majors i activitats per aquest dijous. Així que fem una pinzellada de lo més destacat, podríem dir. A Valls, al barri antic i al Portal Nou, s'inicia la seva festa major que arrenca del 3 al 5 de setembre. Una bona oportunitat per anar a visitar aquesta població. I Torredembarra es troba en plena celebració de la festa de Santa Rosalia. Avui es destaca especialment per ser un dels dies centrals dedicats a la canalla amb cercaviles infantils. Una miqueta més lluny, a Gandesa, la capital de la Terra Alta, celebra les seves festes majors fins al 7 de setembre. Com a novetat, s'aplica una franja horària inclusiva de fira, a la fira. I el Pla de Santa Maria celebra la seva festa major fins al 5 de setembre, amb moltes propostes per conèixer. I per últim, una mirada cap a la jornada del dia d'avui pel que fa a la meteorologia. El dia serà completament assolellat, amb calor, amb una temperatura màxima que anirà entre els 29 i 31 graus a les hores centrals del dia, mentre que les mínimes es quedaran al voltant dels 23 graus. Cal tenir en compte la humitat relativa, que farà que aquesta sensació de calor arribi fins als 37 graus. Així que, per tant, el cel serà clar, vent que bufarà de forma moderada, de component sud, mitjana i xaloc, a partir del migdia amb ratxes molt fluixes, i zero de precipitació. Doncs amb aquest apunt, primer en el que ens aturem en aquesta primera hora i primers minuts de la ona 1013, l'ona que arriba a la sintonia de Ràdio El Vendrell. D'aquí una estoneta ens anirem a fer ja el repàs informatiu, però ara continuem sempre doncs, en companyia de bona música.

Doncs és moment, com sempre, amb aquesta sintonia d'aturar-nos en primer moment de fer una ullada a les notícies que ens ocupen del nostre municipi. Aquest ha estat l'estiu més càlid des de que es fan mesures de temperatura a Catalunya. Les estacions del Meteocat han registrat entre el juny i l'agost un total de 20 dies en el que s'han superat els 40 graus, el que suposa tot un rècord. També destaca la gran quantitat de nits tropicals que hi han hagut. Així que podríem dir que les nits tropicals han marcat registre molt elevats al conjunt de Catalunya. Es destaquen que les 85 que han hagut a Barcelona són aquelles nits que la temperatura es manté per sobre dels 20 graus. Al Baix Penedès cal destacar que les estacions del Meteocat assenyalen que hi ha hagut un total de 49 nits tropicals al Vendrell entre els mesos de juny i l'agost, que significa el més de la meitat de les nits de l'estiu ho han estat. La xifra més elevada de la comarca, però, ha estat la de l'estació de Cunit, on s'han captat fins als 59 nits tropicals, mentre que la del Montmell ja s'ha arribat a les 32. Per contra, al Baix Penedès no s'han registrat nits tòrrides, que tenen lloc com la temperatura està per sobre dels 25 graus. La temperatura mínima més elevada registrada aquest estiu a Catalunya han estat 32 graus i mig, que es va assolir a Portbou a la nit del 8 de juliol. De fet, el dimecres 8 de juliol, el que marca els rècords de temperatura d'aquest estiu la major part de Catalunya. També ha estat així al Baix Penedès, on aquell dia l'estació del Montmell va arribar als 41,1 graus. Ha estat l'únic dia de l'estiu que s'han superat els 40 graus a la comarca. La xarxa vendrellenca reclama que recuperi el servei municipal de recollida de roba usada. L'Ajuntament prepara la licitació del servei i contempla alternatives com tornar-lo a prestar. El 25 la recollida va gairebé a les 53.000 tones del material tèxtil. La Federació Xarxa Vendrellenca reclama a l'Ajuntament del Vendrell que recuperi el servei de la recollida de roba usada, que no es presta a cap municipi, d'ençà que la principal empresa que la gestionava va retirar els seus contenidors. De fet, l'any passat al Vendrell es van recollir gairebé 53.000 quilos de material tèxtil. L'Ajuntament del Vendrell estudia una solució a aquesta circumstància i treballa en la licitació del servei. Mentrestant això no arribi, al consistori no descarta la signatura d'un contracte menor de 6 mesos o un any per seguir prestant aquest servei. Aigües del Vendrell ha començat la principal actuació per reduir les fuites d'aigua a la xarxa de subministrament del municipi. Es tracta de la substitució de les canonades que van dels pous de Tomoví fins al nucli del Vendrell. L'auditoria feta per l'empresa d'aigües va concloure que era aquests trams de la xarxa on presentaven més pèrdues. Els treballs que s'han iniciat suposen la renovació del circuit que connecta la zona del Molí del Blanquillo, on hi ha els pous del Tomoví, que abans estan al municipi, amb el nucli principal del Vendrell, a través de dos recorreguts, un que va pel Botafoc i l'altre pel Camí dels Molins. El Pla de Conservació d'Aigua del Vendrell va identificar aquests trams com els punts de xarxa de subministrament amb més pèrdues. La previsió és que amb aquesta renovació es redueixin les fuites, passant per les actuals pèrdues del 30% fins a unes pèrdues del 20%. El cost de l'actuació és de 1,8 milions d'euros. La previsió del consistori és que els treballs estiguin enllestits a principis del 2027. Gairebé 300 nens i joves han participat en les activitats inclusives del Vendrell d'enguany. 81 aquest estiu. Les activitats adreçades a persones amb necessitats especials són encara més importants en temps de vacances i treballen 45 professionals del sector. El Vendrell ha prestat atenció a nens i joves amb necessitats especials. Ho fa d'acord amb les 38 entitats diferents per atendre nens i joves a múltiples activitats inclusives que impulsa des de la Regidoria d'Educació.

des de fa un mes, quan s'hi va haver una entrada massiva d'immigrants. Al Vendrell, la protesta ha comptat amb la presència de més d'un centenar de persones. Durant la concentració que ha omplert la plaça Vella, s'han sentit consignes contra el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, i contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Els assistents han demostrat en el seu suport als veïns de Ceuta com el seu enuig per la gestió de la crisi que s'allarga ja un mes. Com en altres indrets del país, la protesta ha estat convocada pel Partit Popular. Els representants d'aquesta formació al Vendrell han agraït la presència dels veïns tant de la vila com d'altres pobles de la comarca. A més, els dos representants del PP de l'Ajuntament del Vendrell a la concentració també han assistit al portaveu de Vox al consistori, Antonio Moreno. A la comarca, una altra de les poblacions en la que s'ha fet una concentració de suport de Ceuta ha estat a Calafell. I el Teatre Àngel Guimerà estrena noves butaques i millores d'accessibilitat i seguretat. El Teatre Àngel Guimerà estrena aquest diumenge 6 de setembre diverses millores a la sala destinades principalment a incrementar el confort, l'accessibilitat i la seguretat del públic. Entre les actuacions més destacades hi ha la renovació de les butaques i la modificació de les escales d'accés a les grades. La substitució de les butaques permet millorar la comoditat dels espectadors i actualitzar un dels elements principals de la sala. Paral·lelament, s'han desplaçat també les escales per facilitar els accessos i millorar la seguretat. S'ha d'introduir també un contrast de color als graons que permet identificar amb més claredat on s'acaba la petjada. Aquestes actuacions, impulsades per la Lira Vendrellenca i l'Ajuntament del Vendrell, formen part de tot un conjunt de treballs per millorar l'accessibilitat i adequar el teatre amb requeriments actuals en matèria de seguretat, fent que l'equipament sigui més còmode i accessible per al conjunt de la ciutadania. Les millores també han arribat amb enllumenat de la sala, on les antigues lluminàries han estat substituïdes per tecnologia LED. El canvi també permet millorar la il·luminació i al mateix temps reduir el consum energètic de l'equipament. Els treballs s'han completat amb la renovació del paviment, la fixació de la grada inferior i l'alacat de les reixes de ventilació del proscenil. I les millores s'estrenaran aquest diumenge coincidint amb la plec vendrellenc de tardor i també la trobada de colles sardanistes Vila del Vendrell, una de les cites de la programació del Vendrell Capital de la Sardana 2026. I la platja de l'Estany del Masmel de Calafell es quedarà sense la sorra que estava pendent de traslladar-se des del port de Comarruga. Així ho assegura l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, després d'una reunió mantinguda amb la subdelegació del govern de Tarragona, en la qual també s'hi havia els responsables del Servei Provincial de Costes. La decisió ha agafat per sorpresa el consistori calafellenc, que ha mostrat la seva indignació per aquest fet. La passada primavera, el Ministeri per la Transició Ecològica va començar a traslladar per traslladar 15.000 metres cúbics de sorra de Comarruga a la platja de l'Estany, que era una de les que havia patit més pels efectes de l'erosió durant l'hivern. De fet, un temporal al mes de febrer va provocar desperfectes greus que van obligar a eliminar dos accessos. Els moviments de sorra eren claus per garantir el bon estat de la platja, però es van aturar de manera preventiva fins d'abril per part dels agents rurals, després de constatar que a la zona del pas de camions hi havia cries del corriol Cama Negra. El Departament de Medi Ambient va fixar aleshores diferents condicions ambientals que s'havien de complir per poder dur a terme els moviments de sorra sense afectar a la au protegida. Ara, però, l'Ajuntament de Calafell ha rebut amb estupefacció la notícia que no reprendran els treballs al·legant, segons Ferrer, motius econòmics. L'alcalde avisa que no, si no es fan aquests moviments de sorra, la platja del Passeig del Masmel i de l'Estany corre perill, sobretot després de que el temporal del passat 22 d'agost ja deixés la platja molt reduïda. Diuen que tenen por de que els propers temporals produeixen danys importants i irreparables o caigui algun tros del passeig que podria afectar la gent que es trobi a la zona lamentant. Per això demana una actuació urgent abans de que hi hagi més afectacions. L'alcalde també ha explicat
i el tram de passeig que

va des de Cunit a l'Estany té actualment la concessió extingida, ja que es va fer a l'any 93 per un període de 30 anys. Des de l'Ajuntament asseguren que fa temps que demanen una pròrroga de la concessió sense que hagin rebut cap resposta. L'alcalde tem que per això respongui a una estratègia per l'Estat per demolir el passeig marítim, ja que la fi de la concessió suposa que l'Ajuntament ha de restablir l'estat original de les platges. Un extrem que des del consistori rebutgen de ple. I després de fer una ullada a les notícies més pròximes de casa nostra, és moment de fer una ullada al que ens apropen avui els diaris de Catalunya. A les portades dels diaris de Catalunya. Anem en busca de la portada del periòdico. El periòdico, amb una fotografia il·lustrativa, ens diu que la policia afirma que els agents de Rabat van guiar els migrants. També ens diu que l'informe del CENIF remès al jutge diu que hi va haver planificació prèvia per col·lapsar Espanya. Interior insisteix que no hi havia res que permeti atribuir al Marroc l'organització. Feijó apunta a la responsabilitat judicial de Sánchez. Això no pot quedar impune. També ens diu que el futur pol biomèdic del Clínic disposarà d'un miler de nous habitatges. També ens parla de que la meva salut permetrà accedir al perfil de família amb la seva de familiars amb la seva autorització. I el socialisme guanya terreny als Estats Units i empeny els demòcrates a l'esquerra. També ens diu que Barcelona envia a presó provisional un lladre amb 34 condemnes fermes. Anem en busca de La Vanguardia en la seva portada amb la seva crisi migratòria, amb una foto il·lustrativa que ens diu: la policia veu convivència marroquina en un assalt planificat al detall. L'informe lliurat a la jutgessa no atribueix l'autoria a Rabat, però relata indicis de participació, mentre l'executiu insisteix que no hi havia proves. I aquesta fotografia és la fotografia que recull que milers de persones es van manifestar ahir en diferents ciutats amb solidaritat amb Ceuta. Una fotografia és la fotografia que recull a Madrid. També ens diu que la regularització d'immigrants atenua la destrucció d'ocupació i que ens diu que les grans fortunes de Madrid guanyen riquesa i les catalanes s'estanquen. El patrimoni mitjà declarat a la capital ja quadruplica el de Catalunya. També ens diu que Cluny sobre envellir tot és melanconia. I també ens diu que la facultat de farmàcia serà a Esplugues. Més notícies, en aquest cas el més destacat del punt avui, ens diu que fre europeu a la IA reclutatòria. Les empreses de selecció de personal tenen 16 mesos per fer els deures que li reclama el nou reglament. I també ens diu que el Waterloo de Pedro Sánchez, un informe policial, culpa al Marroc pels fets de Ceuta, que posa més llenya al foc contra un president cada cop més afeblit. I més informació, en aquest cas ens anem a la portada del diari de Tarragona. Un informe policial posa en jaque a Sánchez per Ceuta. El document el contradiu i apunta al Marroc el guió per l'entrada massiva al mes de juliol. També parlant de cultura, diu que Repsol i la Sala Trono renoven una aliança de dues dècades. Santa Bàrbara, detinguts a València dos pares del bebè desaparegut. També ens diu que el consistori ofereix un solar per lloguer assequible a Salou. Tarragona, els gegants moros caps de cartells de Santa Tecla. I la política ens diu que la brossa l'eix del darrer any del mandat municipal. Anem en busca de les últimes notícies que acull a l'Estat espanyol. Sánchez insisteix que cap agència va anticipar la cruïlla massiva de l'ordenança a publicar tots els informes sobre Ceuta. Ceuta viu en directe l'última hora de la crisi migratòria. Sánchez assegura que cap servei d'intel·ligència va anticipar el que passaria a Ceuta. O Ceuta és i serà sempre Espanya, el multitudinari crit d'una ciutat que exigeix unida tornar a la normalitat. Tres ferits guàrdies civils en ser enllestits per una llanxa durant una persecució a Àguiles, a Múrcia. Milers de persones es concentren a tot Espanya amb suport a Ceuta amb dures crítiques al govern.
També ens diu que Cuba autoritza la creació d'empreses privades de més de 100 treballadors com a part de la transformació econòmica del país. Trump creu que Veneçuela no està preparada per les decisions i Delcy Rodríguez promet que hi haurà. També ens diu que el govern confirma que hi haurà pujada del sou mínim interprofessional al 2027 i tindrà en compte la inflació. I també ens diu que intel·ligència artificial, el nou perill per la inflació. Smartphones, portàtils, consoles ja costen un 25% més. Anem en busca d'altres notícies. En aquest cas anem a fer una ullada pel que fa a la nostra comunitat, a Catalunya. Les últimes notícies més destacades és que internament en règim tancat per als dos menors detinguts per la mort d'un home a Manresa. Commoció per la mort violenta del veí de Castellnou de Bages i que era molt coneguda a la comarca. També ens diu que investiguen la troballa d'un nadó mort a la mina. La policia deté a València els presumptes pares del nadó desapareguts a Santa Bàrbara. La regularització i el final de l'estiu dispara l'atur al mes d'agost. També ens diu que Catalunya tanca un estiu més càlid i mai registrat. La setmana del llibre en català s'obre al món digital en la seva 44a edició. I que també ens diu el temps, doncs, calorada tardana al mes de setembre amb temperatures entre els 35 i 40 graus els propers dies. Això és ara mateix el que has de saber. Quan...

famosíssim... Ui, aquí he entrat jo superforta. Famosíssim hit del Seguretat Social amb aquest Quiero Tener Tu Presencia. Els matins els vestim també de bona música. I el refredat el portem una miqueta millor, eh? Però déu-n'hi-do el que ens està arrossegant aquests canvis de temperatura i sobretot estar tantes hores amb aire condicionat. Bueno, anem en busca de Quevedo i la col·laboració que feia ara fa una temporada amb Bizarrap, la sessió número 52. Estem arribant a 3:15 de 11 del matí. Que te enseño bueno aire y no fuimos.

Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Tornem en busca de més música, en aquest cas de la mà de Jennifer Page. Avui la cantant de pop nord-americana, coneguda arreu del món per el seu gran èxit que es publicava l'any 98, celebra 53 anys. Doncs aquí està sonant també en una...

Bueno, i mirant cap a l'actualitat musical, ens arriba una sorpresa que hem de compartir amb tots vosaltres. Els Duran Duran faran una actuació. Serà l'únic concert a Espanya aquest 2026. I s'acaba de publicar fa... Bueno, ahir publicaven la notícia de que la banda britànica torna a Espanya 21 anys després del seu darrer show. Així que els fans espanyols ja tenen una cita marcada en vermell. La banda britànica torna, serà amb un únic concert, una oportunitat molt especial per gaudir en directe d'un dels grups més importants de la història del rock. Serà a Madrid, la ciutat escollida, en una nit que promet convertir-se en un dels grans esdeveniments musicals de l'any. La formació estarà actuant el proper 6 de novembre al Movistar Arena de Madrid, en el que serà el seu únic concert confirmat a Espanya durant tot l'any. Una data exclusiva que reunirà diverses generacions de seguidors que han acompanyat la banda des dels seus èxits dels 80, que tant enyorem.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: Bueno, com ja sabeu, fa uns dies ens deixava una de les grans figures de la música. Jolie Parton tindrà el seu propi festival després de la seva mort. S'ha confirmat, es dirà Dolly Fest, es celebrarà a Nashville i a Londres el proper any. L'esdeveniment va ser ideat per la pròpia artista per celebrar els 80 anys i ara es convertirà en una festa homenatge al seu llegat. Fa només uns dies que ens deixava i el patrimoni de l'artista ha anunciat que Dolly Fest, el festival que la cantant havia ideat per celebrar els seus 80 anys, es celebrarà finalment el 2027 amb dues cites internacionals. Serà una a Nashville i una altra a Londres durant dos caps de setmana consecutius. El festival no ha estat creat després de la mort, era ja un projecte seu. Feia temps que l'equip estava treballant en una gran celebració pel seu 80è aniversari i segons ha explicat Danny Nozell, el fundador i CEO del projecte, fins i tot tenien un recinte ja reservat i l'anunci estava preparat abans de que l'artista hagués d'apartar-se del projecte pels seus problemes de salut.

Doncs amb aquest tema que segurament tots en recordareu, de la mà de Pasado Pisado i el seu Comando Tiburón, arrodonim ja aquesta primera hora d'una 10:13, disfrutant d'aquesta jornada. Avui ja una miqueta més animats, perquè del refredat estem una miqueta millor, però dic jo animats que és dijous, que es puja amb la setmana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. A aquesta hora el sindicat USTEC es reuneix amb la consellera d'Educació amb la convocatòria de vaga del dia 8 de setembre sobre la taula. A les 12, Educació reunirà també amb la CGT, l'altre sindicat convocant de l'aturada, el primer dia de curs. Connectem ara amb la nostra companya, l'Esther Minguei. Bon dia.
2: Bon dia. La reunió està amb els dos sindicats per separat al Departament d'Educació per mirar d'apropar posicions i amb la mirada posada a la vaga del dia de la tornada a l'escola i l'institut. Vostè, que ha criticat que durant l'estiu no s'ha fet trobades per iniciar la negociació i veu difícil aturar la protesta dels docents del dia 8. La consellera Esther Niubó posa sobre la taula les millores ja pactades i estem a l'espera dels resultats d'aquesta reunió, que ha començat a les 10 del matí amb la presència també del secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, i per part d'Vostè, la portaveu del sindicat, Yolanda Segura, i també Andreu Mumbrú. A les 12 la consellera reunirà amb la CGT.
1: Gràcies, Esther. Estarem pendents. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareix en aquests moments al Congrés per donar explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta. La compareixença arriba després de les manifestacions multitudinàries de suport a Ceuta i de la polèmica per un informe policial que apunta a una participació activa de les forces de seguretat marroquines. Sánchez ha tornat a defensar que no hi ha raons de pes que acusin directament les autoritats del Marroc de l'execució o organització de l'entrada i que farà públics els informes.
3: Como he dicho antes, puedo garantizarles que ninguna de estas instituciones, tampoco el Servicio Diplomático, ni la Comisión Europea, ni ningún organismo internacional ha entregado al Gobierno de España evidencias sólidas de que Marruecos planificara o ejecutara el episodio. Ninguna. Pero, en fin, todas las unidades competentes del Estado están investigándolo. Como saben ustedes también, está judicializado, señorías. Y pueden tener ustedes la certeza de que compartiremos lo que descubran con total transparencia, como hemos hecho siempre.
1: El president haurà de respondre també a les crítiques de l'oposició per a la gestió d'aquesta crisi que va provocar, recordem, l'entrada irregular de 70.000 persones els dies 30 i 31 de juliol. I en mobilitat, dos carrils estan tallats a l'AP7, a Cerdanyola del Vallès, en sentit sud per l'incendi d'un camió que transporta productes congelats. A hores d'ara, l'incendi ja està extingit i el tram afectat és el que hi ha entre Cerdanyola i Mollet del Vallès a causa de l'incident que se circula amb congestió amb 11 quilòmetres de retencions. A banda, també, un camió volcat talla la ronda litoral de Barcelona, la B10, en sentit Llobregat i provoca fins a 10 quilòmetres de retencions. I a Manresa, més d'un miler de veïns han participat en una marxa silenciosa amb espelmes al barri de les Escodines per homenatjar Carles Vilajosana, mort el dimarts després de ser apunyalat presumptament per dos menors. Els dos menors detinguts han quedat en règim d'internament tancat per ordre judicial i en un dels casos també s'ha acordat tractament terapèutic.
0: Notícies en xarxa.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
5: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
5: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
6: Parar, frenar, sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
5: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
1: Bueno, què tal, com esteu ja en aquesta segona hora d'Ona Déu 13? Fa un matí fantàstic, el cel brilla. No sé exactament com s'està al carrer, perquè certament aquí estem ben acondicionats, però espero i desitjo que estigueu passant per una bona jornada. Arrenquem aquests primers minuts d'Ona Déu 13, la sintonia de Ràdio El Vendrell, amb aquest ja conegudíssim Rosalía i Ozuna. Jo per ti, tu per mi. Benvinguts.

0: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Verano. El verano es azul.
2: Doncs aquí estem, com sempre, aquests matins fent referència a l'estiu. En aquests moments hem passat ja amb bona música en català i ara anem a buscar, a rescatar Juan Magán, El verano sabe mejor contigo.

0: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
1: Doncs és moment de continuar i avançant en aquests minuts del matí. Són les 11:20 i ara anem en busca d'una de les cançons que formava part de l'última entrega de Top Gun Maverick. Després de dècades, arribava l'any 2022 la nova entrega de les pel·lícules més exitoses de la gran pantalla. Corren rumors de que molt probablement hi hagi una tercera part. I aquesta és una de les cançons, juntament amb la de Lady Gaga, doncs que també destaquen en la seva banda sonora i moments del film. Aquí estan els One Republic i el seu I'm a Warrior. Bueno, anem a recordar que el nostre WhatsApp de participació està actiu. Avui és dijous, hem de començar ja a mirar cap al cap de setmana. Així que recordeu que ens podeu enviar una nota de veu al 686-1101. Estarem encantats de contactar, que contacteu amb nosaltres. Mira quina il·lusió que ens fa. Doncs ja sabeu que ens podeu contestar i ens podeu enviar un missatget explicant-nos què esteu fent ja aquests darrers dies de l'estiu o darrers dies de la setmana o de les vacances. Ai, perquè per desgraciadament doncs les vacances s'esgoten o comencen. Quin és el vostre projecte cap al cap de setmana? Doncs a tot això ens agradaria que ens ho expliquéssiu en un missatget de veu. El 686-1101, que entre totes les trucades, bueno, missatgets que arribin, doncs recordeu, fareu bé l'orella, que si voleu anar de festa, doncs tenim l'oportunitat d'emportar-vos una... Bueno, regalem dues entrades per anar a la discoteca Arcus per fer un tardeo a partir de les 6 de la tarda de divendres o dissabte. A la discoteca Arcus, que com ja sabeu ha obert el seu jardí aquest estiu 2026. Recorda, 686-1101, ens ho expliques, que estarem encantats d'escoltar-te.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Doncs ara pareu atenció a l'orella, que arriba una d'aquelles versions que ens agrada a nosaltres remenar i aportar-vos aquí en una 10-13 perquè tingueu encara doncs, més coneixement musical. Avui ens quedarem amb una versió de la cançó original de Gloria Gaynor, el tema I Will Survive, de 1978. El tema de Gloria Gaynor és un himne de la música de disco, plena de drama, empoderament i orquestacions grandioses. La formació Cake la va transformar per complet en una peça de rock minimalista, irònica i també molt ruda. Potser aquest tema és un dels covers més icònics i divisius de la història del rock alternatiu. Amb un estil, el cantant de la formació, Jock McCrea, substitueix la veu apassionada de Gaynor per un estil pràcticament parlant en plan sarcàstic i també molt despreocupat. També van eliminar les cordes i el ritme molt ballable de la música disco en un seu lloc, doncs la cançó sosté sobre la línia del funky molt marcada amb guitarres distorsionades, els característics solos de trompeta de la mà de Pinces di Fiore. I és una versió que la veritat

És que la reacció de Gloria Gaynor va dir que no li va fer molta gràcia. Diu que no era una versió ni per d'aquelles de les més favorites. Doncs precisament per això, perquè possiblement penses en la cançó i te'n vas una mica a una versió bastant semblant a l'original, avui hem volgut treure-li la pols a aquest tema que et deixarà sense paraules.

Oriol Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: estem escoltant un clàssic de la mà de Harry Styles. Aquest tema Golden, una d'aquelles cançons que van marcar també l'estiu del 2020. I amb això ens apropem una miqueta més ja cap al punt de les 12 del migdia. I nosaltres estem acompanyant-te, disfrutant d'aquest magnífic matí, tenen 3 graus de temperatura. La veritat és que aquí avui sí que estem superbé, no ho notem. Així que la cosa doncs pinta de millor manera, Que estem una miqueta cansats i així passa, que de sortir d'estar amb aire condicionat, de patir calors, de dormir amb aire condicionat, doncs després s'agafen el que s'agafen.
1: Cau la calor a la safor.
0: I anem en busca dels Zo i el seu tema estiu.
1: Si fem himnes.
0: Doncs amb això ens acostem un pèl més al punt de l'hora en punt.
1: L'estiu arriba, el sol...

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Segueixen les reunions al Departament d'Educació entre la consellera Esther Niubó i els sindicats USTEC i CGT convocants de la vaga del primer dia de curs, el 8 de setembre. Les trobades es fan per separat amb la intenció d'apropar posicions al voltant de les reivindicacions dels docents sobre la millora del sistema educatiu. I en clau política, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha comparegut avui al Congrés per donar explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta. Sánchez ha defensat que el govern no disposava de cap informe que preveiés l'escala massiva de l'entrada massiva, volíem dir, de migrants a Ceuta. Ha assegurat que amb la col·laboració del Marroc es van poder retornar 50.000 de les 70.000 persones que van entrar a la ciutat en menys de 24 hores. Sánchez ha reivindicat l'espanyolitat de Ceuta i Melilla i ha afirmat que el govern continua investigant què va passar. També ha explicat que l'entrada es va disparar el 30 de juliol després que les xarxes socials s'omplissin de missatges animant a creuar la frontera. El president haurà de respondre ara també a les crítiques de l'oposició per la gestió d'aquesta crisi. I pel que fa a la mobilitat, encara ara dos carrils estan tallats a la P7 a Cerdanyola del Vallès en sentit sud per l'incendi d'un camió que transportava productes congelats i que ja ha quedat extingit. A banda, també un camió volcat talla la ronda litoral de Barcelona, la B20, en sentit Llobregat i provoca fins a 10 quilòmetres de retencions. A banda, un altre incendi de vehicle, en aquest cas a la C25, a Sant Julià de Vilatorta, deixa només un carril obert direcció Lleida. I a Manresa, més d'un miler de veïns han participat en una marxa silenciosa amb espelmes al barri de les Escodines per homenatjar Carles Vilajosana, mort el dimarts després de ser apunyalat presumptament per dos menors. Els dos acusats han estat detinguts, han quedat en règim d'internament, tancat per ordre judicial, i en un dels casos també s'ha acordat tractament terapèutic. I la Policia Nacional ha detingut a València els pares del nadó desaparegut que els Mossos busquen en un habitatge de Santa Bàrbara al Montsià. Els agents els han localitzat a l'estació del Nord i han comprovat que tenien una ordre judicial de detenció per un delicte d'homicidi. Els Mossos busquen des de fa dies possibles restes del nadó d'un any i mig en un immoble que va estar ser presentat després de trobar una trentena de gossos, alguns morts i la resta en males condicions. I a Tarragona, la Policia Nacional ha detingut un home buscat a Colòmbia per la seva presumpta implicació en l'assassinat de 7 persones. El president colombià ha anunciat la detenció del conegut Compirre, que serà extradit a Colòmbia. Segons el president, l'home tindria 22 anys de trajectòria criminal i seria el segon cap del grup La Mesa. Les autoritats colombianes l'assenyalen com a presumpte autor intel·lectual de la massacre de 7 treballadors d'una finca a Río Negro, Antioquia, al juny del 2024.
0: Notícies en xarxa. Escoltes Ràdio El Vendrell.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
4: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
3: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

ella hem arrencat aquesta, doncs, última hora de la nostra cita a 1-10-13, ja agafant les rendes total de la jornada, que som en aquestes hores del matí, passant 7 minuts del punt de les 12, i arrenquem aquesta última hora musical. Ja sabeu, la hora més musical i on fem un passeig per diferents èxits del passat i del moment, sobretot donant color a l'estiu. I el nostre WhatsApp, doncs, que el tenim completament abandonat, eh? Recordeu que ens podeu enviar una nota de veu al 686-1901. Ja sabeu que estem regalant dues entrades amb consumició inclosa per anar de tardeu divendres o dissabte a la discoteca Arcus, per una miqueta de comarca i, a més, per sortir una miqueta. Si ens envieu una noteta de veu explicant-nos què tal esteu, com porteu l'estiu, s'han acabat les vacances, les heu començat, la cosa ja fa dies que s'ha acabat, o, bueno, pues, si teniu algun plan a la vista, s'apropa el cap de setmana, com per sortir de festa.

0: gent especialista en fer moure la penya. Amb exitassos com aquest, La mano arriba, una d'aquelles cançons que no fallen en qualsevol sarau. És Rey Falco, que l'estem recuperant des de l'estiu del 18. I és moment de continuar avançant en aquests primers minutets d'aquesta última horeta, d'aquesta franja més matinal d'aquests matins d'estiu, i a la cosa s'acaba, eh? Ai, que és que quan arriba el mes de setembre, que arriba com una melancolia d'allò de ui, és que s'ha acabat l'estiu. Pues no, pues no.
1: L'estiu amb Ràdio El Vendrell.
0: Una notícia ben recent i que ens deixa un grandíssim bueno sabor de boca i a l'espera de que l'última de la fila converteix la seva gira en un disc amb una detalls que han donat a conèixer Manolo García i Quimi Portet. Llançaran un disc que recull els moments més destacats de la gira en el que han tornat als escenaris 30 anys després. I la veritat és que hi ha tornades que fan molt de soroll. Una esperadíssima tornada del Manolo García i Quimi Portet que ha fet que aquests darrers mesos el seu públic hagi s'hagi tornat boig a l'hora de tenir-los davant dels seus ulls tocant en directe tantes cançons que ens aporten a tants bons moments de la nostra vida. Doncs ara han donat a conèixer que allí arribarà el disc Directe 26, el darrer treball de l'último de la fila. El llançament arribarà a les botigues i a les plataformes digitals el proper 20 de novembre. Ho han fet a través d'un comunicat i el disc es podrà reservar des del 22 de setembre a través de la pàgina oficial de l'último de la fila. Una notícia que suposa el colofó discogràfic d'un dels esdeveniments musicals més comentats dels darrers temps. La tornada de Quimi Portet. Després de 3 dècades, se'ns costava veure'ls de nou, perquè sempre guardem com a la nostra retina la part física. Així que teniu una excel·lent notícia avui.

estem escoltant i recordant els Projecte Mut, un dels grups de rock, de folk rock en català més coneguts i reeixits de la història de les illes. Es van formar l'any 2005 i després d'una aturada, l'any 24 van tornar, bueno, van anunciar que tornaven oficialment als escenaris i amb moltes ganes de trobar nous projectes. Els estem recordant amb aquest gran treball, Ses Cares, que segurament tots recordeu. Estem a les 12 i 21 del matí. D'aquí una estona ens anirem a fer una ullada al que arriba carregat a l'agenda amb aquest matí, fantàstic matí, per cert. Amb els Sidoni, que com ja sabeu també són una de les grans formacions catalanes que ara el seu darrer àlbum l'han publicat en català. Ens quedem però amb aquest tema que ja coneixes, Maravilloso. Una cançó ideal per estar aprenent alguna cosa destacada. Refresqueta, un xiringuito, per exemple.

0: Esta es la unión que va a enamorar al mundo entero.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell. Doncs anem en busca de quatre punts d'agenda perquè tenim un cap de setmana relativament tranquil, uns dies tranquils. Venim de moltes coses que hem deixat enrere l'estiu, de moltes també festes majors i de molts actes d'estiu. Bueno, abans que res, recordar-vos, avui és dijous, demà divendres hi ha mercat setmanal al Vendrell, no us ho podeu perdre. I recordeu que també hi ha mercat setmanal a Segur de Calafell. Anem a buscar els apunts d'agenda que tenim. Una de les cites destacades que passen aquests dies, justament avui dijous, és que arriba el famós Rockabilly a Calafell, una cita on podeu gaudir de molt bona música i de molts actes que ocuparan pràcticament el cap de setmana, destacant el que és la

comarca i, evidentment, a la població de Calafell. Doncs recordar-vos que avui, dintre d'aquest rockabilly, arribarà amb una party festa a la platja a partir de 3:45 de la tarda a la plaça dels Països Catalans amb l'actuació de DJ Catwoman i Cols Boys amb horari de 3:45, 3:45, 3:45 i 3:45. Després, cap al vespre, a les 10 de la nit, a l'embalat del pavelló Joan Ortoll, hi ha una cita amb Elvin and the Basement Boys, amb un horari en el que actua molta gent. Després arribarà en Ruby Ann, amb Marcel Riesco, Howlin' Ramblers. Us animo a que doncs, llegiu el programa, que ve molt carregat. I demà divendres, doncs, també a partir de les 12 del migdia, a la plaça del Manila, hi haurà una sessió de vermut amb aquesta cita del Festival Hive del Rock Billy. I també a partir de 3:45 de la tarda també hi haurà la festa a la platja. Destaquem demà divendres a partir de 3:45 de la tarda a la plaça municipal de Sant Jaume dels Domenys, que hi ha contacontes amb el pescador de Cervelló. I a la nit, doncs, de nou a l'embalat de Joan Ortoll, una cita important que no us la podeu perdre. Recordeu que aquest és una cita, un festival que doncs, arriba amb entrada prèvia, és a dir, que heu de comprar entrada. Així que us recomano que aneu a buscar de la pàgina web oficial i que doncs, busqueu, remeneu, que és el que els horaris amb més exactitud. I avui és dijous, així que per demà, dissabte i divendres, volia dir, hem de deixar doncs, els plats forts perquè arriba el cap de setmana. I us donarem a conèixer cosetes que podeu fer doncs, tant divendres, bueno, divendres ja us ho hem dit, però dissabte i diumenge. La programació de Ràdio El Vendrell, ja sabeu, al 107.1 de la FM, a partir de 2:45 del migdia, arriba l'informatiu amb la seva edició migdia. De 2 a 3, la connexió amb xarxa i una miqueta més tard, bueno, a partir de les 8 del vespre, ja sabeu que estem amb el nostre stand-by de l'estiu, arribarà de nou l'informatiu amb la seva edició vespre. I avui també, com és habitual, la informació arriba puntual, destacada a les notícies de Televisió El Vendrell. Doncs amb aquesta sintonia donem un passet més, tenim per endavant encara més cosetes i ja sabeu que aquí ara ens quedem amb bona música. Si voleu, doncs, per exemple, demanar un tema musical, ens ho podeu demanar a través del 686-101. Però ja sabeu que us estem preguntant cosetes. Bueno, pues, sou molt tímids, eh? Ens podeu enviar una nota de veu i ens podeu explicar què tal com porteu l'estiu, com va ja, com es veuen les coses en aquestes altures del mes de setembre. Si les vacances encara hi són, si no hi són, si ja s'han acabat fa molt de temps. Si teniu plans pel cap de setmana, recordeu que regalem 2 entrades per anar a la discoteca Arcus, amb entrada beguda inclosa, eh? Com es feia abans. Ja sabeu, aquesta gent han tornat amb un format que està tan de moda amb aquests tarreus a partir de les 6 de la tarda i fins a les 11 de la nit. I que sí, també, doncs, regalem tasses de ràdio i televisió al Vendrell. No podeu demanar més. El 686-101.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
1: Doncs acabem de sentir tot un èxit de Amistades Peligrosas que ara recordaven des de l'any 96. I l'Alfred García ens ha regalat també aquest estiu cosetes com aquest. Vine'm a buscar. En 10 minuts tocarem la 1 del migdia.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre.
2: Doncs només ens manquen 8 minuts per arribar a la 1 del migdia. Fa un parell de setmanes que Carla Frigo col·labora amb Crowell amb aquest tema que es diu I Can Feel. Bueno, això ja ens està així esputxant una miqueta ja, eh? Què sents? Doncs que m'esputxa cap al cap de setmana. Doncs clar que sí, el cap de setmana està girant la cantonada. Vamos, demà a la tarda. Ja podem dir que arriba el fin de...

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre.
2: Doncs ja sabeu que aquests darrers minuts els posem així ja a tope, perquè amb aquest tema, que és una versió de la mà dels Days Movies, del tema Take My Breath Away, més que conegut, arribarem al punt de la una del migdia. Demà serà divendres i estarem aquí, com sempre, acompanyant-te al matí a partir de les 10 i fins al punt de la una del migdia, així que acabis de passar un fantàstic dijous el que resta de dia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Es manté la vaga educativa del primer dia de curs després de la reunió del sindicat USTEC amb educació. Els sindicats han exposat les reivindicacions dels docents i exigeixen al govern el compromís d'obrir un calendari de negociació. Connectem ara amb la nostra companya Esther Minguell. Bon dia.
2: Bon dia, el sindicat ha exposat les reivindicacions més importants dels docents, principalment més recursos, sobretot per la inclusiva i una reducció de ràtios, i exigeix al govern un calendari per seguir les negociacions dels temes que no han pogut tancar-se en els dos acords del curs passat. Iolanda Segura, portaveu d'USTEC, considera que ara la pilota la té el govern, que per ara no ha concretat les dates de la propera trobada, argumentant la vaga convocada pel primer dia de curs, que continua en marxa.
3: A sumar-se a la vaga del dia 8 de setembre per exigir que la reobertura de les negociacions i poder situar doncs, tots aquests elements que són importants i necessaris per caminar doncs, cap a tenir aquesta escola pública que necessita el nostre país i que necessita el nostre alumnat. En aquesta línia, doncs ja podeu veure, la vaga del dia 8 de setembre continua.
2: USTEC ha fet una crida a la mobilització aquest dimarts per mostrar el malestar dels docents, però també per fer pressió a l'administració i que mogui fitxa per seguir negociant les millores del sistema educatiu. A aquesta hora el Departament d'Educació s'està reunint amb l'altre sindicat convocant de la vaga, la CGT.
1: Gràcies, Esther. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha comparegut avui al Congrés per donar explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta. Sánchez ha defensat la gestió de la crisi i ha insistit que no hi ha proves que el Marroc planifiqués o executés l'entrada massiva de migrants, tot i l'informe policial que apunta en aquesta direcció. Ha anunciat que farà públics tots els informes i ha assegurat que la cooperació amb Rabat haurà de ser diferent després de la crisi. L'oposició, però, ha carregat contra el president. Feijóo n'ha demanat la dimissió i Junts ha reclamat més competències en immigració, mentre que Sumar ha exigit explicacions al Marroc. Per la seva banda, el govern marroquí ha comunicat al Ministeri d'Exteriors que investiga els fets que van procedir l'arribada massiva de migrants a la frontera de Ceuta a finals de juliol. I pel que fa a la mobilitat, l'incendi encara ara d'un camió aquesta matinada deixa un carril tallat a l'AP7 a Cerdanyola del Vallès en sentit sud. A banda, un altre camió, en aquest cas volcat, talla la ronda litoral de Barcelona, la B10 en sentit Llobregat, i provoca fins a 10 quilòmetres de retencions i es fan desviaments per la sortida 21. Un altre incendi de vehicle, la C25 a Sant Julià de Vilatorta, deixa només un carril obert direcció Lleida i una avaria també a la B23 a Sant Feliu provoca retencions en sentit Barcelona. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Escoltes Ràdio El Vendrell. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
5: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
4: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
0: Escoltas Radio Al Vendrell.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell. Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: Bona tarda, sigueu benvinguts, com sempre, a la sintonia dels serveis informatius de Ràdio El Vendrell. Dijous, 3 de setembre de 2026. 30 minuts en aquesta sintonia per parlar de l'actualitat del Vendrell i també de la resta de la comarca. Repàs a l'actualitat informativa amb la Marga Marca de les Vies de So. I són presents, com sempre, els companys de la redacció del Vendrell Comunicació. A la redacció d'Esports hi trobem en Jordi Graell i, d'altra banda, amb la crònica meteorològica trobarem en Marc Rodero. Davant dels micròfons que us parla amb molt de gust, Víctor Merencio. Per endavant, 30 minuts per parlar de tot un seguit de qüestions que, com sempre, sintetitzem amb el sumari de titulars.
3: Sumari de titulars.
2: Aigües del Vendrell ha començat la principal actuació per reduir les fuites d'aigua a la xarxa de subministrament del municipi. En parlem avui en aquest informatiu, que a més també ens farà referència a les diferents poblacions que han acollit aquest dimecres a la tarda concentracions de suport a la ciutat autònoma de Ceuta. Una d'elles, el Vendrell. Però també tindrem temps de parlar dels gairebé 300 nens i joves que han participat en les activitats inclusives del Vendrell. També, fent referència als casals, l'Ajuntament ha engegat aquest estiu una nova iniciativa dirigida exclusivament a infants i joves amb discapacitat. Temps en aquest informatiu també per parlar dels nens del Vendrell que han acabat 18ens al rànquing que determina la participació en el concurs de Castells de Tarragona. El Vendrell celebrarà aquest diumenge la 5a edició de l'Aplec Sardanista de Tardor. I també tindrem temps de parlar del Consell Comarcal del Baix Penedès que ha convocat un cicle de xerrades sobre afectivitat i sexualitat. Per últim, parlarem de fer el pe d'esports i del temps. Comencem. Aigües del Vendrell ha començat la principal actuació per reduir les fuites d'aigua a la xarxa de subministrament del municipi. Es tracta de la substitució de les canonades que van dels pous de Tomoví fins al nucli del Vendrell. L'auditoria feta per l'empresa Aigües va concloure que eren aquests trams on la xarxa presentava més pèrdues.
4: Els treballs que s'han iniciat suposen la renovació del circuit que connecta la zona del Molí del Blanquilló, on hi ha els pous del Tomoví que abasten el municipi, amb el nucli principal del Vendrell, a través de dos recorreguts, un que va pel Botafoc i l'altre pel Camí dels Molins.

0: parlant de 3 quilòmetres, dos recorreguts, una longitud d'uns 3 quilòmetres, on hi ha la fuita principal. Són tubs vells, són tubs de fibrociment, d'uralita, que els canviem per fossa dúctil, i d'aquesta manera millorarem molt notablement el rendiment, és a dir, eliminarem les fuites.
1: El Pla de Conservació de l'Aigua de l'Andrell va identificar aquests trams com els punts de la xarxa de subministrament amb més pèrdues. La previsió és que amb aquesta renovació es redueixin les fuites, passant de les actuals pèrdues del 30% fins a unes pèrdues del 20%. El cost de l'actuació és de 1,8 milions d'euros.
0: És la intervenció més important en dècades per reduir, millorar i garantir l'autosuficiència, la xarxa, el rendiment de la xarxa, i sobretot que puguem superar períodes de sequera.
1: La previsió del consistori és que els treballs estiguin enllestits a principis del 2027.
2: Diferents poblacions han acollit aquest dimecres a la tarda concentracions de suport a la ciutat autònoma de Ceuta per la crisi que viu des de fa un mes quan hi va haver una entrada massiva d'immigrants. Al Vendrell, la protesta ha comptat amb la presència de més d'un centenar de persones que han mostrat el seu desacord amb la manera com el govern espanyol està gestionant aquesta crisi.
1: Durant la concentració que ha omplert la plaça Vella s'han sentit consignes contra el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Els assistents han mostrat tant el seu suport als veïns de Ceuta com el seu enuig per la gestió de la crisi, que ja s'allarga més d'un mes. Com en altres indrets del país, la protesta està convocada pel Partit Popular. Els representants d'aquesta formació al Vendrell han agraït la presència de veïns tant de la vila com d'altres pobles de la comarca.
3: Decir que España tiene el deber de proteger sus fronteras y el gobierno debe asumir esa responsabilidad. Desde Populares El Vendrell también queremos decir que nosotros creemos en una sociedad plural donde da igual de dónde vengas, da igual de tu origen, da igual de tus creencias, pero todos tenemos que respetar las mismas normas. Yo creo que ese es un mensaje muy importante para El Vendrell.
1: A més dels dos representants del PP a l'Ajuntament del Vendrell, a la concentració també hi ha assistit el portaveu de Vox al consistori, Antonio Moreno. A la comarca, una altra de les poblacions en la qual s'ha fet una concentració en suport de Ceuta ha estat Calafell.
2: Gairebé 300 nens i joves han participat en les activitats inclusives del Vendrell d'enguany, 81 de les quals s'han fet a l'estiu. Les activitats adreçades a persones amb necessitats especials són encara més importants en temps de vacances i treballen 45 professionals del sector.
4: El Vendrell presta servei a nens i joves amb necessitats especials. Ho fa d'acord amb 38 entitats diferents per atendre un col·lectiu amb múltiples activitats inclusives impulsades des de la regidoria d'educació.
5: Perquè, doncs, en el que portem d'any, des del 2025 fins al 2026, 287 infants i joves de la franja dels 3 fins als 21 anys, perquè he de recordar que ja fa un any aproximadament que vam ampliar les edats, doncs, perquè consideràvem que era necessari que les famílies amb infants amb necessitats educatives específiques i de suport doncs poguéssim ampliar aquesta franja d'edats, i vam passar des dels 18 anys fins als 21 anys. No? Aleshores, doncs, com dic, 287 infants i joves del Vendrell han passat per totes les activitats que fem educatives de lleure fora escola, i doncs han comptat amb el suport de 45 persones professionals que vetllen doncs perquè puguin gaudir en igualtat d'oportunitats que la resta d'infants que no presenten aquestes necessitats. És una inversió que fa que el Vendrell sigui molt millor, és una inversió que treballa per un futur doncs molt més igualitari, i doncs en total el Vendrell, aquests 287 infants, el que representen és la contractació de 45 professionals i gairebé més de 64.000 euros en aquestes inversions.
4: L'objectiu d'aquesta aposta és aconseguir la igualtat d'oportunitats per a tothom, amb una inversió pròxima als 64.000 euros i la voluntat de prestar servei a persones de tota la comarca.
5: El que representa aquest model inclusiu al Vendrellenc és bàsicament doncs el fet de que totes les persones que viuen al Vendrell tenen l'oportunitat de participar en totes les activitats comunitàries que es fan al nostre municipi en igualtat de condicions i en igualtat d'oportunitats que la resta que la resta de ciutadans i ciutadanes. Aquest model d'inclusió no seria possible sense el treball en equip de la resta d'entitats que formen part de la taula inclusiva. En total són 38 entitats, persones, professionals, diferents regidories que de forma transversal i de forma holística apliquen aquesta mirada.
4: La regidora agraeix la confiança de les famílies i el compromís dels professionals en aquesta tasca integradora.
2: I encara en referència als casals, l'Ajuntament del Vendrell ha engegat aquest estiu una nova iniciativa dirigida exclusivament a infants i joves amb discapacitat que serveix per omplir el buit entre el curs escolar i els casals inclusius. Hi han pres part una desena d'infants, les famílies dels quals en fan una valoració del tot positiva.
1: Amb el nom de Respir per Cuidar, la Regidoria d'Igualtat i Feminismes, el Pla Educatiu d'Entorn i l'AFA de l'Escola Garbí van impulsar l'última setmana de juny un casal dirigit a infants i joves amb discapacitat. Aquella prova pilot, que volia cobrir el buit existent entre el final de curs i l'inici dels casals d'estiu inclusius, s'ha repetit aquesta primera setmana de setembre. L'objectiu és doble: donar una atenció personalitzada a aquests infants perquè puguin mantenir les rutines i fomentar els drets de les seves famílies i de les cuidadores.
5: Les persones que cuiden aquests infants, i per tant posem especial atenció a la cura, són les mares, principalment, perquè són les que sabem per estadística que són les principals cuidadores d'aquests infants i d'aquests joves. Doncs el que estem fent és fomentar que visquin amb dignitat aquestes famílies, no? I que les cures no depenguin únicament de la família, sinó doncs el que fem és un pas més enllà i treballar en aquesta corresponsabilitat conjuntament doncs amb l'Ajuntament del Vendrell.
1: Prop de 10 famílies han pogut gaudir d'aquesta iniciativa en el seu primer estiu d'existència. Tant elles com les responsables del casal en fan una valoració molt positiva.
6: Porque son niños muy estructurados a una rutina y cuando falta pues el colegio, las terapias y demás que tienen tan estructuradas durante todo el año, pues se descontrolan. Y entonces estos casales así de respiro y demás pues nos ayudan a conciliar un poco esa rutina y poder aprovechar ese rato nosotras para poder hacer algo que no podemos hacer cuando están ellos.
7: Doncs molt contentes per participar en aquest projecte. La veritat és que és un descans, un respir per a les famílies i bueno, nosaltres doncs anem a gaudir una mica de la resta de vacances que queden i jo crec que fem una gran tasca entre tots.
1: A més del suport que significa per a les famílies, el casal també garanteix unes rutines que són molt necessàries per a aquests infants i joves.
6: Las monitoras ya la conocen, son gente que está trabajando con ella durante el curso, ya sea en casal o en el mismo colegio, en el menjador, son gente que está con ella y ya la conocen y muy bien, viene muy contenta y ya está, muy bien.
7: No s'ho esperaven, jo crec que no s'ho esperaven, i el fet de venir aquí i poder gaudir i preparem les activitats segons les necessitats, doncs la veritat és que els veiem que venen contents i nosaltres també gaudim de veure'ls.
5: El que intentem és cobrir aquests forats en els que no hi ha casals al Vendrell, és a dir, quan acaba l'escola i comencen els casals i aquestes setmanes d'impàs, i doncs el que suposa per a aquestes famílies i per a aquests infants és doncs un trencament de la rutina que és tan necessària per la seva estabilitat, no?
1: La intenció de l'Ajuntament és mantenir aquesta iniciativa als anys vinents, per així consolidar la proposta.
2: Els nens del Vendrell han acabat 18ens al rànquing que determina la participació en el concurs de castells de Tarragona. D'aquesta manera, la colla actuarà a la Tarraco Arena el dissabte 3 d'octubre. El divendres 11 de setembre, l'Auditori Pau Casals es celebrarà el sorteig de l'ordre d'actuació i de la ubicació a la plaça de les colles participants.
4: Els nens del Vendrell han assolit la 18ena posició al rànquing Estrella Concurs, que determina la participació de les colles al concurs de castells de Tarragona. Els vendrellencs han sumat un total de 13.420 punts, per darrere dels segals d'Osona i per sobre dels castellers de Lleida. En principi, la colla prendrà part del concurs del Tarraco Arena en la jornada de dissabte 3 d'octubre. el dimecres de la setmana que ve es presentarà de manera oficial la llista del 30è concurs de castells, i el divendres 11 de setembre a les 7 de la tarda es farà a l'Auditori Pau Casals del Vendrell el sorteig de l'ordre d'actuació i del lloc de la plaça on anirà cada colla.
2: La nostra vila celebrarà aquest diumenge la 5a edició de l'Aplec Sardanista de Tardor, així com la 15a trobada de colles sardanistes de la vila. Hi prendran part més de 15 colles d'arreu de Catalunya i més de 500 persones. El programa inclou la ballada de sardanes, un dinar de germanor i, com no, un concert.
4: El Vendrell celebrarà aquest diumenge la 5a edició de l'Aplec Sardanista de Tardor, que és també la 15a trobada de colles sardanistes de la vila. La festa l'organitza la colla sardanista de la Lira Vendrellenca i inclou una jornada sencera d'activitats. L'Aplec és un homenatge als sardanistes més veterans.
8: En principi, aquest any, que som capital de la sardana, doncs no podia faltar la 5a trobada i la quinta... el cinquè aplec de tardor del Vendrell i la 15a trobada. Havíem de ser de totes i esperem poder continuar els anys següents, però doncs el que representa per nosaltres, pues, bueno, un homenatge a tot el sardanisme que es fa gran, que en aquest moment som majoria, per desgràcia. El tema de la gent gran és el que fa com ho diríem, aviam, són els que omplen les places actualment, són els que omplen les ballades, i llavors, bueno, és un homenatge a aquesta gent que setmana rere setmana estan donant suport a la nostra cultura, a la nostra dansa, i ve a ser això, aquesta plec i aquesta trobada, no? Donar homenatge i donar visibilitat a tota aquesta gent gran que s'esforça, que cada setmana hi és, i que doncs mantén la flama de la sardana ben viva.
4: Hi participaran més de 15 colles i més de 500 persones arribades de tot arreu.
8: Aquest any realment hem quedat sorpresos, no sé si ha sigut que el Vendrell és capital de la sardana, però la crida ha estat important. Serem entre 15 i 18 colles, no ho havíem aconseguit mai, o sigui que en principi serem molta gent. Al voltant, nosaltres esperem sobre unes 500 persones que omplin la plaça nova, entre colles i gent que ens arribarà d'arreu, i les colles, doncs, bueno, ens arriben des de, no sé, des de Sant Cugat, des de Barcelona, des de Vilafranca, des del Pla del Penedès, de tot arreu. És que venen de tot arreu, i doncs no els hi fa mandra agafar els trens o agafar els cotxes per arribar aquí i doncs omplir la plaça i passar el dia amb nosaltres.
4: A les 11 del matí a la plaça Nova es donarà inici a una doble ballada de sardanes amb música de la Cobla Jovenívola de Sabadell i de la Principal de la Bisbal. A 2:45 de la tarda, a la Lira, tindrà lloc el dinar de germanor, seguit d'un ball amb el grup Índalo. Aquesta és la part de l'aplec que més feina suposa per als organitzadors. La jornada es tancarà a partir de 6:45 de la tarda al Teatre Àngel Guimerà, amb el concert de sardanes a càrrec de la Cobla Jovenívola de Sabadell. Tot plegat és una feinada per a la colla de la Lira.
8: Realment la feina és forta, perquè realment qui ho porta tot a terme, doncs, és la secció de sardanes de l'entitat. I ja, clar, nosaltres som un grup reduït d'unes 20-25 persones, i llavors tota la feina recau entre aquest grup, i bueno, s'ha de treballar, ens repartim les feines, no cal dir-ho, i doncs uns fan una cosa, uns altres fan unes altres. El tema més complicat indiscutiblement és el del dinar, perquè doncs aquí sí que doncs ens hi hem de posar de valent, en parar taules, en preparar els càterings, en servir-los, en tot això, però bueno, ho fem amb molt de gust i amb molta il·lusió, perquè doncs veiem que també hi ha una resposta molt important per part de la gent que ens ve a veure i a trobar, i estem doncs molt, molt contents i amb ganes de fer-ho i amb ganes de continuar-ho.
4: La plec i la trobada de colles han esdevingut un referent sardanístic a tot Catalunya.
2: I el Consell Comarcal del Baix Penedès ha convocat un cicle de xerrades sobre l'afectivitat i la sexualitat. Es faran el mes d'octubre a Cunit, la Bisbal i l'Arbós. Estan adreçades a mares i pares d'alumnes de 5è i 6è de primària i 1er i 2è d'ESO.
4: El Consell Comarcal convoca tres xerrades destinades a famílies de preadolescents i adolescents sobre relacions afectives i sexuals. Estan destinades a mares i pares d'alumnes de 5è i 6è de primària i de 1er i 2è d'ESO. Les xerrades han de contribuir a ajudar a les famílies a abordar el tema i a alertar sobre el risc de conductes i comportaments vinculats a la violència de gènere. El 6 d'octubre es farà la primera a l'Institut Ernest Lluch de Cunit, la segona el 19 d'octubre a l'Institut Coster de la Torre de la Bisbal i la tercera el 28 d'octubre a l'Institut de l'Arbós. El Consell Comarcal compta amb el suport de Jove Baix Penedès i del Departament d'Igualtat de la Generalitat. Les xerrades aniran a càrrec de Candela Cooperativa.
9: Els esports en Jordi Graell.
10: Hola, bon dia. Comencem parlant d'hoquei patins i ho fem amb la primera victòria de la pretemporada del Club d'Esports Vendrell, després que dissabte passat els jugadors de Toni Porta s'estrenessin amb una derrota per 5-3 a Vic en el debut a la Lliga Catalana Plata. En aquesta ocasió, just ahir, doncs, es desplaçaven els Monjos per jugar doncs, el segon partit de pretemporada i aquest cop doncs, els de Porta que van guanyar per 2-5 en un partit que doncs, van tenir controlat en gairebé tot moment. De fet, el descans ja guanyant per 1-4 i a la segona part doncs, encara doncs, cauria algun gol més. En un partit que més doncs, va servir també doncs, per veure doncs, jugadors que no havien pogut jugar el partit a Vic. I bé, doncs, per ser una mica doncs, com va anar tot plegat, doncs, com sempre tenim el mestre, el Toni Porta. Hola, bon dia.
11: Bon dia, Jordi.
10: Bé, primer de tot, doncs, amb quines sensacions vau acabar ahir els Monjos?
11: Bé, un partit de pretemporada, al final l'important és anar acumulant càrrega i provant coses diferents i coses noves. La veritat és que, bé, el partit d'entre setmana, jugant a una hora bastant tard, però bé, la veritat és que l'equip va treballar bé, li va costar bastant a l'inici, una pista gran de parquet, però el resum global del partit és positiu i crec que l'equip està en bona línia.
10: De fet, bé, doncs, sempre cau alguna pista de parquet, no?, durant la temporada, així que també doncs, va bé provar-ho ara, perquè, doncs, com dius, doncs, al principi sempre costa una mica adaptar-se, però després doncs, ja l'equip doncs, que també ja va tirar endavant, no?
11: Sí, va bé que fos una pista gran, que així ens permetia córrer, vam poder donar bastants minuts al Ferret i al Marc Nadal, que no vam poder jugar el dissabte, i la veritat és que crec que va servir per provar diferents situacions, i l'equip va estar prou bé, vam tenir bastantes ocasions, l'únic però és potser la falta finura de cara a porteria.
10: Ara doncs ja toca pensar en el primer partit, que serà aquest dissabte, més serà el primer a casa contra el Sant Cugat, últim de la fase de grups de la Lliga Catalana, i bé, doncs un partit que al final doncs sí que tindrà una mica d'al·licient competitiu, perquè doncs just ahir doncs s'enfrontaran els altres dos rivals, el Sant Cugat del Vic, el Sant Cugat que guanyava, per tant, doncs ja només queda doncs la lluita entre vosaltres i el Sant Cugat. Sí que és cert que, doncs, degut a la diferència de gols, doncs, s'ha de guanyar per més de dos, però bé, hi ha aquest al·licient, no?, i com a mínim, doncs, això, doncs, intentar guanyar i després, doncs, ja veiem què passa, no?
11: Sí, tot el que sigui competir és positiu. Ja hem dit diverses vegades que la prioritat ara mateix és arribar a la jornada número 1 de la Lliga amb màximes, amb les millors condicions possibles. Òbviament, si tens un partit a casa i no pots competir, doncs intentarem fer-ho. I bé, si arriba bé i si no, doncs no passa res, sabem que és molt complicat i que ara mateix no és la prioritat.
10: Doncs perfecte, Toni, esperem que així sigui, sí que moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
11: Perfecte, moltes gràcies.
10: Toni Porta, entrenador del Club d'Esports Vendrell, valorant aquesta victòria per 2-5 a la pista dels Monjos i ara, com diem, centrats en aquest proper partit, que serà dissabte a 8:15 del vespre al Quim Tomàs contra el Vicio Sant Cugat, últim partit, com diem, de la fase grups de la Lliga Catalana Plata. El Sant Cugat, si perd per menys de 3 gols, doncs seria l'equip classificat per la final a 4 de la Lliga Catalana, mentre que si és el Vendrell qui guanya per més de 2 gols, com diem, doncs serien els roig i negres que aconseguien el bitllet. A més, un partit que podreu seguir en directe a Ràdio i Televisió El Vendrell, serà el primer partit que us oferirem aquesta temporada. Des d'un 7:15 del vespre nosaltres ens hi posarem i en aquesta ocasió ens acompanyarà el Ricard Notario. I seguim parlant d'handbol, en aquest cas, amb el debut a la pretemporada del Vendrell Recer Tècnic. Els jugadors dirigits enguany per Xiu i Fernández s'estrenaven a la pretemporada amb una victòria per 34-25 aquest dissabte al Palau Municipal contra el Club Handbol Vilanova. I bé, doncs, per saber una mica doncs, com va anar tot plegat i com estan també aquestes primeres setmanes de pretemporada, doncs acompanya, com dèiem, el tècnic, que és el Xavi Fernández, que ja el tenim per aquí. Hola, què tal? Bon dia.
12: Hola, bon dia. Què tal?
10: Bé, primer de tot, doncs, com estan anant aquestes primeres setmanes de pretemporada?
12: Bueno, després de les circumstàncies de les que ens hem hagut de fer càrrec que, per el que va passar i tot això, doncs, ara mateix el que estem fent és més que res conèixer-nos. Coneixent-nos i dintre de lo dolent, doncs, estan anant bé, eh? Estan anant bastant bé, estem mirant diferents jugadors, hi ha jugadors de l'A, jugadors del B, i ganes jo veig. I ara mateix, doncs, fins aquí 3-4 setmanes no podrem veure ben bé com ha anat o com va. Però estic molt content, eh?
10: Com comentaves, no? Doncs, malauradament, doncs, l'estiu doncs, que ens deixava doncs, aquesta pèrdua del David, i això doncs, bé, doncs, també suposo que també dona com un plus de responsabilitat, no? Perquè evidentment doncs, era un equip que havia de portar ell, i al final doncs, ara és intentar doncs, honrar-lo de la millor manera possible. No?
12: Això es tracta, sí. Això es tracta. Ara realment el portem, hem fet com un grup de treball en el qual hi ha el Suso, el... suposo que els coneixes, el Pepe, el Juan Cantero i jo. El que passa és que com hi ha d'haver alguna referència, doncs el tècnic, el primer entrenador soc jo. Però sí, es tracta de continuar el treball que va fer el David, que va fer molt bon treball i a veure si dintre de lo que es pugui millorar-ho i arribar a tot el tot damunt que es pugui.
10: Com deia, doncs, aquest dissabte que teniu el primer amistós contra el Vilanova, que era un equip de superior categoria, de primera catalana, però bé, doncs, tot així, doncs, les coses van sortir prou bé, i bé, no sé, més enllà del resultat, no sé quines sensacions vau acabar.
12: Bueno, no, va anar força bé, eh? Jo realment vaig acabar bastant content, eh? De l'equip, del treball que va realitzar, de les quatre coses, les quatre directrius que vam donar per afrontar aquest partit, les van realitzar bastant bé i no van perdre mai la cara, van córrer sempre, tots amb molt bona actitud, que ara mateix és el que es demana. I jo realment molt content, eh? I el resultat és el de menys, eh? Perquè al final vam donar minuts a tothom va jugar, hi havia jugadors del B i jugadors de l'A, o sigui que el resultat tampoc no ni m'importa ni és referència de res. Jo molt content, eh, del partit de l'altre dia.
10: Doncs ho anirem seguint, així que moltes gràcies, Xiu, i molta sort per aquestes setmanes.
12: Vinga, gràcies.
10: Xiu Fernández, entrenador del Vendrell Tècnic, valorant aquesta victòria per 34-25 contra el Vilanova en aquest primer amistós de la pretemporada, i ja, com dèiem, pendents, aviam quan es disputa el proper amistós.
13: Temps amb Marc Rodero.
2: I parlem del temps d'estiu d'aquest mes de setembre, que ha començat amb unes temperatures pròpies del mes d'agost. Marc Rodero, bona tarda.
14: Molt bona tarda, Víctor, bona tarda a tothom.
2: Les calorades no s'acaben.
14: No s'acaben, eh? Encara que considerem que el dia 1 de setembre comença la tardor meteorològica, no pas l'astronòmica, no vol dir que això ja doni permís a que s'acabin les calorades i que ja comenci la fresqueta. No és el cas, perquè avui tenim una bona mostra i també la tindrem aquests dies que vindran, perquè les temperatures han de tornar a pujar. De moment, avui, amb un dia amb el cel ras, ben blau, transparent, poca humitat de moment, sense nuvolositat, i amb unes temperatures que avui ja s'han enfilat una mica més respecte a les d'ahir. Per demà esperem la mateixa situació, seguirem parlant d'un temps tranquil, estable, dominat pel sol, potser algun nuvolet transitori a primeres i a darreres hores del dia, i amb temperatures que es mantindrien sense canvis o podrien pujar un o dos graus. En principi, cap a l'interior, més frenades a la mateixa línia de la costa. Val a dir que cada cop el sol baixa una mica més de latitud, cada cop es fa de nit una miqueta més aviat, i per tant aquest poder d'escalfar, tot i que encara el té, òbviament ja no és el mateix que si ens trobéssim en plena canícula. Per tant, tot i així, les temperatures tindran tendència a pujar també de cara a aquest cap de setmana, Víctor.
2: Mirem una mica més enllà, Marc, heu començat a mirar mapes i veure com s'ha de comportar aquest mes de setembre pel que fa a les precipitacions?
14: sí, lògicament es van mirant. Són aquests models estacionals que sembla que fan una previsió que el mes de setembre hauria d'estar per sobre del que és habitual per la pluviometria. Per tant, sembla indicar que serà un mes, doncs, pel que diuen aquests models, un mes, doncs, bastant humit des del punt de vista meteorològic i des de la pluviometria. Caldrà veure com repartim aquesta aigua, perquè si la repartim igual que va caure a finals del mes d'agost, doncs, clar, evidentment, poca la podem aprofitar. Però vaja, que aquests models estacionals que no ens agrada gaire mirar, però és inevitable fer-ho, ens diuen que serà un setembre més plujós de l'habitual.
2: Doncs de tot plegat en parlarem, com sempre. Marc, gràcies i que tinguis molt bona tarda.
14: Adéu-siau.
2: Doncs la crònica del temps ens serveix per posar punt final a aquesta edició de les notícies, la que es correspon a la jornada de dijous, dia 3 de setembre de 2026. I tornem en properes ocasions. De mentre, les xarxes socials us poden servir per continuar informats, així com també les notícies de la televisió local. Per veure-vos res més que tinguin, molt bona tarda.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Fracassa l'últim intent per evitar la vaga educativa i el curs començarà amb aturada de mestres. La consellera Esther Niubó s'ha reunit amb els sindicats convocants, USTEC i la CGT, que critiquen que no s'hagi aprofitat l'estiu per negociar i s'intenti resoldre el conflicte a 5 dies per a l'inici de curs. Iolanda Segura és portaveu del sindicat USTEC.
2: No sembla que hi hagi una voluntat encara de situar aquest calendari. No ens han fet aquesta proposta de calendarització d'aquestes reunions on puguem negociar aquestes qüestions. Per tant, nosaltres convidem a tot el col·lectiu a sumar-se a la vaga del dia 8 de setembre per exigir que la reobertura de les negociacions.
0: És dijous 3 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez insisteix al Congrés en que no té proves que acusin el Marroc de ser al darrere de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta. Sònia Kerr.
3: El president ha anunciat que farà públics tots els informes per provar que el govern no va tenir informació que el previngués.
4: A dia de hoy nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes.
5: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
3: Això dèiem entre acusacions velades, com sentíem, del líder del PP, Núñez Feijóo.
0: Més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa començaran el curs sense beca menjador a Catalunya.
3: Això malgrat que, segons l'ONG Educo, els pertocaria rebre-la. Calculen que un de cada tres no se'n poden beneficiar i denuncien les barreres amb què topen les famílies.
0: Els serveis socials del Consell Comarcal del Montsià feien seguiment de la família del nadó desaparegut a Santa Bàrbara.
3: Ho confirma l'alcalde del municipi, que assegura també que l'Ajuntament havia rebut diversos avisos per males olors a l'habitatge on vivien els pares detinguts ahir a nit a València.
0: En cultura, Peter Jackson i Danny DeVito visitaran Sitges en la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic.
3: Tots dos rebran el Premi Honorífic de la Trobada i DeVito presentarà el seu darrer treball com a productor. El festival es farà del 8 al 18 d'octubre.
0: Als esports, avui comença el tradicional torneig a Sant Julià de Vilatorta de bàsquet. Joan Barberà.
6: Joventut de Badalona i Quixanàs Manresa disputaran el primer partit a 7:45 del vespre diumenge. Els dos partits es podran veure en directe a la xarxa Més.
0: Fem també un cop d'ull al temps que ens espera. Luis Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Déu-n'hi-do la calorada que ja estem tenint aquest dijous i tot amanit amb un cel que està completament destapat a la majoria de comarques. Només queda algun núvol molt escadusser, molt dispers i molt poc important a les Terres de l'Ebre i d'altres de nuvolades que aniran creixent aquesta tarda, en aquest cas cap a l'altre extrem de Catalunya, cap al Pirineu de Girona, entre el Ripollès i la Garrotxa, fins i tot arribarà a caure alguna gotellada, bàsicament a l'Alta Garrotxa, també a la Vall de Camprodon. Molt poca cosa el que pugui arribar a caure. I sobretot el que sí que ens caurà és la temperatura elevada a plom. En aquests moments ja hi ha molts valors voltant als 35 graus a les comarques de Ponent o de l'interior de Girona i aquesta tarda arribarem fins als 36, 37, 38 graus al Segrià, a la Ribera d'Ebre o fins i tot també a l'interior de l'Empordà. Pel que fa al divendres, encara més calor. A la Catalunya central, sobretot al Bages, fins i tot la Plana de Vic i també a les comarques de Ponent, de 37 a 40 graus. Per tant, una temperatura de rigorós estiu. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr i Artau Bellavista. Passen 3 minuts a les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Tira endavant la vaga educativa del primer dia de curs després de la reunió dels sindicats convocants, USTEC i la CGT, amb la consellera d'Educació. USTEC exigeix al govern un calendari de reunions per seguir negociant les reivindicacions dels docents i fa una crida a la mobilització dimarts vinent perquè l'administració mogui fitxa. Esther Minguell, bon dia. Tenim problemes per escoltar ara mateix Esther Minguell. Ja està compareixent en directe la consellera d'Educació, Esther Niubó, i estem molt pendents d'aquesta reunió que ha mantingut al llarg del matí amb els sindicats educatius convocants de la vaga de mestres prevista per al primer dia de curs, que són USTEC i la CGT. S'han vist les cares després de l'estiu i precisament l'USTEC el que li ha retret a la consellera és que durant l'estiu no hi hagi hagut un calendari de negociacions, no s'hagi pogut parlar d'aquestes qüestions i que tot plegat es precipiti la negociació a 5 dies per a l'inici de curs. Ara sí que sembla que tenim impossibilitat de connectar amb Esther Minguell. Esther, bon dia.
8: Bon dia, doncs en una CGT han exposat a la dels docents firmen a quatre posicions de vaga de dimarts. Els sindicats exigeixen un calendari de negociacions per abordar els temes que no es van incloure en els acords del curs passat. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
2: A sumar-se a la vaga del dia 8 de setembre per exigir a que la reobertura de les negociacions i poder situar doncs, tots aquests elements que són importants i necessaris per caminar doncs, cap a tenir aquesta escola pública que necessita el nostre país i que necessita el nostre alumnat. En aquesta línia, com ja podeu veure, la vaga del dia 8 de setembre continua.
8: La consellera d'Educació, Esther Niubó, que està compareixent ara mateix, ha demanat un parèntesi. Ha demanat que es desconvoqui la vaga del primer dia de curs i que facin un vot de confiança al govern per poder seguir treballant en les millores del sistema educatiu. Ha expressat que entenen les demandes dels docents, però que l'aturada del dia 8 no és convenient per l'alumnat.
9: Hem volgut demanar avui als sindicats no signants que es prengui en consideració aquest esforç del govern, que desconvoquin la vaga, amb el compromís de continuar donant compliment als acords subscrits amb la part social i de continuar mantenint un diàleg fluid durant aquest curs. De fet, els hem ofert doncs, una agenda de treball per abordar doncs, qüestions que se'ns planteja i que en molts casos són compartides. No?
8: En les reunions hi han participat també representants de la Intersindical, de la COS, que també convoquen la vaga, i docents de l'Assemblea Educativa de Catalunya, que reivindiquen més inversió en educació, una baixada de ràtios i més suport a la inclusiva. El dissabte 19 de setembre aquesta assemblea es reunirà per concretar un document amb les reivindicacions i les noves mobilitzacions si el govern no s'asseu a negociar les millores.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Entrem en política. Pedro Sánchez insisteix al Congrés en que no té proves que acusin el Marroc de ser al darrere de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta i ha anunciat que farà públics tots els informes per provar que el govern espanyol no va tenir informació que el previngués. Això mentre el Partit Popular demana de nou la seva dimissió i apunta una connivència del president per un possible xantatge del Marroc. Carina Bellbé, bon dia.
10: Bon dia. En seu parlamentària, el president espanyol insisteix en que ningú ha aportat proves, diu, que l'entrada massiva a Ceuta fos dissenyada o executada pel Marroc i menys tenir aquesta informació per avançat per poder-ho evitar.
4: Lo que es absurdo es pensar que el Ejecutivo fue avisado y no hizo nada adrede, como han dicho abiertamente, pues bueno, dirigentes del Partido Popular y de Vox. ¿En qué cabeza cabe, señorías? Le pregunto también a los ciudadanos. Tampoco se cree a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y a los cientos de empleados públicos que trabajan defendiendo nuestra frontera. Y es que hubo otros que nos llevaron a participar en una guerra ilegal con pruebas falsas. Por tanto, ¿qué es lo que propone?
10: A banda d'anunciar la publicació de tots els informes que ho provin, també vol dirimir en seu judicial tot allò relacionat amb l'informe policial que apuntava a l'autoria marroquina.
4: Y lo que tenemos también, lógicamente, que entender es por qué el CENIF no remitió una nota informativa del 29 de julio a ningún superior en la cadena de mando de la Policía Nacional y también del Ministerio del Interior. ¿Por qué no se compartió con sus superiores y con el Gobierno de España el contenido de un informe que se había encargado, en este caso, por parte de una jueza del Poder Judicial y con potenciales implicaciones para la seguridad del Estado? Esto también tendrá que explicarse, señorías.
10: I també explicacions, però que no han convençut el cap de l'oposició, que insisteix en exigir la dimissió de Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo, president del PP.
11: La argumentación de su comparecencia es demoledora. No nos enteramos de nada y, por tanto, no tenemos responsabilidad ni culpa alguna. Si la verdad, si esta es la verdad, dimita por incompetente y si es falso, dimita por cómplice, señor Sánchez.
10: Feijóo apunta més a una connivència del president espanyol que hauria portat a la inacció i s'atreveix fins i tot a parlar de xantatge del Marroc.
5: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? ¿Qué sabe Marruecos de usted? Ningún miedo personal puede situarse por encima del interés nacional. España no puede tener un presidente bajo chantaje.
10: Això mentre la ultradreta de Vox ha demanat activar l'article 102 de la Constitució per poder acusar Pedro Sánchez de traïció a Espanya.
0: Tot plegat, com dèiem, en una compareixença al Congrés. Carina, però què hi diuen la resta de partits de l'arc parlamentari?
10: Doncs els socis de govern com Sumar i Esquerra també hi veuen la mà del Marroc rere d'aquesta entrada massiva de migrants a Ceuta. En el cas dels republicans, a més, acusen de traïdors al PP i Vox. Gabriel Rufián.
12: Jo acuso a Marruecos de enviar a 80.000 personas a su frontera para cargarse al gobierno de España con la colaboración de Washington, de Tel Aviv y sí, de la derecha y de la ultraderecha española. Ustedes son unos traidores a su patria, porque si lo sabían policías y jueces, sus policías y sus jueces, ustedes también lo sabían.
10: En el cas de Junts, insisteixen que Catalunya no pot acollir més migrants davant la crisi de Ceuta. Míriam Nogueras.
13: Catalunya ja no pot acollir més. I si podem, i si no podem atendre i cuidar la Catalunya d'avui, la Catalunya dels 8 milions de persones, la Catalunya dels 10 milions de persones que vol vostè, que vol el senyor Illa i que volen els socialistes, no només és inviable, sinó que anar per la Catalunya dels 10 milions de persones és absolutament irresponsable.
10: En aquest sentit, els juntaires han tornat a reclamar el traspàs de competències d'immigració a Catalunya.
0: Encara un apunt més, en aquest cas luctuós, associat a la immigració. Més de 80 persones han mort a bord d'una pastera que viatjava a la deriva al sud de les Illes Canàries. Feia 26 dies que l'embarcació havia sortit de Gàmbia, amb 128 persones a bord.
3: Salvament Marítim ha rescatat a mitjanit l'embarcació que havien localitzat els seus avions a 120 quilòmetres de Gran Canària. A bord hi han trobat 45 supervivents i 5 cadàvers, entre els quals dues dones i un nadó. Tres ocupants han estat evacuats d'emergència amb helicòpter.
0: Tornem a Catalunya. El curs del Parlament ha arrencat aquest matí i ho ha fet a l'Espluga de Francolí, revelant els principals actes de la diada de l'11 de setembre.
3: Des de fa 4 anys és costum que els membres del Parlament comencin el curs en un dels albergs del Xanascat i en aquest cas, i aprofitant les commemoracions dels 750 anys de la mort de Jaume I, els actes s'han celebrat avui a l'Espluga.
0: Anem fins allà a l'Espluga FM, Laia Molné.
14: El curs legislatiu del Parlament de Catalunya ha arrencat aquest dijous a l'alberg Jaume I de l'Espluga de Francolí i el president del Parlament, Josep Rull, ha aprofitat l'ocasió per detallar els actes de la diada amb una mirada centrada en la importància de Catalunya com a nació.
15: El Parlament de Catalunya no és el Parlament d'una autonomia. El Parlament de Catalunya és el Parlament d'una nació. I nosaltres commemorarem la diada nacional posant molt èmfasi en l'adjectiu diada nacional, diada de la nació catalana. I, per tant, el Parlament de Catalunya s'obrirà al conjunt del país com a Parlament dipositari de la sobirania nacional.
14: Els actes arrencaran el 10 de setembre amb la hissada de bandera juntament amb el president del govern i l'alcalde de Barcelona i un text teatralitzat per Lluís Sales i Jaume Coll per commemorar el mil·lenari dels actes de les assemblees de Pau i Treva. L'11 de setembre es faran portes obertes al Parlament.
0: Per cert, que el Tribunal Europeu de Drets Humans ha condemnat Espanya per vulnerar el dret de manifestació i la llibertat d'expressió de 4 manifestants de la protesta Aturem el Parlament de l'any 2011.
3: La sentència dona la raó als demandants i afirma que es va violar el seu dret a reunió i manifestació, contemplat en l'article 11 del Conveni Europeu dels Drets Humans i també indirectament l'article 10, que protegeix la llibertat d'expressió. El Tribunal diu que no es va atribuir cap acció violenta específica als condemnats i que la seva conducta no va constituir un acte de violència o d'incitació a la violència. A conseqüència, qualifica de desproporcionada la condemna a 3 anys de presó, malgrat que finalment no es va executar.
0: A Girona, l'alcalde Lluc Salellas mantindrà Junts com a soci prioritari la resta del mandat, malgrat la seva polèmica sortida del govern municipal. Així tot, Salellas adverteix als juntaires que no permetrà que ningú bloquegi la ciutat i diu que negociarà amb qui calgui. Girona FM, Pau Villafañe.
16: L'alcalde ha presentat avui les 10 prioritats de govern per aquest curs polític, com són l'entrega de 100 pisos d'habitatge protegit, la concessió del pavelló de Fontejau al Bàsquet Girona, la pacificació de la plaça Catalunya, la millora de la gestió de residus i la creació d'una comissió d'intel·ligència artificial a l'Ajuntament, entre d'altres. Salellas ha volgut posar en valor la feina feta fins ara, assegurant que la ciutat ha sortit de la letargia dels últims anys.
17: Però mentrestant, nosaltres sí que tenim clar, doncs, que aquesta ciutat en marxa, que considerem que hem anat posant els últims mesos i anys, no? Que l'hem tret de la letàrgia i que hem aconseguit, doncs, que molts projectes que potser havien estat pensats o d'altres que havien estat en un calaix o d'altres que no havien estat ni imaginats es posessin en marxa, doncs puguin acabar de concloure'ls i també, doncs, podem afegir-ne alguns de nou.
16: Salellas ha explicat que manté la prioritat de pactar amb Junts els temes en el que queda de mandat, malgrat haver sortit del govern, però avisa que negociarà amb qui calgui.
1: La xarxa de comunicació local.
18: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És un quart de tres. Més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa començaran el curs sense beca menjador a Catalunya, tot i que els pertoca. Ho denuncia l'ONG Educo, qui calcula que no la reben un de cada tres i assenyala les barreres amb què topen les famílies per obtenir aquest ajut. En molts casos, aquesta beca garanteix l'únic àpat complet que fan els joves en tot el dia. Maite Polo, bon dia.
19: Bon dia. L'alumnat de secundària és el més perjudicat perquè 7 de cada 10 instituts públics no tenen espai de menjador. Per superar aquesta mancança, Educo posa l'exemple de Barcelona. El Consorci d'Educació Barceloní ha aconseguit que qui necessita la beca menjador en un institut públic la tingui. Explica com la directora general adjunta d'Educo, Guiomar Tudó.
20: Això passa doncs, per habilitar espais en centres, en equipaments públics propers a l'institut, sigui per tenir, jo què sé, espais a on pots això, on poden portar càtering i escalfar-se el menjar. És a dir, sabem que hi ha solucions. Publicarem un estudi en el qual hi ha una relació directa, no? Entre si tu tens la panxa buida, no pots estudiar. Això està claríssim, no?
19: L'ONG Educo celebra que el sistema de beques hagi millorat els darrers anys a Catalunya, però demanen el dret universal a menjador gratuït. Costaria a la Generalitat, calculen, 1.300 milions d'euros anuals, és a dir, el 0,4% del PIB.
0: En relació al nadó desaparegut a Santa Bàrbara, al Montsià, qui busquen des de divendres, avui hem sabut que els serveis socials del Consell Comarcal feien seguiment d'aquesta família. Així ho ha assegurat l'alcalde del municipi, qui també ha confirmat que l'Ajuntament havia rebut diversos avisos per males olors a l'habitatge on vivien els pares detinguts a nit a València.
3: Recordem que va ser l'avi qui va denunciar la desaparició del nadó.
0: La Plana Ràdio, Teresa Giner.
21: L'alcalde de Santa Bàrbara, Josep Lluís Gimeno, explicava a la Plana Ràdio que l'Ajuntament està en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra i la resta de cossos implicats en la investigació per la desaparició d'aquest nadó d'aproximadament un any i mig. Gimeno detallava que l'actuació a l'habitatge investigat va començar com un rescat d'animals, però finalment l'operatiu es va convertir en aquesta actuació judicial. L'alcalde també confirmava que l'Ajuntament havia rebut avisos previs relacionats amb l'immoble, principalment per males olors i excrements, i que totes aquestes actuacions han estat facilitades a les autoritats judicials. També ha explicat que serveis socials del Consell Comarcal havien intervingut en el cas.
22: Em consta que sí, tot i que és un servei que bàsicament se du des del Consell Comarcal, però que em consta que evidentment que havien fet actuacions, i tot això també entenc que està, el que ens han demanat a l'Ajuntament està, i entenc que el que sí li demanen al Consell Comarcal.
21: L'alcalde de Santa Bàrbara ha defensat la prudència mantinguda pel consistori davant els rumors i ha remarcat que qualsevol informació no contrastada podria interferir en la investigació.
0: Repassem altres notícies vinculades als successos. Detingut a l'estació del nord de Barcelona, un fugitiu buscat a França per un homicidi.
3: Sobre l'arrestat pesava una ordre europea de detenció i entrega i les autoritats franceses el consideren molt perillós. L'home hauria apunyalat mortalment un ciutadà francès amb qui compartia pis i posteriorment hauria fugit cap a Espanya. La Policia Nacional assegura en un comunicat que el detingut va intentar escapar diverses vegades quan els agents el van identificar.
0: Desarticulen un grup criminal especialitzat en robar bosses de mà amb targetes bancàries a Sant Cugat del Vallès.
3: El grup l'integraven tres homes. A tres clientes de diferents botigues de Sant Cugat els van robar la bossa de mà i, posteriorment, van detectar fraus a les targetes bancàries. En dues ocasions es van retirar imports de 6.000 i 8.000 euros en efectiu.
0: Els treballadors de Correus han començat avui les mobilitzacions convocades pel sindicat CESIF. Aquest sindicat denuncia que els treballadors estan sota mínims i reclama el compliment de l'acord signat amb l'empresa.
3: Segons ha explicat Enric Torrelles, delegat sindical del CESIF a Correus, el 17 de setembre hi ha convocada una nova mobilització i si no hi ha una resposta per part de l'empresa, el dia 30 es concentraran a Madrid.
0: Lleida Televisió, Carla Rodrigo.
23: El sindicat denuncia la falta de personal i una sobrecàrrega de feina que asseguren afecta tant els empleats com l'atenció a la ciutadania. Reclamen per reforçar les plantilles, implantar les 35 hores setmanals i transformar en jornades completes les més de 4.000 places que actualment són a temps parcial. També exigeixen que respectin els permisos de conciliació i que es posi en marxa un pla de rejoveniment de la plantilla.
24: És que ens falta personal, anem sota mínim sempre, les plantilles estan sobrecarregades,
2: no podem atendre al ciutadà com s'hauria d'atendre, ens paguen un servei postal universal que no podem complir, tot al final recau sobre els treballadors.
23: CESIF també critica que una part dels treballadors incorporats en l'última convocatòria continuïn amb contractes a temps parcial i denuncia que els concursos de trasllats pràcticament no existeixen. El sindicat reclama que Correus compleixi l'acord signat a finals del 2024 i critica la manca de diàleg amb la representació dels treballadors.
0: I és moment per la cultura. Avui molt cinematogràfica, ja que Peter Jackson i Danny DeVito visitaran Sitges en la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic. Tots dos rebran el Premi Honorífic de la Trobada i DeVito presentarà el seu darrer treball com a productor. Aquest migdia s'ha presentat el programa complet del festival, que es farà del 8 al 18 d'octubre. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. Peter Jackson és un vell conegut del festival que va visitar per primera vegada a principis dels 90 per presentar un clàssic del terror, Brain Dead. Tu madre se ha comido a mi perro. Ara hi torna acompanyat de Rick Baker, el creador d'efectes especials de pel·lícules tan recordades com el King Kong, protagonitzat per, entre d'altres, Jeff Bridges i Jessica Lange. Peter Jackson rebrà el Premi Honorífic, com també ho farà, com ha explicat la directora general de la Fundació Sitges Festival Internacional de Cine de Catalunya, Mònica García Massaguer, una altra gran estrella de Hollywood, Danny DeVito.
7: Director, actor, productor, La Guerra de los Rous, Matilda, per cert, passarem Matilda, que a més també fa aniversari, al festival amb ell. Ha estat productor de pel·lícules com la nominada a l'Oscar Erin Brockovich. A més, ve a treballar perquè presenta una pel·lícula a la secció oficial que ja havíem anunciat, que és la de Drac.
6: La inauguració del festival serà a càrrec de la directora Carlota Pereda, que presentarà la seva darrera pel·lícula, Found Alive. Quant a la cloenda, el film escollit és Wicker, protagonitzat per Olivia Colman, que interpreta una pescadora solitària que encarrega un marit fet amb vímet.
0: I no deixem el cinema. El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, La bola negra, de Javier Ambrós i Javier Calvo, i Los domingos, de Lauda Ruiz de Azúa, competiran per ser la pel·lícula que representarà Espanya a la 99a edició dels Òscar.
21: Miriam Garlo, guanyadora d'un premi Goya pel seu paper a Sorda, ha estat l'encarregada de fer l'anunci aquest matí. Les pel·lícules escollides comencen la cursa amb fonaments sòlids. El ser querido va ser nominada a la Palma d'Or al darrer Festival de Cannes, i a la mateixa trobada els Javis van aconseguir el premi a la millor direcció per La bola negra. Pel que fa a Los domingos, va triomfar al Festival de Sant Sebastián i va aconseguir 5 premis Goya, entre ells els de millor pel·lícula, millor direcció i millor actriu principal.
0: I abans dels esports, passem per Mollerussa perquè la ciutat ha obert les inscripcions pels dos premis literaris que impulsa, el de novel·la breu i el Premi Saó de Ponent. En aquest cas està destinat a textos teatrals per espectacles de petit format. Ràdio Ponent de Mollerussa, Julen Andrés.
9: Parlem de la 39a edició i l'11a, respectivament. Les obres guanyadores seran publicades per Pagès Editors i tots dos premis també tindran una dotació econòmica. En parla l'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona.
24: Els premis estan dotats amb 5.000 euros cadascú, i destacar que un any més, doncs, i 1.000 euros també l'exèrcit, que un any més del jurat del Premi Literari Novel·la Breu de Mollerussa, doncs serà pel Josep Borrell, com a jurat, el Josep Borrell, el Pep Coll, l'Albert Villaró, la Montse Sant Juan i l'Antoni Gelong.
9: El termini per presentar els textos acaba el 31 de gener i les obres guanyadores es donaran a conèixer el divendres 2 d'abril de 2027 en el marc de les festes de Sant Isidor. I l'any passat, els guanyadors van ser la filòloga Laura Casanovas de la Seu d'Urgell i el també filòleg David Sánchez d'Alacant. Aquest guardó l'organitza l'Ajuntament conjuntament amb l'Institut d'Estudis Ilerdencs.
0: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà, molt bon dia, Joan. Avui comença el tradicional torneig de Sant Julià de Vilatorta de bàsquet.
25: Bon dia, Marta. Doncs sí, amb el partit Joventut de Badalona, Quitxanàs, Manresa, que disputaran el primer partit a 8:15 del vespre. Fem la prèvia amb el company de ràdio Sallent, Jordi Givert.
26: Només tres jugadors de la temporada passada continuen al Quitxanàs Manresa. El bon rendiment, tant a la Lliga com a l'Eurocup la temporada passada, han obligat a refer tota la plantilla. Tot i així, els manresans arriben a Sant Julià amb bones sensacions després de guanyar a la Chelsea Phoenix britànic per 113-91 en el primer amistós del curs. Un dels jugadors destacats va ser Pablo Tamba. L'alè malagueny arriba al nou congost procedent de la Lliga Universitària dels Estats Units i explica per què s'ha decantat per l'equip del Bages.
4: Sí, que verdad que Ocampo me parece un muy buen entrenador y principalmente creo que también soy, bueno, por cómo juego también puedo encajar muy bien con el equipo, con lo que se espera de los jugadores, tanto en entrenamiento como en pista, como en cultura de lo que es Manresa, un club que desde chico siempre, bueno, he estado viendo ACB y Manresa siempre ha estado ahí e incluso estos últimos años también lo he seguido mucho y...
26: La pretemporada, però, ja ha deixat les primeres baixes per lesió. Rafa Villar i Lucas Beaufort tenen lesions musculars. A més, en l'últim fitxatge, JD Notae entrarà progressivament a l'equip, ja que recupera d'una lesió de la temporada passada. Així doncs, jugadors de la base com Gerard Fernández completaran la plantilla d'avui contra el Joventut de Badalona.
25: En futbol, l'Espanyol ha presentat dues cares noves. El davanter Brian Zaragoza, que podria debutar aquest cap de setmana contra el Sevilla a l'RCD Stadium. El jugador andalús, ha dit pel Bayern de Múnich, busca estabilitat a l'Espanyol.
5: Estoy contigo en lo que dices. Creo que necesito tener una estabilidad, estar en un club un tiempo, y yo creo que el Espanyol es lo ideal, y a eso he venido aquí, a intentar estar lo máximo posible.
25: Avui Brian Zaragoza, protagonista juntament amb el defensa Gorosabe. També dia de presentacions a Girona. El club gironí ha fitxat l'extrem català Carles Pérez, que ha rescindit el contracte amb el Celta i arriba com a agent lliure.
8: Mentalitat positiva, treballadora, que vingui a sumar, que fa per lo que vinc, i evidentment amb un objectiu clar. I jo el tinc molt clar des que se'm va plantejar aquesta opció, que és tornar a primera i poder quedar-me molt anys a primera a Girona. Al final crec que és el millor tant per mi com per la meva família també, i torno a repetir, molt, molt content d'estar aquí.
25: I ahir es va disputar la final de la Copa Catalunya de Futbol. El Centre d'Esports Sabadell es va proclamar campió en imposar-se al Barça Atlètic per 2-1.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Fem una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Fracassa l'últim intent per evitar la vaga educativa i el curs començarà amb aturada de mestres. La consellera Esther Niubó s'ha reunit amb els sindicats convocants, USTEC i la CGT, que critiquen que no s'hagi aprofitat l'estiu per negociar i s'intenti resoldre el conflicte a 5 dies per l'inici del curs. Yolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC, torna a cridar a la vaga, mentre que la consellera Niubó demana més temps per poder negociar.
3: A sumar-se a la vaga del dia 8 de setembre per exigir a que la reobertura de les negociacions i poder situar doncs, tots aquests elements que són importants i necessaris.
4: Hem volgut demanar avui als sindicats no signants que es prengui en consideració aquest esforç del govern, que desconvoquin la vaga amb el compromís de continuar donant compliment als acords subscrits amb la part social i de continuar mantenint un diàleg fluid.
1: És dijous 3 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez insisteix al Congrés que no té proves que acusin el Marroc de ser al darrere de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta. Sònia Kerr.
5: El president ha anunciat que farà públics tots els informes per provar que el govern no va tenir informació que el previngués. Això entre acusacions velades pel líder del PP, Núñez Feijóo.
6: A dia de hoy nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes.
7: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
1: Més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa començaran el curs sense beca menjador a Catalunya.
5: Això malgrat que, segons l'ONG Educo, els pertocaria rebre-la. Calculen que un de cada tres no se'n poden beneficiar i denuncien les barreres amb què topen les famílies.
1: Els serveis socials del Consell Comarcal del Montsià feien seguiment de la família del nadó desaparegut des de divendres a Santa Bàrbara.
5: Ho confirma l'alcalde del municipi, que també assegura que l'Ajuntament havia rebut diversos avisos pel mal olor a l'habitatge on vivien els pares detinguts a nit a València.
1: En cultura, Peter Jackson i Danny DeVito visitaran Sitges en la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic.
5: Tots dos rebran el premi honorífic de la trobada i DeVito presentarà el seu darrer treball com a productor. El festival es farà del 8 al 18 d'octubre.
1: Als esports, l'Espanyol presenta dues cares noves. Joan Barberà.
8: El davanter Brian Zaragoza podria debutar aquest cap de setmana contra el Sevilla a l'RCD Stadium. El jugador andalús, cedit pel Bayern de Múnich, busca estabilitat a l'Espanyol, que també ha presentat avui el defensa Gorosabe.
1: I fem un cop d'ull a la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia. Déu-n'hi-do la calorada que ja estem tenint aquest dijous i tot amanit amb un cel que està completament destapat a la majoria de comarques. Només queda algun núvol molt escadusser, molt dispers i molt poc important a les Terres de l'Ebre i d'altres

0: de nuvolades que aniran creixent aquesta tarda, en aquest cas cap a l'altre extrem de Catalunya, cap al Pirineu de Girona. Entre el Ripollès i la Garrotxa, fins i tot arribarà a caure alguna gotellada. Bàsicament a l'Alta Garrotxa, també a la vall de Camprodon. Molt poca cosa el que pugui arribar a caure. I sobretot el que sí que ens caurà és la temperatura elevada a plom. En aquests moments ja hi ha molts valors voltant als 35 graus a les comarques de Ponent o de l'interior de Girona, i aquesta tarda arribarem fins als 36, 37, 38 graus al Segrià, a la Ribera d'Ebre, o fins i tot també a l'interior de l'Empordà. Pel que fa al divendres, encara més calor. A la Catalunya central, sobretot, al Bages, fins i tot la Plana de Vic, i també a les comarques de Ponent, de 37 a 40 graus. Per tant, una temperatura de rigorós estiu. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bellavista. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Tira finalment endavant la vaga educativa del primer dia de curs després de la reunió dels sindicats convocants principals, Ustec i la CGT, amb la consellera d'Educació. Ustec exigeix al govern un calendari de reunions per seguir negociant les reivindicacions dels docents i fa una crida a la mobilització dimarts vinent perquè l'administració mogui fitxa. Esther Minguell, bon dia.
3: Bon dia. En una reunió de més de 3 hores, l'USTEC i la CGT han exposat a la consellera les principals reivindicacions dels docents. Afirmen que no s'han apropat posicions i mantenen la vaga de dimarts. Els sindicats exigeixen un calendari de negociacions per abordar els temes que no es van incloure en els acords del curs passat. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
4: A sumar-se a la vaga del dia 8 de setembre per exigir a que la reobertura de les negociacions i poder situar doncs, tots aquests elements que són importants i necessaris per caminar doncs, cap a tenir aquesta escola pública que necessita el nostre país i que necessita el nostre alumnat. En aquesta línia, com ja podeu veure, la vaga del dia 8 de setembre continua.
3: La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha demanat un parèntesi, que es desconvoqui la vaga del primer dia de curs i que facin un vot de confiança al govern per poder seguir treballant en les millores del sistema educatiu. Ha expressat que entenen les demandes dels docents, però que l'aturada del dia 8 no és convenient per l'alumnat.
5: Hem volgut demanar avui als sindicats no signants que es prengui en consideració aquest esforç del govern, que desconvoqui la vaga, amb el compromís de continuar donant compliment els acords subscrits amb la part social i de continuar mantenint un diàleg fluid durant aquest curs. De fet, els hem ofert doncs, una agenda de treball per abordar doncs, qüestions que se'ns planteja i que en molts casos són compartides. No?
3: A les reunions hi han participat també representants de la Intersindical i la COS, que també convoquen la vaga, i docents de l'Assemblea Educativa de Catalunya, que reivindiquen més inversió en educació, una baixada de ràtios i més suport a la inclusiva. El dissabte 19 de setembre aquesta assemblea es reunirà per concretar noves mobilitzacions si el govern no s'asseu a negociar millores.
2: Notícies en xarxa.
1: Entrem en matèria política. Pedro Sánchez insisteix al Congrés que no té proves que acusin el Marroc de ser al darrere de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta i ha anunciat que farà públics tots els informes per tal de provar que el govern espanyol no va tenir informació que el previngués. Això mentre el Partit Popular demana la seva dimissió de nou i apunta a una connivència del president espanyol per un possible xantatge del Marroc. Carina Bellvé, bon dia.
6: Bon dia. En seu parlamentària, el president espanyol insisteix en que ningú ha aportat proves, diu, que l'entrada massiva a Ceuta fos dissenyada o executada pel Marroc i menys tenir aquesta informació per avançat per poder-ho evitar.
7: Lo que es absurdo es pensar que el Ejecutivo fue avisado y no hizo nada adrede. Y es que hubo otros que nos llevaron a participar en una guerra ilegal con pruebas falsas. Por tanto, ¿qué es lo que propone?
6: A banda d'anunciar la publicació de tots els informes que ho provin, també vol dirimir en seu judicial tot allò relacionat amb l'informe policial que apuntava a l'autoria marroquina.
7: ¿Por qué no se compartió con sus superiores y con el gobierno de España el contenido de un informe que se había encargado, en este caso, por parte de una jueza del Poder Judicial y con potenciales implicaciones para la seguridad del Estado? Esto también tendrá que explicarse, señorías.
6: Explicacions, però, que no han convençut el cap de l'oposició, que insisteix en exigir la dimissió de Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo, president del PP.
8: Si esta es la verdad, dimita por incompetente, y si es falso, dimita por cómplice, señor Sánchez.
6: Feijóo apunta més a una connivència del president espanyol que hauria portat a la inacció i s'atreveix fins i tot a parlar de xantatge del Marroc.
8: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? ¿Qué sabe Marruecos de usted? Ningún miedo personal puede situarse por encima del interés nacional. España no puede tener un presidente bajo chantaje.
6: Això mentre la ultradreta de Vox ha demanat activar l'article 102 de la Constitució per poder acusar Pedro Sánchez de traïció a Espanya.
1: Tot plegat a una compareixença a petició pròpia al Congrés. Carina, què hi diuen la resta de partits de l'arc parlamentari?
6: Doncs els socis de govern, com Sumaria Esquerra, també hi veuen la mà del Marroc rere d'aquesta entrada massiva de migrants a Ceuta. En el cas dels republicans, a més, acusen de traïdors al PP i Vox. Gabriel Rufián.
9: Jo acuso a Marruecos d'enviar 80.000 persones a su frontera para cargarse al gobierno de España con la colaboración de Washington, de Tel Aviv y sí, de la derecha y de la ultraderecha española. Ustedes son unos traidores a su patria porque si lo sabían policías y jueces, sus policías y sus jueces, ustedes también lo sabían.
6: En el cas de Junts, insisteixen que Catalunya no pot acollir, diuen, més migrants davant la crisi de Ceuta. Míriam Nogueres.
10: Catalunya ja no pot acollir més. I si podem, i si no podem atendre i cuidar la Catalunya d'avui, la Catalunya dels 8 milions de persones, la Catalunya dels 10 milions de persones que vol vostè, que vol el senyor Illa i que volen els socialistes, no només és inviable, sinó que anar per la Catalunya dels 10 milions de persones és absolutament irresponsable.
6: En aquest sentit, els juntaires han tornat a exigir el traspàs de competències d'immigració a Catalunya.
1: Encara un apunt més, en aquest cas luctuós associat a la immigració. Més de 80 persones han mort a bord d'una patera que viatjava a la deriva al sud de les Illes Canàries. Feia 26 dies que l'embarcació havia sortit de Gàmbia amb 128 persones a bord.
11: Salvament Marítim ha rescatat a mitjanit l'embarcació que havien localitzat els seus avions a 120 quilòmetres de Gran Canària. A bord hi han trobat 45 supervivents i 5 cadàvers, entre els quals dues dones i un nadó. Tres ocupants han estat evacuats d'emergència amb helicòpter.
1: Tornem a Catalunya. I el curs del Parlament ha arrencat aquest matí i ho ha fet a l'Espluga de Francolí, desvelant els principals actes de la Diada de l'11 de setembre.
11: Des de fa 4 anys és costum que els membres del Parlament comencin el curs en un dels albergs del Xanascat i en aquest cas, i aprofitant les commemoracions dels 750 anys de la mort de Jaume I, els actes s'han celebrat a l'Espluga.
1: L'Espluga FM Ràdio, Laia Molné.
12: El curs legislatiu del Parlament de Catalunya ha arrencat aquest dijous a l'alberg Jaume I de l'Espluga de Francolí i el president del Parlament, Josep Rull, ha aprofitat l'ocasió per detallar els actes de la Diada amb una mirada centrada en la importància de Catalunya com a nació.
13: El Parlament de Catalunya no és el Parlament d'una autonomia. El Parlament de Catalunya és el Parlament d'una nació. I nosaltres commemorarem la Diada Nacional posant molt èmfasi en l'adjectiu Diada Nacional, Diada de la Nació Catalana. I, per tant, el Parlament de Catalunya s'obrirà al conjunt del país com a Parlament dipositari de la sobirania nacional.
12: Els actes arrencaran el 10 de setembre amb la hissada de bandera juntament amb el president del govern i l'alcalde de Barcelona i un text teatralitzat per Lluís Sales i Jaume Coll per commemorar el mil·lenari dels actes de les assemblees de Pau i Treva. L'11 de setembre es faran portes obertes al Parlament.
1: Per cert, que el Tribunal Europeu de Drets Humans ha condemnat Espanya per vulnerar el dret de manifestació i la llibertat d'expressió de 4 manifestants de la protesta Aturem el Parlament l'any 2011.
11: La sentència dona la raó als demandants i afirma que es va violar el seu dret a reunió i manifestació contemplat en l'article 11 del Conveni Europeu dels Drets Humans i també indirectament l'article 10, que protegeix la llibertat d'expressió. El Tribunal diu que no es va atribuir cap acció violenta específica als condemnats i que la seva conducta no va constituir ni un acte de violència ni d'incitació a la violència. A conseqüència, qualifica de desproporcionada la condemna a 3 anys de presó, malgrat que finalment no es va executar.
1: A Girona, l'alcalde Lluxalella es mantindrà Junts com a soci prioritari la resta del mandat, malgrat la seva polèmica sortida del govern municipal. Així tot, Salelles adverteix als juntaires que no permetrà que ningú bloquegi la ciutat i que negociarà amb qui calgui. Girona FM, Pau Villafañe.
14: L'alcalde ha presentat avui les 10 prioritats de govern per aquest curs polític, com són l'entrega de 100 pisos d'habitatge protegit, la concessió del pavelló de Fontejau al bàsquet Girona, la pacificació de la plaça Catalunya, la millora de la gestió de residus i la creació d'una comissió d'intel·ligència artificial a l'Ajuntament, entre d'altres. Saledes ha volgut posar en valor la feina feta fins ara, assegurant que la ciutat ha sortit de la letargia dels últims anys.
15: Però mentrestant, nosaltres sí que tenim clar, doncs, que aquesta ciutat en marxa, que considerem que hem anat posant els últims mesos i anys, no?, que l'hem tret de la letàrgia i que hem aconseguit, doncs, que molts projectes que potser havien estat pensats però, o d'altres que havien estat en un calaix o d'altres que no havien estat ni imaginats es posessin en marxa, doncs puguin acabar de concloure'ls i també, doncs, podem afegir-ne alguns de nou.
14: Saledes ha explicat que manté la prioritat de pactar amb Junts els temes en el que queda de mandat, malgrat haver sortit del govern, però avisa que negociarà amb qui calgui.
1: Més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa començaran el curs sense beca menjador a Catalunya, tot i que els pertoca. Ho denuncia l'ONG Educo, que calcula que no la reben un de cada tres, i assenyala les barreres amb què topen les famílies per obtenir aquest ajut. En molts casos es tracta d'una beca que garanteix l'únic àpat complet que fan els joves en tot el dia. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. L'alumnat de secundària és el més perjudicat perquè 7 de cada 10 instituts públics no tenen espai de menjador. Per superar aquesta mancança, Educo posa l'exemple de Barcelona. El Consorci d'Educació Barceloní ha aconseguit que qui necessita la beca menjador en un institut públic la tingui. Explica com la directora general adjunta d'Educo, Guiomar Tudó.
17: Això passa, doncs, per habilitar espais en centres, en equipaments públics propers a l'institut, sigui per tenir, jo què sé, espais on poden portar càtering i escalfar-se el menjar. És a dir, sabem que hi ha solucions. Publicarem un estudi en el qual hi ha una relació directa, no?, entre si tu tens la panxa buida, no pots estudiar. Això està claríssim, no?
16: L'ONG Educo celebra que el sistema de beques hagi millorat els darrers anys a Catalunya, però demanen el dret universal a menjador gratuït. Costaria a la Generalitat, calculen, 1.300 milions d'euros anuals, és a dir, el 0,4% del PIB.
1: Són 3:15. En relació al nadó desaparegut divendres a Santa Bàrbara, al Montsià, avui hem sabut que els serveis socials del Consell Comarcal feien seguiment de la família. Així ho ha assegurat l'alcalde del municipi, qui també ha confirmat que l'Ajuntament havia rebut diversos avisos per males olors a l'habitatge on vivien els pares detinguts a nit a València.
18: Recordem que va ser l'avi qui va denunciar divendres passat la desaparició del nadó.
1: La Plana Ràdio, Teresa Giné.
19: L'alcalde de Santa Bàrbara, Josep Lluís Gimeno, explicava a la Plana Ràdio que l'Ajuntament està en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra i la resta de cossos implicats en la investigació per la desaparició d'aquest nadó d'aproximadament un any i mig. Gimeno detallava que l'actuació a l'habitatge investigat va començar com un rescat d'animals, però finalment l'operatiu es va convertir en aquesta actuació judicial. L'alcalde també confirmava que l'Ajuntament havia rebut avisos previs relacionats amb l'immoble, principalment per males olors i excrements, i que totes aquestes actuacions han estat facilitades a les autoritats judicials. També ha explicat que serveis socials del Consell Comarcal havien intervingut en el cas.
20: Em consta que sí, tot i que és un servei que bàsicament se du des del Consell Comarcal, però que em consta que evidentment que havien fet actuacions, i tot això també entenc que està, el que ens han demanat a l'Ajuntament està, i entenc que el que sí li demanen al Consell Comarcal.
19: L'alcalde de Santa Bàrbara ha defensat la prudència mantinguda pel consistori davant els rumors i ha remarcat que qualsevol informació no contrastada podria interferir en la investigació.
1: Seguim amb més qüestions. Els treballadors de Correus han començat avui les mobilitzacions convocades per CESIF. El sindicat denuncia que els treballadors estan sota mínims i reclama que es compleixi l'acord signat amb l'empresa.
18: Segons ha explicat Enric Torrelles, delegat sindical de CESIF a Correus, el 17 de setembre hi ha convocada una nova mobilització. I si no hi ha una resposta per part de l'empresa, el dia 30 es concentraran a Madrid.
1: Lleida Televisió, Carla Rodrigo.
21: El sindicat denuncia la falta de personal i una sobrecàrrega de feina que asseguren afecta tant els empleats com l'atenció a la ciutadania. Reclamen per reforçar les plantilles, implantar les 35 hores setmanals i transformar en jornades completes les més de 4.000 places que actualment són a temps parcial. També exigeixen que respectin els permisos de conciliació i que es posi en marxa un pla de rejoveniment de la plantilla.
22: És que ens falta personal, anem sota mínim sempre, les plantilles estan sobrecarregades, no podem atendre al ciutadà com s'hauria d'atendre, ens paguen un servei postal universal que no podem complir, tot al final recau sobre els treballadors.
21: CESIF també critica que una part dels treballadors incorporats en l'última convocatòria continuïn amb contractes a temps parcial. i denuncia que els concursos de trasllats pràcticament no existeixen. El sindicat reclama que Correus compleixi l'acord signat a finals del 2024 i critica la manca de diàleg amb la representació dels treballadors.
1: I ens centrem ara en el sector primari. Una plantació experimental a Tordera, al Maresme, estudia si és possible combinar en un mateix terreny la producció de suro i de tòfona negra. Els primers resultats, com a mínim, són prometedors. Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
0: El projecte, batejat com Tòfona en Suro i liderat pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal, vol trobar noves fórmules per fer més rendibles les suredes i alhora afavorir-ne la conservació davant dels efectes del canvi climàtic. Dalmau Albó és tècnic del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal.
4: Que bé, les primeres analítiques que vam fer del sòl al voltant d'aquestes plantes van demostrar que el fong ja comença a colonitzar aquest terreny molt pròxim als plançons inoculats i a més doncs, el creixement d'aquests plançons està sent idoni.
0: Tot i aquests primers resultats positius, els investigadors alerten que encara és aviat per determinar si el sistema funcionarà a llarg termini, ja que l'alzina surera prefereix sòls àcids, mentre que la tòfona negra es desenvolupa millor en terrenys en presència de calci. L'objectiu final és determinar si aquest model pot convertir-se en una alternativa per diversificar els ingressos de les finques forestals.
1: I és moment per a la cultura. Avui especialment cinematogràfica. Peter Jackson i Danny DeVito visitaran Sitges en la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic. Tots dos rebran el Premi Honorífic de la Trobada i DeVito presentarà el seu darrer treball com a productor. Aquest migdia s'ha presentat el programa complet del festival, que se celebrarà del 8 al 18 d'octubre. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. Peter Jackson és un vell conegut del festival que va visitar per primera vegada a principis dels 90 per presentar un clàssic del terror, Brain Dead. Tu madre s'ha comido a mi perro. Ara hi torna acompanyat de Rick Baker, el creador d'efectes especials de pel·lícules tan recordades com el King Kong, protagonitzat per, entre d'altres, Jeff Bridges i Jessica Lange. Peter Jackson rebrà el Premi Honorífic, com també ho farà, com ha explicat la directora general de la Fundació Sitges Festival Internacional de Cine de Catalunya, Mònica García Massaguer, una altra gran estrella de Hollywood, Danny DeVito.
23: Director, actor, productor, La Guerra de los Rous, Matilda, per cert, passarem Matilda, que a més també fa aniversari, al festival amb ell. Ha estat productor de pel·lícules com la nominada a l'Oscar Erin Brockovich. A més, ve a treballar perquè presenta una pel·lícula a la secció oficial que ja havíem anunciat, que és la de Drac.
5: La inauguració del festival serà càrrec de la directora Carlota Pereda, que presentarà la seva darrera pel·lícula, Found Alive. Quant a la cloenda, el film escollit és Wicker, protagonitzat per Olivia Colman, que interpreta una pescadora solitària que encarrega un marit fet amb vímet.
1: I seguim parlant de cinema. El ser querido de Rodrigo Sorogoyen, La bola negra de Javier Ambrós i Javier Calvo i Los domingos de Lauda Ruiz de Azúa competiran per ser la pel·lícula que representarà Espanya a la 99a edició dels Òscar.
18: Miriam Garlo, guanyadora d'un premi Goya pel seu paper a Sorda, ha estat l'encarregada de fer l'anunci aquest matí. Les pel·lícules escollides comencen la cursa amb fonaments sòlids. El ser querido va ser nominada a la Palma d'Or al darrer Festival de Cannes i a la mateixa trobada els Javis van aconseguir el premi a la millor direcció per Bola Negra. Pel que fa a Domingos, va triomfar al Festival de Sant Sebastián i va aconseguir 5 premis Goya, entre ells els de millor pel·lícula, millor direcció i millor actiu principal.
1: I passem avui també per Torelló, ja que la programació del Teatre Sibirnarium es mantindrà fins al novembre, coincidint amb la celebració del Festival BBVA de Cinema de Muntanya de la localitat osonenca. És una de les principals novetats del segon tram de la temporada, que coincideix, per cert, amb les obres de remodelació del nou equipament. Ràdio Ona de Torelló, Ingrid Franquesa.
24: Una programació que manté l'aposta per la diversitat d'estils i alhora dona protagonisme a les companyies locals. Eli Corrius és la tècnica de cultura de l'Ajuntament de Torelló.
25: On hi ha música, circ, dansa i teatre i propostes en espais no convencionals, ja que ha passat cinema de muntanya, es tanca el teatre per començar-lo a preparar, desmuntar i preparar-nos per la nova reforma que hi haurà.
24: La programació començarà el 26 i 27 de setembre amb la comèdia La mare que ens va parir, de 969 Teatre. La temporada també comptarà amb diverses propostes de companyies locals, com el Bueno, el Feu i el Malo, de Teatre SL, i Sols de Teatre. Entre les propostes teatrals també hi ha Per Magel, El Comte Arnau i Plaer Culpable, així com espectacles com Refugi, de Manolo Alcántara, o Entre Caixes, de la companyia Unisó.
1: I arriben els esports. ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. L'Espanyol presenta dues cares noves.
2: Bon dia, Marta. El davanter Brian Zaragoza podria debutar aquest cap de setmana contra el Sevilla a l'RCD Stadium. El jugador andalús, cedit pel Bayern de Múnich, busca estabilitat a l'Espanyol.
3: Estoy contigo en lo que dices. Creo que necesito tener una estabilidad, estar en un club un tiempo, y yo creo que el Espanyol es lo ideal. Y a eso he venido aquí, a intentar estar lo máximo posible.
2: Avui Brian Zaragoza ha estat protagonista, com ho ha estat el defensa Gorosabel, també un dels nous fitxatges de Monchi. També dia de presentacions a Girona. El club gironí, que vol retornar a la primera divisió, ha fitxat l'extrem català Carles Pérez, que ha rescindit el contracte amb el Celta i arriba com a agent lliure.
7: Mentalitat positiva, treballadora, que vingui a sumar, que fa part lo que vinc. I evidentment amb un objectiu clar, i jo el tinc molt clar des de que se'm va plantejar aquesta opció, que és tornar a primera i poder quedar-me molt anys a primera a Girona. Al final crec que és el millor tant per mi com per la meva família també, i torno a repetir, molt content d'estar aquí.
2: El Centre d'Esports Sabadell es va proclamar ahir campió de la Copa Catalunya en guanyar el Barça Atlètic per 2-1. Escoltem el tècnic arlequinat Ferran Costa.
8: És una victòria de projecte, una victòria de ciutat, i que al final el que fa és reforçar les nostres conviccions, que hem de ser fiels a nosaltres mateixos, al nostre estil, jugar amb il·lusió sempre, amb ganes de fer les coses de la millor manera i amb molt de sentiment.
2: I avui comença el tradicional torneig de Sant Julià de Vilatorta de bàsquet. Joventut de Badalona i Quitsanàs Manresa disputaran el primer partit a 8:15 del vespre. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
9: Només 3 jugadors de la temporada passada continuen al Quitsanàs Manresa. El bon rendiment tant a la Lliga com a l'Eurocup la temporada passada han obligat a refer tota la plantilla. Tot i així, els manresans arriben a Sant Julià amb bones sensacions després de guanyar a la Chelsea Phoenix britànic per 113-91 en el primer amistós del curs. Un dels jugadors destacats va ser Pablo Tamba. L'aler malagueny arriba al nou congost procedent de la Lliga Universitària dels Estats Units i explica per què s'ha decantat per l'equip del Bages.
10: Sí, que verdad que Ocampo me parece un muy buen entrenador, y principalmente creo que también soy, bueno, por cómo juego también puedo encajar muy bien con el equipo, con lo que se espera de los jugadores, tanto en entrenamiento como en pista, como en cultura de lo que es Manresa, un club que desde chico siempre, bueno, he estado viendo ACB y Manresa siempre ha estado ahí, e incluso estos últimos años también lo he seguido mucho y...
9: La pretemporada, però, ja ha deixat les primeres baixes per lesió. Rafa Villar i Lucas Beaufort tenen lesions musculars. A més, en l'últim fitxatge, JD Notae entrarà progressivament a l'equip, ja que recupera d'una lesió de la temporada passada. Així doncs, jugadors de la base com Gerard Fernández completaran la plantilla d'avui contra el Joventut de Badalona.
2: Gràcies, Jordi Givert, des de Ràdio Sallent. Un torneig, aquest tradicional torneig de Sant Julià de Vilatorta, recordem, diumenge els dos partits amb equips d'ACB es podran viure i veure en directe a la xarxa Més, on els partits entre el Joventut de Badalona i l'Ulm i el Manresa Lleida. Dos partits destacadíssims diumenge en directe a la xarxa Més. I l'organització de l'Open Internacional de Vic Gran Premi Diputació de Barcelona de tenis de taula han confirmat la presència de dos dels millors palistes catalans, de Marc Duran i Joan Massip, jugadors de la Noli Les Borges Vall de la Superdivisió, que aquest proper cap de setmana, dissabte i diumenge, estaran a la capital d'Osona.
1: Gràcies, Joan Barberà. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Això vol dir que nosaltres ens acomiadem aquí. Ens retrobem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Fracassa l'últim intent per evitar la vaga educativa i el curs començarà amb una aturada de mestres el dia 8. La consellera Esther Niubó s'ha reunit amb els sindicats convocants USTEC i CGT, que critiquen que no s'hagi aprofitat l'estiu per negociar i s'intenti resoldre el conflicte cinc dies de l'inici de curs. Yolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC, torna a cridar a la vaga, mentre que la consellera demana més temps per negociar. Les escoltem totes dues.
2: A sumar-se a la vaga del dia 8 de setembre per exigir que la reobertura de les negociacions i poder situar doncs, tots aquests elements que són importants i necessaris per caminar doncs, cap a tenir aquesta escola pública que necessita el nostre país i que necessita el nostre alumnat. En aquesta línia, com ja podeu veure, la vaga del dia 8 de setembre continua.
3: Hem volgut demanar avui als sindicats no signants que es prengui en consideració aquest esforç del govern, que desconvoquin la vaga, amb el compromís de continuar donant compliment als acords subscrits amb la part social i de continuar mantenint un diàleg fluid durant aquest curs. De fet, els hem ofert doncs, una agenda de treball per abordar doncs, qüestions que se'ns planteja i que en molts casos són compartides, no?
1: Pedro Sánchez insisteix al Congrés que no té proves que acusin el Marroc d'estar al darrere de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta. Diu el president espanyol que cap organisme espanyol o internacional, ha dit, ha presentat cap evidència sòlida en aquesta direcció. I si fos així, diu el seu govern, actuaria en conseqüència. El president ha anunciat que farà públics tots els informes per provar que el govern no va tenir informació que ho previngués. Això entre acusacions velades de líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Sobre aquest tema, encara, la Comissió Europea afirma que està preparada per reforçar la presència de Frontex a Ceuta i en altres punts de les fronteres exteriors de la Unió Europea quan sigui necessari. La portaveu de l'executiu, Paula Pino, ho ha dit després, precisament, que Pedro Sánchez hagi avançat durant la seva compareixença al Congrés, que sol·licitarà a Brussel·les la presència permanent de l'Agència de Gestió de Fronteres Europees a la Ciutat Autònoma. El conductor del camió accidentat aquest dijous al matí a la ronda litoral a l'altura Sants Montjuïc ha mort. Segons ha informat l'Ajuntament, la víctima tenia 58 anys i ha mort a l'acte en l'accident, per causes que encara s'investiguen. I avui comença el tradicional torneig de Sant Julià de Vilatorta de bàsquet. Joventut Badalona i Quinzenàs Manresa disputaran el primer partit a 8:15 del vespre.
4: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.

al matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: got something I want to talk about.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Torna l'hoquei patins a Ràdio El Vendrell. Aquest dissabte, a 7:45 del vespre, en directe des del pavelló Quim Tomàs, us explicarem el partit de la Lliga Catalana Plata entre el Club d'Esports Vendrell i el Vicio Sant Cugat, amb Jordi Graell i la col·laboració de Ricard Notario. Tota la prèvia i el partit des d'1:15 del vespre. A Ràdio El Vendrell, us hi esperem.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 11 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvalvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

necessary.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

0: torna a l'Hoquei Patins a Ràdio El Vendrell. Aquest dissabte a 7:45 del vespre, en directe des del pavelló Quim Tomàs, us explicarem el partit de la Lliga Catalana Plata entre el Club d'Esports Vendrell i el Vicio Sant Cugat, amb Jordi Graell i la col·laboració de Ricard Notario. Tota la prèvia i el partit des d'un 7:45 del vespre. A Ràdio El Vendrell, us hi esperem.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a 8:00 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Torna a l'Hoquei Patins a Ràdio El Vendrell. Aquest dissabte a 7:45 del vespre, en directe des del pavelló Quim Tomàs, us explicarem el partit de la Lliga Catalana Plata entre el Club d'Esports Vendrell i el Vicio Sant Cugat, amb Jordi Graell i la col·laboració de Ricard Notario. Tota la prèvia i el partit des d'un 7:45 del vespre. A Ràdio El Vendrell, us hi esperem.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. A l'hoquei patins a Ràdio El Vendrell. Aquest dissabte a 7:45 del vespre, en directe des del pavelló Quim Tomàs, us explicarem el partit de la Lliga Catalana Plata entre el Club d'Esports Vendrell i el Vicio Sant Cugat, amb Jordi Graell i la col·laboració de Ricard Notario. Tota la prèvia i el partit des d'un 7:45 del vespre. A Ràdio El Vendrell, us hi esperem. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Bona tarda, sigueu benvinguts, com sempre, a la sintonia dels serveis informatius de Ràdio El Vendrell. Dijous, 3 de setembre de 2026. 30 minuts en aquesta sintonia per parlar de l'actualitat del Vendrell i també de la resta de la comarca. Repàs a l'actualitat informativa amb la Marga Marca de les Vies de So. I són presents, com sempre, els companys de la redacció del Vendrell Comunicació. A la redacció d'Esports hi trobem en Jordi Graell i, d'altra banda, amb la crònica meteorològica trobarem en Marc Rodero. Davant dels micròfons que us parla amb molt de gust, Víctor Merencio. Per endavant, 30 minuts per parlar de tot un seguit de qüestions que, com sempre, sintetitzem amb el sumari de titulars.
2: Sumari de titulars.
1: Aigües del Vendrell ha començat la principal actuació per reduir les fuites d'aigua a la xarxa de subministrament del municipi. En parlem avui en aquest informatiu, que a més també ens farà referència a les diferents poblacions que han acollit aquest dimecres a la tarda concentracions de suport a la ciutat autònoma de Ceuta. Una d'elles, el Vendrell. Però també tindrem temps de parlar dels gairebé 300 nens i joves que han participat en les activitats inclusives del Vendrell. També, fent referència als casals, l'Ajuntament ha engegat aquest estiu una nova iniciativa dirigida exclusivament a infants i joves amb discapacitat. Temps en aquest informatiu també per parlar dels nens del Vendrell que han acabat 18ens al rànquing que determina la participació en el concurs de Castells de Tarragona. El Vendrell celebrarà aquest diumenge la 5a edició de l'Aplec Sardanista de Tardor. I també tindrem temps de parlar del Consell Comarcal del Baix Penedès que ha convocat un cicle de xerrades sobre afectivitat i sexualitat. Per últim, parlarem de fer el ple d'esports i del temps. Comencem. Aigües del Vendrell ha començat la principal actuació per reduir les fuites d'aigua a la xarxa de subministrament del municipi. Es tracta de la substitució de les canonades que van dels pous de Tomoví fins al nucli del Vendrell. L'auditoria feta per l'empresa Aigües va concloure que eren aquests trams on la xarxa presentava més pèrdues.
3: Els treballs que s'han iniciat suposen la renovació del circuit que connecta la zona del Molí del Blanquilló, on hi ha els pous del Tomoví que abasten el municipi, amb el nucli principal del Vendrell, a través de dos recorreguts, un que va pel Botafoc i l'altre pel Camí dels Molins.
4: Estem parlant de 3 quilòmetres, dos recorreguts, una longitud d'uns 3 quilòmetres, on hi ha la fuita principal. Són tubs vells, són tubs de fibrociment, d'uralita, que els canviem per fossa dúctil, i d'aquesta manera millorarem molt notablement el rendiment, és a dir, eliminarem les fuites.
3: El Pla de Conservació de l'Aigua de Vendrell va identificar aquests trams com els punts de la xarxa de subministrament amb més pèrdues. La previsió és que amb aquesta renovació es redueixin les fuites, passant de les actuals pèrdues del 30% fins a unes pèrdues del 20%. El cost de l'actuació és de 1,8 milions d'euros.
4: És la intervenció més important en dècades per reduir, millorar i garantir l'autosuficiència, la xarxa, el rendiment de la xarxa i, sobretot, que puguem superar períodes de sequera.
3: La previsió del consistori és que els treballs estiguin enllestits a principis del 2027.
1: Diferents poblacions han acollit aquest dimecres a la tarda concentracions de suport a la ciutat autònoma de Ceuta per la crisi que viu des de fa un mes quan hi va haver una entrada massiva d'immigrants. Al Vendrell, la protesta ha comptat amb la presència de més d'un centenar de persones que han mostrat el seu desacord amb la manera com el govern espanyol està gestionant aquesta crisi.
3: Durant la concentració que ha omplert la plaça Vella s'han sentit consignes contra el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Els assistents han mostrat tant el seu suport als veïns de Ceuta com el seu enuig per la gestió de la crisi, que ja s'allarga més d'un mes. Com en altres indrets del país, la protesta ha estat convocada pel Partit Popular. Els representants d'aquesta formació al Vendrell han agraït la presència de veïns tant de la vila com d'altres pobles de la comarca.
5: Decir que España tiene el deber de proteger sus fronteras y el gobierno debe asumir esa responsabilidad. Desde Populares El Vendrell también queremos decir que nosotros creemos en una sociedad plural donde da igual de dónde vengas, da igual de tu origen, da igual de tus creencias, pero todos tenemos que respetar las mismas normas. Yo creo que ese es un mensaje muy importante para el Vendrell.
3: A més dels dos representants del PP a l'Ajuntament del Vendrell, a la concentració també hi ha assistit el portaveu de Vox al consistori, Antonio Moreno. A la comarca, una altra de les poblacions en la qual s'ha fet una concentració en suport de Ceuta ha estat Calafell.
1: Gairebé 300 nens i joves han participat en les activitats inclusives del Vendrell d'enguany, 81 de les quals s'han fet a l'estiu. Les activitats adreçades a persones amb necessitats especials són encara més importants en temps de vacances i treballen 45 professionals del sector.
6: El Vendrell presta servei a nens i joves amb necessitats especials. Ho fa d'acord amb 38 entitats diferents per atendre un col·lectiu amb múltiples activitats inclusives impulsades des de la Regidoria d'Educació.
7: Perquè, doncs, en el que portem d'any, des del 2025 fins al 2026, 287 infants i joves de la franja dels 3 fins als 21 anys, perquè he de recordar que ja fa un any aproximadament que vam ampliar les edats, doncs perquè consideràvem que era necessari que les famílies amb infants amb necessitats educatives específiques i de suport doncs poguéssim ampliar aquesta franja d'edats, i vam passar des dels 18 anys fins als 21 anys, no? Aleshores, doncs, com dic, 287 infants i joves del Vendrell han passat per totes les activitats que fem educatives de lleure fora escola, i doncs han comptat amb el suport de 45 persones professionals que vetllen doncs perquè puguin gaudir en igualtat d'oportunitats que la resta d'infants que no presenten aquestes necessitats. És una inversió que fa que el Vendrell sigui molt millor, és una inversió que treballa per un futur doncs molt més igualitari, i doncs en total el Vendrell, aquests 287 infants, el que representen és la contractació de 45 professionals i gairebé més de 64.000 euros en aquestes inversions.
6: L'objectiu d'aquesta aposta és aconseguir la igualtat d'oportunitats per a tothom, amb una inversió pròxima als 64.000 euros i la voluntat de prestar servei a persones de tota la comarca.
7: El que representa aquest model inclusiu al Vendrellenc és bàsicament doncs el fet de que totes les persones que viuen al Vendrell tenen l'oportunitat de participar en totes les activitats comunitàries que es fan al nostre municipi en igualtat de condicions i en igualtat d'oportunitats que la resta de ciutadans i ciutadanes. Aquest model d'inclusió no seria possible sense el treball en equip de la resta d'entitats que formen part de la taula inclusiva. En total són 38 entitats, persones, professionals, diferents regidories que de forma transversal i de forma holística apliquen aquesta mirada.
6: La regidora agraeix la confiança de les famílies i el compromís dels professionals en aquesta tasca integradora.
1: I encara en referència als casals, l'Ajuntament del Vendrell ha engegat aquest estiu una nova iniciativa dirigida exclusivament a infants i joves amb discapacitat, que serveix per omplir el buit entre el curs escolar i els casals inclusius. Hi han pres part una desena d'infants, les famílies dels quals en fan una valoració del tot positiva.
3: Amb el nom de Respir per Cuidar, la Regidoria d'Igualtat i Feminismes, el Pla Educatiu d'Entorn i l'AFA de l'Escola Garbí van impulsar l'última setmana de juny un casal dirigit a infants i joves amb discapacitat. Aquella prova pilot, que volia cobrir el buit existent entre el final de curs i l'inici dels casals d'estiu inclusius, s'ha repetit aquesta primera setmana de setembre. L'objectiu és doble: donar una atenció personalitzada a aquests infants perquè puguin mantenir les rutines i fomentar els drets de les seves famílies i de les cuidadores.
7: Les persones que cuiden aquests infants, i per tant posem especial atenció a la cura, són les mares, principalment, perquè són les que sabem per estadística que són les principals cuidadores d'aquests infants i d'aquests joves. Doncs el que estem fent és fomentar que visquin amb dignitat aquestes famílies, no? I que les cures no depenguin únicament de la família, sinó doncs el que fem és un pas més enllà i treballar amb aquesta corresponsabilitat conjuntament doncs amb l'Ajuntament del Vendrell.
3: Prop de 10 famílies han pogut gaudir d'aquesta iniciativa en el seu primer estiu d'existència. Tant elles com les responsables del casal en fan una valoració molt positiva.
8: Porque son niños muy estructurados a una rutina, y cuando falta pues el colegio, las terapias y demás que tienen tan estructuradas durante todo el año, pues se descontrolan. Y entonces estos casales así de respiro y demás pues nos ayudan a conciliar un poco esa rutina y poder aprovechar ese rato nosotras para poder hacer algo que no podemos hacer cuando están ellos.
9: Doncs molt contentes per participar en aquest projecte. La veritat és que és un descans, un respir per a les famílies i, bueno, nosaltres doncs anem a gaudir una mica de la resta de vacances que queden i jo crec que fem una gran tasca entre tots.
3: A més del suport que significa per a les famílies, el casal també garanteix unes rutines que són molt necessàries per a aquests infants i joves.
8: Las monitoras ya la conocen, son gente que está trabajando con ella durante el curso, ya sea en casal o en el mismo colegio, en el menjador, son gente que está con ella y ya la conocen y muy bien, viene muy contenta y ya está, muy bien.
9: No s'ho esperaven, jo crec que no s'ho esperaven, i el fet de venir aquí i poder gaudir i preparem les activitats segons les necessitats, doncs la veritat és que els veiem que venen contents i nosaltres també gaudim de veure'ls.
7: Que intentem és cobrir aquests forats en els que no hi ha casals al Vendrell, és a dir, quan acaba l'escola i comencen els casals i aquestes setmanes d'impàs, i doncs el que suposa per a aquestes famílies i per a aquests infants és doncs un trencament de la rutina que és tan necessària per la seva estabilitat, no?
3: La intenció de l'Ajuntament és mantenir aquesta iniciativa els anys vinents, per així consolidar la proposta.
1: Els nens del Vendrell han acabat 18ens al rànquing que determina la participació en el concurs de castells de Tarragona. D'aquesta manera, la colla actuarà a la Tarraco Arena el dissabte 3 d'octubre. El divendres 11 de setembre, l'Auditori Pau Casals es celebrarà el sorteig de l'ordre d'actuació i de la ubicació a la plaça de les colles participants.
6: Els nens del Vendrell han assolit la 18ena posició al rànquing Estrella Concurs, que determina la participació de les colles al concurs de castells de Tarragona. Els vendrellencs han sumat un total de 13.420 punts, per darrere dels segals d'Osona i per sobre dels castellers de Lleida. En principi, la colla prendrà part del concurs del Tarraco Arena en la jornada de dissabte 3 d'octubre. El dimecres de la setmana que ve es presentarà de manera oficial la llista del 30è concurs de castells i el divendres 11 de setembre a les 7 de la tarda es farà a l'Auditori Pau Casals del Vendrell el sorteig de l'ordre d'actuació i del lloc de la plaça on anirà cada colla.
1: La nostra vila celebrarà aquest diumenge la 5ª edició de l'Aplec Sardanista de Tardor, així com la 15ª trobada de colles sardanistes de la vila. Hi prendran part més de 15 colles d'arreu de Catalunya i més de 500 persones. El programa inclou la ballada de sardanes, un dinar de germanor i, com no, un concert.
6: El Vendrell celebrarà aquest diumenge la 5ª edició de l'Aplec Sardanista de Tardor, que és també la 15ª trobada de colles sardanistes de la vila. La festa l'organitza la colla sardanista de la Vila Vendrellenca i inclou una jornada sencera d'activitats. L'Aplec és un homenatge als sardanistes més veterans.
10: En principi, aquest any, que som capital de la sardana, doncs no podia faltar la 5ª trobada i la 5ª... el 5è aplec de tardor del Vendrell i la 15ª trobada. Havíem de ser de totes i esperem poder continuar els anys següents, però doncs el que representa per nosaltres, pues, bueno, un homenatge a tot el sardanisme que es fa gran, que en aquest moment som majoria, per desgràcia. El tema de la gent gran és el que fa com ho diríem, aviam, són els que omplen les places actualment, són els que omplen les ballades, i llavors, bueno, és un homenatge a aquesta gent que setmana rere setmana estan donant suport a la nostra cultura, a la nostra dansa, i ve a ser això, aquesta plec i aquesta trobada, no? Donar homenatge i donar visibilitat a tota aquesta gent gran que s'esforça, que cada setmana hi és, i que doncs mantén la flama de la sardana ben viva.
6: Hi participaran més de 15 colles i més de 500 persones arribades de tot arreu.
10: Aquest any realment hem quedat sorpresos, no sé si ha sigut que el Vendrell és capital de la sardana, però la crida ha estat important. Serem entre 15 i 18 colles, no ho havíem aconseguit mai, o sigui que en principi serem molta gent. Al voltant, nosaltres esperem sobre unes 500 persones complint la plaça nova, entre colles i gent que ens arribarà d'arreu, i les colles pues, bueno, ens arriben des de, no sé, des de Sant Cugat, des de Barcelona, des de Vilafranca, des del Pla del Penedès, de tot arreu. És que venen de tot arreu i doncs no els hi fa mandra agafar els trens o agafar els cotxes per arribar aquí i doncs omplir la plaça i passar el dia amb nosaltres.
6: A les 11 del matí a la plaça Nova es donarà inici a una doble ballada de sardanes amb música de la Cobla Jovenívola de Sabadell i de la Principal de la Bisbal. A 2:45 de la tarda, a la Lira, tindrà lloc el dinar de germanor, seguit d'un ball amb el grup Índalo. Aquesta és la part de l'aplec que més feina suposa per als organitzadors. La jornada es tancarà a partir de 6:45 de la tarda al Teatre Àngel Guimerà, amb el concert de sardanes a càrrec de la Cobla Jovenívola de Sabadell. Tot plegat és una feinada per a la colla de la Lira.
10: Realment la feina és forta, perquè realment o sigui, qui ho porta tot a terme doncs és la secció de sardanes de l'entitat, i allà, clar, nosaltres som un grup reduït d'unes 20-25 persones, i llavors tota la feina recau entre aquest grup, i bueno, s'ha de treballar, ens repartim les feines, no cal dir-ho, i doncs uns fan una cosa, uns altres fan unes altres. El tema més complicat indiscutiblement és el del dinar, perquè doncs aquí sí que doncs, ens hi hem de posar de valent, en parar taules, en preparar els càterings, en servir-los, en tot això, però bueno, ho fem amb molt de gust i amb molta il·lusió, perquè doncs, veiem que també hi ha una resposta molt important per part de la gent que ens ve a veure i a trobar, i n'estem doncs, molt, molt contents i amb ganes de fer-ho i amb ganes de continuar-ho.
6: La plec i la trobada de colles han esdevingut un referent sardanístic a tot Catalunya.
1: I el Consell Comarcal del Baix Penedès ha convocat un cicle de xerrades sobre l'afectivitat i la sexualitat. Es faran el mes d'octubre a Cunit, la Bisbal i l'Arbós. Estan adreçades a mares i pares d'alumnes de 5è i 6è de primària i 1er i 2è d'ESO.
6: El Consell Comarcal convoca 3 xerrades destinades a familiars de preadolescents i adolescents sobre relacions afectives i sexuals. Estan destinades a mares i pares d'alumnes de 5è i 6è de primària i de 1er i 2è d'ESO. Les xerrades han de contribuir a ajudar a les famílies a abordar el tema i a alertar sobre el risc de conductes i comportaments vinculats a la violència de gènere. El 6 d'octubre es farà la primera a l'Institut Ernest Lluch de Cunit, la segona el 19 d'octubre a l'Institut Coster de la Torre de la Bisbal i la tercera el 28 d'octubre a l'Institut de l'Arbós. El Consell Comarcal compta amb el suport de Jove Baix Penedès i del Departament d'Igualtat de la Generalitat. Les xerrades aniran a càrrec de Candela Cooperativa.
11: Els esports en Jordi Graell.
12: Hola, bon dia. Comencem parlant d'hoquei patins. Ho fem amb la primera victòria de la pretemporada del Club d'Esports Vendrell, després que dissabte passat els jugadors de Toni Porta s'estrenessin amb una derrota per 5-3 a Vic en el debut de la Lliga Catalana Plata. En aquesta ocasió, just ahir, doncs, es desplaçaven els Monjos per jugar doncs, el segon partit de pretemporada i aquest cop doncs, els de Porta que van guanyar per 2-5 en un partit que doncs, van tenir controlat en gairebé tot moment. De fet, el descans ja guanyant per 1-4 i a la segona part doncs, encara doncs, cauria algun gol més en un partit que més doncs, va servir també doncs, per veure doncs, jugadors que no havien pogut jugar el partit a Vic. I bé, doncs, per ser una mica doncs, com va anar tot plegat, doncs, com sempre tenim el mestre, el Toni Porta. Hola, bon dia.
13: Bon dia, Jordi.
12: Bé, primer de tot, doncs, amb quines sensacions vau acabar ahir els Monjos?
13: Bé, un partit de pretemporada, al final l'important és anar acumulant càrrega i provant coses diferents i coses noves. La veritat és que, bé, el partit d'entre setmana, jugant a una hora bastant tard, però bé, la veritat és que l'equip va treballar bé, li va costar bastant a l'inici, una pista gran de parquet, però el resum global del partit és positiu i crec que l'equip està en bona línia.
12: De fet, bé, doncs sempre cau alguna pista de parquet, no?, durant la temporada, així que també doncs, va bé provar-ho ara, perquè, doncs, com dius, doncs, al principi sempre costa una mica adaptar-se, però després doncs, ja l'equip doncs, que també ja va tirar endavant, no?
13: Sí, va bé que fos una pista gran, que així ens permetia córrer, vam poder donar bastants minuts al Ferret i al Marc Nadal, que no vam poder jugar el dissabte, i la veritat és que crec que va servir per provar diferents situacions i l'equip va estar prou bé, vam tenir bastantes ocasions, l'únic però és potser la falta finura de cara a porteria.
12: Ara doncs ja toca pensar en el primer partit, que serà aquest dissabte, més serà el primer a casa contra el Sant Cugat, últim de la fase de grups de la Lliga Catalana. I bé, doncs un partit que al final doncs sí que tindrà una mica d'al·licient competitiu, perquè doncs just ahir doncs s'enfrontaran els altres dos rivals, el Sant Cugat del Vic, el Sant Cugat que guanyava, per tant, doncs ja només queda doncs la lluita entre vosaltres i el Sant Cugat. Sí que és cert que doncs degut a la diferència de gols, doncs s'ha de guanyar per més de dos, però bé, hi ha aquest al·licient, no? I com a mínim doncs això, doncs intentar guanyar i després doncs ja veiem què passa, no?
13: Sí, tot el que sigui competir és positiu. Ja hem dit diverses vegades que la prioritat ara mateix és arribar a la jornada número 1 de la Lliga amb màximes, amb les millors condicions possibles. Òbviament, si tens un partit a casa i no pots competir, doncs intentarem fer-ho. I bé, si arriba bé, i si no, doncs no passa res. Sabem que és molt complicat i que ara mateix no és la prioritat.
12: Doncs perfecte, Toni. Esperem que així sigui. Sí que moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
13: Perfecte, moltes gràcies.
12: Toni Porta, entrenador del Club d'Esports Vendrell, valorant aquesta victòria per 2-5 a la pista dels Monjos. I ara, com diem, centrats en aquest proper partit, que serà dissabte a 8:15 del vespre, el Quim Tomàs contra el Vicio Sant Cugat. Últim partit, com diem, de la fase grups de la Lliga Catalana Plata. El Sant Cugat, si perd per menys de 3 gols, doncs seria l'equip classificat per la final a 4 de la Lliga Catalana, mentre que si és el Vendrell qui guanya per més de 2 gols, com diem, doncs serien els roig i negres que aconseguin el bitllet. A més, un partit que podreu seguir en directe a Ràdio i Televisió El Vendrell. Serà el primer partit que us oferirem aquesta temporada. Des d'un 7:15 del vespre, nosaltres ens hi posarem i en aquesta ocasió ens acompanyarà el Ricard Notario. I seguim parlant d'handbol, en aquest cas, amb el debut a la pretemporada del Vendrell Recer Tècnic. Els jugadors dirigits enguany per Xiu i Fernández estaran a la pretemporada amb una victòria per 34-25 aquest dissabte al Pavelló Municipal contra el Club Handbol Vilanova. I bé, doncs, per saber que, doncs, com va anar tot plegat i com estan anant també aquestes primeres setmanes de pretemporada, doncs acompanya, com dèiem, el tècnic, que és el Xiu Fernández, que ja el tenim per aquí. Hola, què tal? Bon dia.
14: Hola, bon dia. Què tal?
12: Bé, primer de tot, doncs, com estan anant aquestes primeres setmanes de pretemporada?
14: Bueno, després de les circumstàncies de les que ens hem hagut de fer càrrec per el que va passar i tot això, doncs ara mateix el que estem fent és més que res conèixer-nos i dintre de lo dolent doncs estan anant bé, estan anant bastant bé, estem mirant diferents jugadors, hi ha jugadors de l'A, jugadors del B i ganes jo veig, i ara mateix doncs fins aquí 3-4 setmanes no podrem veure ben bé com ha anat o com va. Però jo estic molt content,
12: Com comentaves, no? Doncs, malauradament, doncs, l'estiu doncs, que ens deixava doncs, aquesta pèrdua del David, i això, doncs, bé, doncs, també suposo que també et dona com un plus de responsabilitat, no? Perquè, evidentment, doncs, era un equip que havia de portar ell, i al final, doncs, ara és intentar, doncs, honrar-lo de la millor manera possible, no?
14: Això es tracta, sí, això es tracta. Ara realment, el portem, hem fet com un grup de treball, en el qual hi ha el Suso, el suposo que els coneixes, el Pepe, el Juan Cantero i jo. El que passa és que com hi ha d'haver alguna referència, algú de referència, doncs el tècnic, el primer entrenador soc jo. Però sí, es tracta de continuar el treball que va fer el David, que va fer molt bon treball i a veure si dintre de lo que es pugui millorar-ho i arribar a tot amunt que es pugui.
12: Com deia, doncs, aquest dissabte que teniu el primer amistós contra el Vilanova, que era un equip de superior categoria, de primera catalana, però bé, doncs tot així, doncs, les coses van sortir prou bé, i bé, no sé, més enllà del resultat, no sé amb quines sensacions vau acabar.
14: Bueno, no, va força bé, Jo realment vaig acabar bastant content, de l'equip, del treball que va realitzar, de les quatre coses, les quatre directrius que vam donar per afrontar aquest partit, les van realitzar bastant bé i no van perdre mai la cara, van córrer sempre, tots amb molt bona actitud, que ara mateix és el que es demana, i jo realment molt content, i el resultat és el de menys, perquè al final vam donar minuts a tothom va jugar, hi havia jugadors del B, jugadors de l'A, o sigui que el resultat tampoc no, no ni m'importa ni és referència de res. Jo molt content, del partit de l'altre dia.
12: Doncs ho anirem seguint, així que moltes gràcies, Xiu, i molta sort per aquestes setmanes.
14: Vinga, gràcies.
12: Xiu i Fernández, entrenador del Vendrell Steinic, valorant aquesta victòria per 34-25 contra el Vilanova en aquest primer amistós de la pretemporada, i ja, com dèiem, pendents, aviam quan es disputa el proper amistós.
2: El temps amb Marc Rodero.
1: I parlem del temps d'estiu d'aquest mes de setembre, que ha començat amb unes temperatures pròpies del mes d'agost. Marc Rodero, bona tarda.
15: Molt bona tarda, Víctor, bona tarda a tothom.
1: Les calorades no s'acaben.
15: No s'acaben, Encara que considerem que el dia 1 de setembre comença la tardor meteorològica, no pas l'astronòmica, no vol dir que això ja doni permís a que s'acabin les calorades i que ja comenci la fresqueta. No és el cas, perquè avui tenim una bona mostra i també la tindrem aquests dies que vindran, perquè les temperatures han de tornar a pujar. De moment avui, amb un dia amb el cel ras, ben blau, transparent, poca humitat de moment, sense nuvolositat, i amb unes temperatures que avui ja s'han enfilat una mica més respecte a les d'ahir. Per demà esperem la mateixa situació. Seguirem parlant d'un temps tranquil, estable, dominat pel sol, potser algun nuvolet transitori a primeres i a darreres hores del dia, i amb temperatures que es mantindrien sense canvis o podrien pujar 1 o 2 graus. En principi, cap a l'interior, més frenades a la mateixa línia de la costa. Val a dir que cada cop el sol baixa una mica més de latitud, cada cop es fa de nit una miqueta més aviat, i per tant aquest poder d'escalfar, tot i que encara el té, òbviament ja no és el mateix que si ens trobéssim en plena canícula. Per tant, tot i així, les temperatures tindran tendència a pujar també de cara a aquest cap de setmana, Víctor.
1: Mirem una mica més enllà, Marc, heu començat a mirar mapes i veure com s'ha de comportar aquest mes de setembre per al que fa a les precipitacions?
15: Sí, lògicament es van mirant. Són aquests models estacionals que sembla que fan una previsió que el mes de setembre hauria d'estar per sobre del que és habitual per la pluviometria. Per tant, sembla indicar que serà un mes, doncs, pel que diuen aquests models, un mes, doncs, bastant humit des del punt de vista meteorològic i des de la pluviometria. Caldrà veure com repartim aquesta aigua, perquè si la repartim igual que va caure a finals del mes d'agost, doncs, clar, evidentment, poca la podem aprofitar. Però vaja, que aquests models estacionals, que no ens agrada gaire mirar, però és inevitable fer-ho, ens diuen que serà un setembre més plujós de l'habitual.
1: Doncs de tot plegat en parlem, com sempre, Marc. Gràcies i que tinguis molt bona tarda.
15: Adéu-siau.
1: Doncs la crònica del temps ens serveix per posar punt final a aquesta edició de les notícies, la que es correspon a la jornada de dijous, dia 3 de setembre de 2026. I tornem en properes ocasions. De mentre, les xarxes socials us poden servir per continuar informats, així com també les notícies de la televisió local. Per veure-vos res més, que tinguin molt bona tarda.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

Informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Premi Cerverí 2026. Vota a la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICA.

divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra. Ella mana cap, cap a la terra, fumant la verdura sempre de proximitat. Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap de setmana comença i...